0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Yes, I'm...

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

A ICAC, l'estiu sona diferent.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota la veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró...
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant, per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

0: molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

Escolta, Zicat. Yes, I'm going.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
0: Nom.
1: Lola Casadellà Puig.
3: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück. 22 d'abril de 1944.
3: Matrícula.
1: 35.160.

0: Capítol 2. Lola Casadella, líder de la resistència.
1: La situació política a Europa és cada cop més tensa. La Lola treballa en una botiga de queviures i a l'ombra col·labora amb la resistència. L'estiu de 1942, la Lola es prepara per viatjar a Grenoble amb la missió d'organitzar un grup de joves combatents.
2: Però el 20 d'agost, un esdeveniment capgira els plans. Un camarada de l'organització, conegut com en Navas, és detingut. Actua com a enllaç, movent informació i documents d'un lloc a l'altre amb la seva bicicleta. Un accident el deixa estès a la carretera. Els papers que amaga es dispersen per terra, quedant a mans de la policia. La seva captura posa en risc tot el grup. Quan en Navas recobra el coneixement a l'hospital, dona l'alarma. La Lola actua ràpidament. Amaga les màquines d'escriure, les multicopistes i tota la documentació comprometedora que guarda la botiga de xarcuteria i queviures, on treballa i viu. Quan la policia arriba, no hi troba res. Tot ha desaparegut, com si mai hagués existit. Tanmateix, se l'enduen.
1: Així ho relata la mateixa Lola al llibre de la Neus Català. L'actriu Maite Oger ho interpreta.
3: Registraron el piso y al no encontrar nada, pues me dijeron que les acompañase. Llegamos al centro de policía jurídica y empezaron a interrogarme. Yo, nada. Sacaron el rollo, las cartas escritas por mí a Navas, me hice la tonta. Les contesté no sé qué cosas. Me encerraron en una celda sin darme de comer ni de beber. Al día siguiente volvieron a la carga. Me dijeron que Navas se había escapado, que yo estaba sola y que sería mejor que dijera la verdad. Nada. Al final decidieron llevarme al Palacio de Justicia, al Petit Depot, y allí esperé 6 semanas.
2: La Lola no parle y les autoritats la trasladen a la presó militar de Lió mentre espera el judici.
3: El juicio era a puerta cerrada. Los abogados, los detenidos, los jueces y los asesores y guardias. 2 siluetas estaban sentadas en los bancos del público, la Gestapo. A mí me condenaron a 2 años de cárcel y 1.200 francos de multa por infracción a la ley de los extranjeros por atentar contra la seguridad interna del país.
2: Malgrat no tenir cap prova concloent contra ella, condemnen la Lola a 2 anys de presó i 1.200 francs de multa. Així comença el seu periple per les presons franceses.
1: Primer la tanquen a la presó militar de Sant Josep, a Lió. Allà contrau la diftèria i la trasladen a l'hospital de contagiosos sota vigilància constant de 2 guàrdies. A l'hospital rep una carta del Jacinto Gené, enviada des de Suècia. Les monges infermeres, encuriosides, li pregunten pel seu marit i pels motius de la seva detenció. La Lola respon senzillament: els alemanys no m'agraden. Quan es recupera, la traslladen a la presó de Les Baumets, a Marsella. Darrere dels barrots, les preses desafien les SS, celebrant la Festa Nacional Francesa.
3: El 14 de julio de 1943 se celebró en las celdas con banderas, adornos. Bueno, esto hizo que las guardianas se pusieran negras. Enviaron a los calabozos a todas las que cogían, pero llegó un momento en que faltaban calabozos. Pues entonces nos prohibieron el correo, las visitas y los paquetes.
1: El Nadal del 43 es viu amb certa alegria a la presó. Els arriben notícies dels avenços dels aliats a l'Àfrica del Nord i del retrocés dels nazis a la Unió Soviètica. Aquestes notícies els donen ànims, i més quan la resistència els fa arribar un missatge que les volen treure de la presó.
3: La resistència nos avisó para que nos preparáramos de noche, que nos vistiéramos sin hacer ruido. Pensaban venir a liberarnos. Ya sabíamos que en varias cárceles pues ya lo habían hecho.
1: Però, en lloc de camarades de la resistència per alliberar-les, arriba la Gestapo, que les porta de Marsella a Rennes. Des de la costa mediterrània a la costa atlàntica, en tren.
3: En cada vagón había un alemán con ametralladora. Al bajar del tren se armó la de San Quintín cantando la marsellesa, los partisans y todo el repertorio. A grito pelado.
2: Travessen tot Rennes cantant, i això té conseqüències. Com a càstig, les aïllen sense cartes, sense visites i sense paquets. Un matí, entra una guardiana i demana per 3 dones. Les preses volen saber per què, però la guardiana no dona explicacions i es neguen a delatar les 3 dones que busquen.
3: Cuando se abrió la puerta y entraron 6 gendarmes, una lluvia de zuecos les cayó en la cabeza. no sangraba. Entonces se retiraron, pero se llevaron a una de las nuestras que se debatía y chillaba: camaradas, me llevan. Con el alma en un hilo, pues la vimos desaparecer. Al cabo de cierto tiempo entraron a la fuerza los gendarmes, 10 o 12, y otros se quedaron fuera. Otra vez, la respuesta fue inmediata. Se ve que los zuecos hacían daño, pues no insistieron más. Y esta vez fuimos nosotras quienes cogimos a 3 gendarmes, uno grande, fuerte, y nos vimos negras para neutralizar a ese tío.
2: Les garrapen, les tiren els cabells i el mosseguen. Utilitzen els 3 gendarmes com a hostatges i negocien perquè els tornin la noia que s'han endut. Aconsegueixen fer el canvi, però com a conseqüència les posen en règim de càstig un altre cop. De Rennes les traslladen al fort de Romainville, al nord de París, l'avantsala de la deportació. Tanquen la Lola i les seves companyes en un soterrani sense cap mena de ventilació. És la sala on internen els condemnats a mort. La nit abans hi havia 42 homes. Ara ja són afusellats. A la paret hi han escrit missatges i els seus noms. Elles fan el mateix.
1: Des que l'han detinguda el 20 d'agost de 1942, amb una condemna de 2 anys i 1.200 francs, ha passat per 4 presons franceses. La de Sant Josep a Lió, la Baumets a Marsella i a la presó de Rennes. I finalment, des del fort de Romainville a París, la deporten al camp de concentració de Ravensbrück, on hi arriba el 22 d'abril de 1944. La Lola ha fet 25 anys.
3: Pues la llegada a Ravensbrück fue impresionante. Aquella entrada con un gran portal, el águila alemana con la cruz gamada, las torretas con las ametralladoras, la disciplina que imponían y las mujeres. Oh, mujeres que algunas parecían seres inhumanos.
2: Així descriu la Lola a l'arribada a Ravensbrück: un infern a la terra, un món de mort fora del món. Inmediatament dins del camp s'engega la maquinària de deshumanització.
3: Nos robaban todo. El corte de pelo, las duchas y los vestidos rayados, dentro de los que teníamos dificultades para reconocernos. Me pusieron en la barraca 32. Dormíamos 3 en cada cama, cabeza y pies alternos, en un ancho más o menos de unos 4 palmos. Por la noche se oían los gritos de las inválidas, el llanto de los niños, los pasos de las madres que los sacaban afuera porque tenían ganas de vomitar. Muchas de aquellas criaturas que lloraban por la noche aparecían muertas al día siguiente. Nos hacían formar en la plaza de Apel en filas de 5 y también colocaban a los muertos a nuestro lado, en formación. Los niños pequeños estaban cadavéricos y estremecía oírlos llorar de hambre.
2: Les deportades pateixen vexacions i càstigs relacionats amb el gènere. Només pel fet de ser dones, se'ls suma tortures com esterilitzacions, avortaments, assassinats dels seus infants, agressions sexuals i prostitució.
3: Todo organizado para humillarnos, hacernos comprender que no éramos más que un número que se borra cuando se quiere. Una mañana, al despertar, la Blokova gritó: las que quieran ir a una casa de prostitución, que pasen por mi despacho. Todas gritamos: ¿Contestación? Os prevengo que si no hay voluntarias, os cogeremos por la fuerza. Esto fue terrible. Sobre todo las más jóvenes, decidimos matarnos si nos hacían esto.
1: La prostitució és una altra dimensió de la brutalitat que patien les deportades, com ens explica la Montserrat Armengou, la coautora del llibre i documental L'infern de Ravensbrück.
4: Penseu que, clar, Ravensbrück és un camp, com hem dit, majoritàriament de dones. Per tant, allà, diguem-ne, tenim un volum de dones que seran destinades a altres camps de concentració per exercir la prostitució. I, a més, també aquí hem d'especificar que aquesta prostitució és consumida no només per capos o per personal de l'establishment i de la jerarquia del camp, sinó de vegades també per presoners, per deportats que tenien algun tipus d'avantatge o posició, o que en aquell moment en el sistema concentracionari li semblava que aquell pres estaria més content i li seria més tindria millor rendiment. O sigui que realment la prostitució es va exercir a molts camps i realment les dones eren traslladades com un ramat per exercir la prostitució.
2: L'historiador Robert Sommer va fer la seva tesi sobre els bordells en els camps de concentració nazi i col·labora amb el Memorial de Ravensbrück i el Memorial del Camp de Concentració de Flossenburg.
5: Les SS selecciona dones amb promeses enganyoses. Deien a les dones que, si es presentaven voluntàries per treballar en un bordell, serien alliberades després de mig any. Algunes dones que ja havien exercit la prostitució abans van ser arrestades i enviades als camps de concentració. També hi havia dones considerades asocials, segons la classificació nazi. Algunes d'elles es van oferir voluntàries amb l'esperança de ser alliberades, però la SS mai ni en un sol cas va complir aquesta promesa. A més, la SS també realitza les seleccions directament al pati dels camps, durant el recompte, a l'Appelplatz. Assenyalaven les dones amb claredat, dient «Tu, tu, tu!». Després, aquestes dones eren preparades per treballar en el bordell. Primer, les obligaven a menjar més, per recuperar pes i adquirir una aparença més femenina, ja que moltes estaven extremament desnodrides, semblant esquelets. Es tractava d'una mena de procés de recuperació forçada per ser utilitzades als bordells.
1: Els SS obliguen a desfilar despullades la Lola i les seves companyes. La Lola li explica a la Montserrat Roig que els miren la boca i les dents i els fan una revisió vaginal per veure si tenen malalties venèries. Al final, unes quantes prostitutes s'hi presenten com a voluntàries. Moltes ho fan per por o per la promesa de veure's lliures, però cap sobreviu. La Lola diu que les que envien al front amb els soldats, rebentades i desfetes, moren.
2: A la violència sexual se li suma el drama de ser mares dins del camp. Una de les atrocitats més esfereïdores va ser l'assassinat de nadons. Les dones embarassades donaven llum en condicions infrahumanes i sovint els seus fills eren assassinats immediatament per les SS o morien per desnutrició i negligència. A més, es practicaven avortaments forçats a moltes deportades, fins i tot en estat de gestació molt avançats.
3: Cuando podía escaparme, pues corría a las barracas de cuarentena. Por los bloques encontré a otra española, medio loca, hablando sola, pobre. Era una asturiana capturada cerca de Leningrado. Estaba encinta cuando la cogieron y al dar a luz mataron a su bebé.
1: Durant la gravació del documental L'infern de Ravensbrück, la periodista Montserrat Armengou va entrevistar a deportades que ho van viure.
4: Després, el tema dels avortaments, doncs sí, moltes de les dones que arribaven embarassades eren obligades a avortar. Si l'embaràs estava ja molt avançat, aquell nen moltes vegades era ofegat, només acabar de néixer, sí.
2: Malgrat la prohibició de circular pel camp, la Lola s'arrisca per anar a veure una companya confinada al pavelló de les tuberculoses. Sap que si la descobreix una capo, podria pagar un molt car.
3: Fuimos y al llegar al bloque, el tiempo de llamar a una ventana y preguntar por Mireille, ya vemos llegar, corriendo, a una capo con triángulo verde. Era joven, morena, con el pelo largo y ondulado, y nos dijeron después que era la célebre Pantera Negra, que se distinguía por su ferocidad. Nos pegó unas bofetadas y unos puntapiés. Nosotras manteníamos las manos pegadas a nuestro brazo izquierdo. Como chillaba como una loca, llegó corriendo otra capo con triángulo rojo. Se abrió la ventana, miré, lloraba y nos abrazaba, contenta de vernos y de recibir el saludo de sus compatriotas. Mireille fue gaseada en Ravensbrück.
1: La Pantera Negra és una de les capos del camp. Les capos, juntament amb les blocoves, són també presoneres que, a canvi de millors condicions, controlen les deportades. Les capos són les responsables del camp, mentre que les blocoves s'ocupen de l'organització dels barracons.
2: Però qui regenta l'infern amb un sadisme extrem són els SS i les temudes Aufseherinnen, les guardianes nazi. No formen part directament de les SS ni de la jerarquia militar i no poden impartir cap ordre als homes, perquè són dones i el patriarcat nazi no ho permet. Tanmateix, vesteixen uniforme, porten pistoles, pals o fuets i cobren un salari del règim nazi. Exerceixen un control brutal sobre les presoneres, com explica la periodista Montserrat Armengou.
4: No caiguem nosaltres mateixes amb la temptació de pensar que perquè eren dones serien més toves o més dolces. Eren exactament igual de cruels perquè havien entrat en un sistema de deshumanització que és fonamental, previ i imprescindible el maltractament. Per molt dolenta que sigui una persona, si no ha estat atravessada per la deshumanització, per la cosificació, que allò que té, que això pot ser producte d'una ideologia, d'un rentat de cervell, o pot ser producte d'una patologia, seria, entre cometes, impossible exercir els graus de violència que es van arribar a exercir.
2: Cada matí i cada nit, els guàrdies de les SS i les Aufseherinen obliguen les presoneres a formar l'exterior per passar llista, anar a la pel. A pel vol dir literalment passar llista. La pel Platz és la plaça central dels camps de concentració on els deportats i les deportades, immòbils, han de suportar el fred extrem mentre es fa el recompte, sovint durant hores. En el fons és una forma més de càstig i d'humiliació.
1: L'estratègia de la Lola per suportar el fred és posar-se cartrons per sota del vestit de ratlles, sempre que no la descobreixin, com explica l'Etel, la seva filla.
6: M'explicava que un dia, per protegir-se del fred, es va posar cartrons sota la roba de deportació. Cartrons per protegir-se del fred. Però la van castigar. La van fuetejar perquè no tenien permís per portar cartrons a sobre.
7: De porter des cartons sur eux.
1: A la pel cada dia cau gent, unes extenuades, d'altres abastonades. No poden ajudar les companyes. Si ho fan, el càstig és la mort a cop de garrot. I si la capo es descompta o falta alguna dona, l'espera es fa interminable. I després d'un cafè, que no és cafè sinó aigua bruta, comença una jornada de treball extenuant de 14 hores. La manera més freqüent de morir a Ravensbrück és d'esgotament treballant.
2: A finals de juny del 1944, després de 6 setmanes, traslladen la Lola a casa d'ellà, juntament amb altres espanyoles republicanes com la Neus Català, a treballar com a mà d'obra esclava a la fàbrica de municions d'Escoda. Forma part de l'anomenat Comando Exterior de Holleixen a la República Txeca, on la matriculen amb el número 50.705. I en aquest comando es retroba amb la seva amiga Mimí, la Noemí Suchet, a qui, recordeu, havia conegut al front d'Aragó durant la Guerra Civil Espanyola, com explica la periodista Anna Saez.
8: Quan ella es troba a la Mimí, aquesta Noemí Suchet, si és que era francesa, si no, no sé com s'hauria de pronunciar, quan se la troba al camp de Ravensbrück, suposo que devia ser un moment especialment emotiu, perquè és el que la connexió amb les seves arrels. Amb ella la coneix quan va fer el curs d'infermera a Lleida per abans d'anar al front, i suposo que en certa manera retrobar-la va ser com tornar, no? Tornar amb aquella felicitat de, encara que s'haguessin conegut ja amb 18 anys, però recuperar les arrels en certa manera.
3: A finales de junio de 1944 nos pusieron otra vez en un tren. 4 días después llegamos a Holleixen, cerca de Pilsen, en Checoslovaquia. Enseguida entramos en contacto con las 27.000 que allí estaban. Ellas ya empezaban a boicotear. Hacían tanto sabotaje como podían. Todas hacían, quien más o quien menos, pero todas. Hacíamos material de aviación de guerra y cada cual se las ingeniaba para estropearlo. Era duro, muy duro, fabricar un material que iba a ser utilizado contra nosotras mismas.
1: Un dels actes de resistència més habitual als comandos de treball és el sabotatge, sobretot en la indústria bèl·lica, on estan esclavitzades la Lola Casadellà i la Neus Català. S'esmercen a fer malbé tot allò que poden. La clau és ser intel·ligentment imbècils i maldestres. Al taller, les dones fan obusos i els col·loquen dins de les caixes blindades. A l'hora de pesar la pólvora, van tan a poc com poden per frenar la producció. També espallen els torns on munten els obusos. Amb l'ungla, afluixen els cargols, deixen de funcionar i tot s'atura. Però l'acció de sabotatge més important consisteix a mullar els obusos amb aigua o posant neu dins de la caixa perquè arribin rovellats al front.
3: Un día no me di cuenta de que la jefa del taller alemana estaba allí y me cogió pues con las manos en la masa, es decir, que mi caja de municiones tenía mucha agua. Yo no comprendía el alemán, pero sí comprendía la palabra sabotage. Un chico checo que blindaba las cajas se puso a defenderme. Mis camaradas de trabajo estaban verdes de miedo por mí durante unos días. No me perdían la vista, incluso intentaron cogerme en falta en el peso de las balas. Colocaron muchas vacías junto a las normales para ver qué es lo que hacía yo. Encontré unas 20 vacías y al terminar el trabajo se las entrega a la jefa del taller diciendo: caput.
1: Els riscos que assumeixen aquestes dones són altíssims, com diu l'Etel Gené, filla de la Lola. Amb el sabotatge de la producció d'armes, s'hi juguen la vida.
6: On sigui que estiguessin, continuaven lluitant. Evidentment, la seva primera prioritat era la supervivència, però elles assumien riscos. Penso que no devien adonar-se dels riscos tan alts que assumien. De fet, era una manera de viure.
2: La Noemí Suchet, la Mimí, l'amiga de la Lola de Lleida, també participa en aquests sabotatges. La Lola la recorda amb tota la seva jovenesa, la seva bellesa i audàcia. La Neus Català la descriu com una dona dolça, de moviments pausats. Diu que quan la Mimí parla dels seus dos fills, somriu i plora sense estridències. Un dia la Mimí deixa que una carreta plena de projectils antiaeris s'estimbi. La seva gosadia encara va més lluny. Amb una camarada francesa i una soviètica, aconsegueixen fer esclatar la màquina que introdueix la pólvora dins dels projectils, però les enxampen.
3: En plena semana de trabajo, cogieron a todas las deportadas de la fábrica y nos formaron por comandos en el patio. Pusieron una mesa en medio y un capo de triángulo verde con un bastón grueso como la muñeca de unos 60 centímetros de largo esperaba que le diesen la orden de golpear. Un tío SS con un cuerpo macizo y una cara llena de cicatrices, con un papel en la mano, leyó un número de matrícula.
2: Criden la Mimí i li claven 50 bastonades. Fan el mateix amb les altres dues dones.
3: Con mucha dignidad. No dijeron nada. Nada. El odio que esto nos produjo iba en contra, desde luego, del ejemplo que querían dar. Más tarde supimos que fueron colgadas de un gancho de carnicero en el campo de Flossamurgo.
1: Què hi queda de la Lola del Felip del Ton, com s'hi refereix la periodista Anna Sáez, amb tot el que ha viscut fins ara?
8: I suposo que ella, al moment que troba penjada la seva estimada Mimí, és quan s'adona que realment s'ha acabat, no? Que suposo que és aquell moment que et fas gran de cop i dius: he de seguir, i la vida que tenia ja no existeix.
1: Han passat 8 anys des que la Lola deixa el poble del col·legi. Ha perdut la guerra civil, la filla de 3 mesos durant l'exili a França. No sap si el seu marit és viu o mort, i l'amiga de joventut, amb qui es retroba al camp, ara penja d'un ganxo, d'aquells que serveixen per penjar els vedells a l'escorxador.

0: Amb veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a

0: la xarxa de comunicació local.
1: Anna, recorda que hem quedat demà a les 5, vale?
2: Joder, tio, què vols? Que et porti el paper de vàter o què?
3: Museu particular. Capítol 3. El paper de vàter.
4: Ei, Anna.
5: Ei.
4: Què? Parlem del paper de vàter?
5: Moltes ganes. Som-hi.
3: Museu particular.
4: Doncs vull començar amb un poema. És per això que Pepe, sisplau, m'has de posar així com a veu de rapsó de bo, saps? Així, Lluís Soler en amunt, com a mínim. I diu així. Caga tot qui és animal. Caga el ric i el menestral. La formiga i l'elefant. Caga el savi i l'ignorant. Caga el rei i caga el papa. Caga tot aquell qui endrapa. I de cagar, amic meu, ningú s'escapa. Ja està, ara ja em pots treure la veu, que jo crec que amb això ja hem arribat al sumum del capítol, perquè és que si hi ha una cosa inherent a la condició humana, aquesta és, i a la vida en general, aquesta és el cagar. Per favor. És necessitat fisiològica inevitable, però que genera uns residus, evidentment. Una brutícia que cal netejar, o com a mínim que és aconsellable netejar, després que cadascú amb el seu cul faci el que bonament pugui o el que vulgui. I això és així avui, que això és una de les coses que em fascinen de la història, que això del cagar és exactament igual avui que fa 5.000 anys o que en fa 10.000 anys, no? I la mateixa problemàtica que tens tu cada matí, Anna, la tenia un neandertal de fa 150.000 anys, no? I és una d'aquelles coses que em fascinen de la història. No dic que em vaig fer historiador per la història del cagar, però bé, potser hi ha algun dia que potser sí que ho penso d'aquesta manera. És per això que com que aquesta problemàtica sempre ha existit, sempre hi ha hagut, o s'han hagut d'inventar mecanismes, no? Doncs per poder-la solventar des del més bàsic, que seria aprofitar allò que et dona la natura per netejar-te, com poden ser les mans, no? Que te les dona la pròpia vida, o l'aigua.
5: Avui aquest capítol serà complicat.
4: No. Bé, a veure, al final tots hi passem per aquí, eh? És a dir, si ho fa el rei o ho fa el papa,
5: la resta
4: no serem menys. Però també, aquesta mateixa natura ens pot oferir fulles, ens pot oferir molsa, ens poden, no? Esponges, en el cas del mar, els animals també ens poden oferir alguna alternativa, com per exemple les ovelles, llana, és a dir, està bé que primer s'esquili, també t'ho he de dir, no cal anar refregant el cul amb les pobres ovelles vives, fins al punt, no, de crear objectes específics al llarg de la història, sigui teixint fibres per crear teles o inventant l'objecte que ens ocupa avui, que és aquest, el paper de vàter. Les referències més antigues a l'ús de paper per netejar-se després d'anar al lavabo les tenim a la Xina. De fet, té lògica, perquè van ser ells qui van inventar el paper, doncs tindria lògica que fossin ells també qui els van començar a utilitzar per aquest propòsit, no? I al segle VI ja tenim algunes d'aquestes referències, que eren papers escrits que després, doncs, els reutilitzaven per això. No és que primer els escrivissin ja pensant en que després...
5: Oh, quina bona idea!
4: Si no queda això, aquesta reutilització. I, de fet, és segles més tard, ja, per exemple, al segle IX, trobem algunes cròniques d'alguns viatgers àrabs que precisament van a la Xina i es sorprenen perquè veuen que aquella gent no es renten amb aigua, com feien ells, sinó que el que feien era utilitzar paper per eixugar-se. I, de fet, així ho escriuen en les seves cròniques de viatges. Però no serà fins al segle XIV que es comencen a fabricar a la Xina papers específicament destinats a aquest ús, el de netejar-se després d'anar al lavabo. Són papers especials que només utilitzarà la família imperial. Això, evidentment, doncs, ens diu quina era la qualitat i la despesa que s'havia de fer per generar-los, no? De fet, tenim fins i tot un inventari, el d'aquest segle XIV, de l'any 1393, on sabem que la família imperial, no tinc molt clar, ho he mirat a buscar, però no tinc molt clar si era una família molt extensa o eren dos culs i mig, no m'ha quedat molt clar, però en tot cas, el 1393, la família imperial xinesa va gastar 15.000 fulls de paper de vàter suaus i perfumats. Vull dir que aquesta gent no anaven pas en poc.
5: I perfumats des de l'inici. Pensava que això seria com una cosa de fa 4 dies, però no, ja ho devien, no? Com?
4: En aquest cas, sí, però clar, estan parlant de fucking emperador de Xina, saps?
5: Ja. Bueno, clar, sí.
4: Penses tu que,
5: no,
4: que anava
5: sí,
4: allà...
5: És poca cosa.
4: Després, en d'altres llocs, veiem, per exemple, la cultura o els àrabs que feien servir l'aigua, en aquest cas els xinesos, els de la família imperial que feien servir aquest paper, però d'altres feien servir aquests retalls ja impresos. I després, per exemple, hi havia els grecs, que jo crec que aquesta t'encantarà. Jo crec que aquí és el moment en què acabaràs ja desmai, que el que feien eren utilitzar pessoi, que eren com a pedres, o trossos de ceràmica, que s'havien trencat, o si algun grec antic sobreviscut ens ho vol explicar meravellosament, però clar, és que si no, jo m'ho imagino com una espàtula, com una cullera, i em sembla una cosa...
5: Jo m'estic imaginant una cosa molt gore ara mateix, eh?
4: No, pensa que tenen les vores arrodonides.
5: Ah, menys mal.
4: Les rodes arrodonides, si no, clar, perquè si no, depèn com...
5: Però ja està, ja està,
4: bueno,
5: tira,
4: clar,
5: tira.
4: Tu esborra allò.
5: Endavant, tira Vaig. Endavant.
4: I després, salts molt ràpids, i molt amplis en el temps, però arribem a... Tornem a... O arribem a Europa, al segle XVIII, on neix la premsa i el periodisme.
5: Bueno...
4: Txan! I això és la gran revolució, és a dir, el periodisme i la premsa és la gran revolució del món del anar al lavabo, del món del fer caca, perquè és el primer cop que hi ha papers de curta durada. És a dir, fins ara, evidentment, un manual notarial, tu t'anaves a fer una escriptura al notari que t'ho feia en paper, ostres, aquell paper tenia un llarg recorregut, l'havies de guardar molt de temps perquè era important, no? Però en el cas de quan comença a néixer la premsa escrita, aquells papers que caduquen molt ràpid, no? Perquè gairebé cada dia i a vegades més d'una vegada al dia, perquè hi havia edicions de matí i edicions de tarda, aquells papers queden obsolets molt, molt ràpidament. Per tant, és tot un material que està allà, que està bé, que mira, que es pot reaprofitar en aquest cas, doncs, per llegir primer, i, o sigui, primer per llegir pel davant i després, doncs, llegir pel darrere, diguem-ho d'aquesta manera. Sort que estem fent ràdio i no tele, perquè l'Anna més blanca no pot estar. Dit això, tot canvia, això sí, ara sí, el 1857, quan als Estats Units, Joseph Gaiteri patenta el primer paper higiènic fet de cel·lulosa. Clar, la resta no estaven fets tant d'aquest material tan més aviat més suau. Ell el venia com a paquets, com a tovalloletes soltes. Anaven d'una amb una, com si fossin mocadors, i no serà fins al 1890, gairebé fa 4 dies,
5: sí,
4: quan també als Estats Units els germans Scott, que encara avui els descendents són els propietaris de la fàbrica o de la marca Scottex, per tant, ve de lluny, que són els primers que el que fan és agafar totes aquelles tovalloletes, les junten i les enrotllen al voltant d'un tros de cartró, no? És a dir, el 1890 neix el rotllo de paper de vàter tal com el coneixem avui. I haurem d'esperar encara 50 anys per que aquest paper de vàter, aquest rotllo de paper de vàter, s'embolcalli dues vegades i tingui dues capes. No és fins al 1942 que neix la doble capa. I a partir d'aquí ja, bueno, fins avui que en tenen no sé quantes mil, a vegades penses que no saps si és paper o és una funda de nòrdic, allò, saps? Està allà molt sudet, no? És a partir també després de la Segona Guerra Mundial, sempre n'hem fet més referències, és un moment molt transcendental pel món, perquè hi ha canvis socials molt importants en aquell moment, que es popularitza l'ús del paper de vàter, perquè se n'abateixen els cossos, però també perquè hi ha molts canvis en les llars, on les comunes van deixant enrere i comencen, no?, les reformes de lavabos, en el cas, per exemple, d'Espanya, a partir dels anys 60, l'aigua corrent a les cases, tot plegat millora, i per tant, doncs, totes aquestes noves invencions, aquesta tecnologia punta del moment, com era el paper de vàter, entra directament a les llars. En el cas espanyol, serà precisament això, als anys 50, quan començaran a entrar aquests productes, aquest paper de vàter en rotllo. Serà una empresa de Bilbao, que es deia Paperera Espanyola, que crea el primer rotllo de paper de vàter espanyol, podríem dir. No tenia una marca concreta, el que sí que tenia era un dibuix d'un elefant al seu embolcall, un elefant vermell, i és per això que tothom en deia que era el paper l'elefante. Era com la marca, tot i que no tenia una marca concreta. Realment era un paper, és a dir, de rotlla continu, per tant no tenia aquesta cosa d'aquests puntets per anar tallant els fulls de paper. I era un paper que era més aviat setinat. Oh. Per tant, diguéssim que el poder absorbent ni estava ni se l'esperava. Aleshores, bueno, deien que, doncs, diguéssim que potser més que recollir el praliné, el que feia era escampar-lo. Aleshores, bé, però sí que és veritat que va fer molta fortuna, jo no ho entenc per què, però va fer molta fortuna, i van començar a sortir-li competidors que el que feien era imitar-los posant la forma d'imitar-los, i posaven un altre animal de color vermell a l'embolcall i ja estava. I d'aquesta manera, doncs, teníem el paper de l'elefante, però també vam tenir el paper de l'hipopòtam, del cèrvol, de l'estrus, de la zebra, del tigre, i hi havia infinitat d'animals de tots aquests competidors. A partir d'aquí fins a l'actualitat, doncs, ha guanyat moltíssim aquest producte, gràcies
5: Déu meu,
4: sisplau, no? Fins al punt, no, de que avui hi ha fins i tot, no, quin qüestiona la seva utilitat o si creu, no, que està o no està en perill d'extinció, no? De la mateixa manera que es propugna per acabar amb el lavabo amb aigua, no, i tornar als lavabos secs, o el que seria la comuna dels nostres avis. Doncs també hi ha qui posa en dubte aquest sistema, i potser veu més adequat un sistema on s'utilitza una miqueta més l'aigua i no es generi, en aquest cas, aquest residu de paper. Evidentment, queden prohibidíssimes les tovalloletes humides que neixen a partir dels anys 90 i que actualment veiem que són un problema en moltes de les nostres pobles i ciutats, no?
5: Bé, un visionari d'aquest país que ja va dir que ens quedaríem sense aigua per empassar tant paper de vàter, doncs ja saps qui és.

0: Bueno, ja ho va dir Albert Plan, aquesta mitiquíssima cançó de l'àlbum Ho sento molt, que en el moment en què ens quedem sense aigua, doncs això de llançar eternament paper de vàter i estirar la cadena com bojos s'acaba i, clar, fem servir el paper de vàter per moltíssimes coses. Llavors, clar, tu tota l'estona parlaves del praliner, però, amic, a mi em faries una mala jugada si em deixessis a casa sense paper de vàter. A més, la meva època universitària, jo sempre he compartit pis amb noies i ara que visc amb el meu company me n'adono de les quantitats ingents de paper de vàter que compràvem quan vivia només amb noies.
1: Compràveu, eh? No s'ha robat mai de la universitat paper de vàter.
0: Bueno, això diguéssim que de... com que encara no prescrit, no cal que ho diguem. Però en qualsevol cas se'n feia servir moltíssim. Per dignificar una mica aquest capítol, perquè la cosa és que està sent molt complicada avui, portarem algo artístic, ja et dic, per aixecar-ho una mica. D'una banda, he trobat un artista turc que es diu Sakir Gökepak, que ell el que fa és treballar sempre com amb materials d'aquests no valorats dins del món artístic, des de fruita, verdura, cintes mètriques, és a dir, fa servir coses com molt del dia a dia i molt barates econòmicament parlant, i una d'aquestes coses és el paper de vàter. Ell ha fet moltes instal·lacions en paper de vàter, que de veritat que són molt dignes si les busqueu. Concretament en té una que es diu Translayers, que seria com transcapes, no? Això que deies abans de les capes, que hi ha papers de vàter que són gairebé com un nòrdic. I aquesta instal·lació, clar, està tota feta en blanc, la penja una part de la paret, l'altra part està dins a la sala, en el centre, caient com si fos un gran vestit amb tot el paper de vàter, i de veritat que dignifica moltíssim com el que és l'objecte, perquè li acaba donant una forma geomètrica, una harmonia visual molt interessant, i no es perd aquest debat de quin ha de ser el material de l'art. Clar, paper de vàter per defecte és algo bastant, no? Poc glamurós, poc valuós, etc. Llavors, si busqueu les seves instal·lacions dins de lo que seria un espai cub blanc dins d'un museu, estan molt dignificades. Són instal·lacions, això vol dir que envaeixen tot l'espai del que seria el museu o la galeria, el que sigui, i també he trobat, d'altra banda, amb peces que són més aviat pictòriques, però també fetes amb paper de vàter. En aquest cas, mira, quina casualitat, d'un artista de Bilbao que es diu Ainhoa Moreno, que ella realment és enginyera, però li agrada molt tot el tema de disseny d'interiors, de jugar amb els materials, això ja ho tenen els enginyers, que els agrada molt el tema dels materials, i ella també li interessa tot el tema dels materials quotidians. Llavors, ella es va posar a investigar l'ús de la cel·lulosa en la història més recent, i se'n va adonar que, clar, és com una cosa molt simple, molt senzilla, i que dins d'aquesta simplicitat hi ha com una mena de puresa que li interessa explotar a nivell artístic. Llavors, ell el que fa amb el paper de vàter és una mena de quadres molt senzills, amb tons molt neutres, evidentment, però que a través de la creació de formes, hi ha moltes formes geomètriques també, el que fa, fixa't que bonic, és jugar amb els llums i les ombres, les formes i les textures, i doncs, de tal manera que tens una muntanya feta amb paper de vàter, tens una mena de quadre rotco geomètric meravellós, i una altra vegada el que està fent és dignificar aquest material tan poc glamurós com he dit abans. Estem parlant d'una banda d'instal·lacions, d'altra banda de quadres en dues dimensions, que és com la vessant de l'art més prototípica, però introduint un altre tipus d'art voldria parlar una mica de disseny, perquè quan preparava aquest capítol vaig recordar que jo quan era petita ja no l'he vist més, però segurament ha fet moltes més passarel·les. Recordo que quan era petita hi va haver una exposició i passarel·la al meu poble, crec que primera i última vegada de la meva vida que he vist a Blancafort fer una passarel·la de moda, de veritat, d'una modista i dissenyadora de Blancafort que

0: fet pensar que la Trini és una gran artista, perquè el paper també és una cosa molt delicada, vull dir, que es trenqui rapidíssimament.
1: Llavors, tenir... tota aquesta tradició també de Pollerussa,
0: dels
1: Terres de l'Ebre, d'aquests concursos,
0: sí,
1: que de fet estan lluitant per la candidatura a ser patrimoni material de la humanitat per la UNESCO.
0: Ah, sí, fixa't. Doncs guaita, la Trini, visionària. Mira, la Trini, Baltar, amb tota aquesta història dels vestits de paper, em va fer pensar també... Tu ja saps que jo soc de Blancafort, Trini, modista de Blancafortina, poble de 400 habitants del Conca de Barberà. Doncs els seus dissenys em van fer pensar en un vestit que va portar la Lady Gaga una vegada a Londres.
1: Ui, m'agrada dir Blancafort.
0: Ai, tant de bo, eh? Doncs va portar un vestit molt petitet, que realment crec que ella no va fer declaracions de qui l'havia fet ni com s'havia fet, però que es va especular molt de també si estava tot fet en paper de vàter, no? És a dir, va utilitzar també com un disseny que jugava molt al despiste, perquè encara que el paper sigui una coseta molt senzilla, si el món és bé, que és el que estic intentant explicar en aquesta secció, doncs acaba agafant molt de cos i molta dignitat. Aquest és que una cosa em porta a l'altra, és que de veritat. Aquest vestit de la Lady Gaga a Londres em va fer pensar a la vegada, no sé si tothom regalen mai, Àlex, en uns vestidets que cosia ma padrina, que eren de ganxet. Llavors, ella cosia el vestit de ganxet per una nina petitona d'aquestes que fa un pam, que té un nom, aquestes nines, però no el sé. No sé si són les xotxones, saps? Una nina petiteta que fa un pam. Llavors, el vestit, tu ara te l'imagines només sent tapete, però no, perquè les enagües...
1: Són de paper.
0: Són un rotllo de paper de vàter.
1: Ah.
0: Llavors, això és una producció rural en femení molt bèstia als pobles. Vull dir, a casa meva, ma germana, ma mare, totes tenim això que ens ha fet la padrina, que és una xotxona, que les enagües són un rotllo de paper de vàter i que sobre té un vestidet fet a mà i fins i tot un tocat al cap, no? Una mena de gorret molt, molt diví. I també reivindico jo molt aquesta cosa de, en femení, del cosí, etc etc. En qualsevol cas, evidentment les enagües no es poden canviar mai de la nina, rotllo, en realitat és un objecte bastant...
1: Inútil.
0: Sí, és que no ho volia
1: més
0: dir.
1: Més enllà de la decoració,
0: sí,
1: de l'estètica.
0: Sí, se suposa que és per guardar els rotllos de paper de vàter, però no es canvia mai, perquè si no el vestit li decau la forma. I llavors, quan vaig arribar a aquest punt ja de la secció, vaig pensar, però realment té sentit el del paper de vàter? Per què? Tu ja abans has introduït una mica el debat que hi ha ara. Bueno, ara ja amb la sequera, l'Albert Pla, doncs ja diria, ja us ho vaig dir. Però és que jo recordo un viatge que vaig fer amb una amiga meva al Japó, i sempre, és que jo no em canso d'explicar-ho, al Japó els lavabos són molt intel·ligents, o sigui, la tassa la pots posar a la temperatura que tu vulguis, et posa música, si li demanes, fa moltes coses al lavabo, i una d'aquestes coses que fa és enviar-te un chorrito limpiador, que li pots dir la distància, li pots dir la intensitat, li pots dir tot. Jo, com que sóc una senyora carca de mena, ni que no ho sembli, no m'hi vaig acabar d'acostumar. Però la meva amiga Anita va dir, cito textual, quan ja tornàvem a casa, "Yo solo volvería a Japón por el chorrito".

Per tant, Àlex, més enllà de la utilitat o no utilitat pràctica del paper de vàter, sí que se li ha donat molts usos, perquè com a humans que som de qualsevol... És que ara anava a dir de qualsevol merda en fer art, i el paper de vàter s'ha doncs, acabat convertint gairebé en un objecte de disseny. I és que em sembla fantàstica aquesta capacitat que tenim les persones de fer art constantment.

0: Museu Particular. Guió i locució, Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació, Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Menjar sostenible per no emplenar el mar de plàstics.
3: Malauradament, encara veiem que al mar, al bosc o a la platja, els plàstics són presents a tot arreu. Sabies que la meitat dels plàstics que s'utilitzen al món són d'un sol ús? Entre tots i totes, ens hem d'esforçar per reduir els envoltoris que utilitzem. Així, sempre serà millor comprar aliments frescos a granel, utilitzar bosses de tela, carmanyoles reutilitzables o ampolles d'aigua de vidre o metall. Si consumim productes de proximitat, reduirem l'empremta de carboni, doncs aquell aliment haurà fet menys quilòmetres per arribar al consumidor. Penseu que una llauna d'alumini pot trigar fins a 10 anys en convertir-se en òxid de ferro, o que un envàs d'un iogurt trigarà fins a 400 anys en desfer-se al mar.
1: Salut activa.
4: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
5: És molt important que el que mengem, que ens emportem en excursions, a la platja o en activitats que fem a l'aire lliure, siguin el més sostenibles possibles. Com ho podem fer? Doncs portant carmanyoles en comptes d'envasos amb aliments d'un sol ús, com podrien ser aquestes amanides ja fetes, doncs nosaltres utilitzem la carmanyola. Per veure, doncs podem utilitzar ampolles de vidre o cantimplores o inclús bidons, tot i que són de plàstic, però almenys no són d'un sol ús, sinó que tenen una vida més llarga a nivell de beure, o inclús bocanrols, no?, que són com una espècie, no?, d'estutxos on te podem posar els entrepans aquí. I si pel cas tinguessin que portar algun aliment envasat, és molt important que després aquestes deixalles, aquests envasos, ens els emportem a casa i els reciclem bé. I sobretot per contribuir a la salut planetària i que tinguem tant la muntanya com la natura, com els mars, com els rius, el més saludables possibles, perquè és el lloc on també ens dona vida i ens dona salut, i els hem de respectar.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
1: Avui va de viure com un gat. T'imagines tenir una vida de gat? Jo tinc tres gates, la Grissi, la Negri i la Princess. Te les he dit per ordre de pes. Són les meves mestres de quatre potes, que amb les seves vides aparentment senzilles, són veritables filòsofs del benestar i la creativitat. I si et preguntes què podem aprendre dels gats, pren nota, perquè ara t'ho explico. Primera lliçó, disfrutar del moment present i ser feliç amb el que tenen. Tenen la capacitat de fer-ho tot tan intensament que si volen dormir, dormen profundament. Si volen prendre el sol, busquen ni que sigui un raig que entra per la finestra i s'estiren per gaudir-lo al màxim. Lliçó 2. Trobar alegria i possibilitats de passar-ho bé amb qualsevol cosa. Les ganes de jugar dels gats fan que vegin una simple caixa de cartró com un castell i una bola de paper com una presa valuosa. I és que la creativitat neix de veure el món a través d'ulls curiosos i juganers, recordant-nos que sovint les millors idees sorgeixen de jugar sense por, sense patrons. Ens anem a la lliçó 3, la paciència i l'enfocament. Si veuen una presa, poden passar hores i hores i hores contemplant, immòbils, esperant el moment perfecte per actuar. No perden el focus. Lliçó 4, tenir cura d'un mateix és prioritat. Els gats cada dia es prenen un temps per netejar-se, per fer estiraments, per assegurar-se que estan en la millor condició per gaudir de les seves aventures. Així ens ensenyen que cuidar de nosaltres mateixos és el primer pas per viure una vida plena i creativa. I lliçó 5, ser curiosos i exploradors. Tot i que poden ser uns mestres en l'art de la contemplació, mai no deixen passar l'oportunitat d'explorar. Sigui una engruna que han trobat a terra, la roba neta acabada de plegar o veure volar una mosca. D'això aprenem que hem de tenir sempre curiositat i estar oberts a nous aprenentatges i experiències. T'havies parat a pensar en aquestes lliçons de vida? Doncs ja ho veus, viure com un gat és l'art de viure bé, no creus?

0: la xarxa de comunicació local. Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora. Avui destaquem La mort d'Ivan Lich, publicada per primer cop al 1886. És un relat de Leo Tolstoi. Es tracta d'una de les obres de ficció més elogiades de la darrera etapa de l'autor rus. Sorgeix, en part, de l'angoixa intel·lectual i de la lluita espiritual d'autor que el va dur a la conversió al cristianisme. Natàlia Cerezo.
1: Sovint, en presència de la mort, girem els ulls. Sembla que la seva foscor no es pugui mirar directament. I és ben normal no voler pensar en el moment en què deixarem d'existir i en què ens perdrem, com deia aquell replicant, com llàgrimes en la pluja. A la mort d'Ivan Illich, però, Tolstoi agafa la mort per les espatlles i la mira de fit a fit per portar-nos una de les obres més precioses i tràgiques de la literatura universal. Ivan Illich és un petit buròcrata rus amb una història, segons Tolstoi, d'allò més vulgar i ordinària, i per tant horrible, que agonitza després d'una vida dedicada a aconseguir una posició social millor. En el seu llit de mort s'adona que tots els sacrificis que ha fet han estat en va. A diferència del servent Geràssim, que ha viscut una vida plena i que tracta l'amo malalt amb dignitat i sense escarafalls, l'Ivan i la seva família han viscut allunyats de les coses veritablement importants. La mort d'Ivan Illich és una novel·la curta, poderosa i terrible, dura però necessària, que fa transitar el lector i el seu protagonista per totes les etapes del dol: la negació, la ira, la negociació, la depressió i, finalment, l'acceptació. És un viatge sense moure's del llit que es mou per la vida i pel que ve després, en què trobareu una lluminositat sorprenent. Escolteu com la malaltia, com un enemic invisible, s'escola per la salut de l'Ivan fins a segellar el seu destí. No se'n podia pas dir estar malalt del fet que Ivan Illich de vegades es queixava que tenia un gust estrany a la boca, que a la banda esquerra del ventre hi havia quelcom que no estava com cal. Però vet ací que aquest malestar s'anà intensificant i es tornà, si no un dolor definit encara, almenys una constant sensació de pesadesa al costat i mal humor. Aquest mal humor, més accentuat cada dia, començà a minar en la família Golovin aquella antiga satisfacció deguda a una vida fàcil i correcta. Marit i muller començaren a barallar-se cada vegada amb més freqüència i aviat s'esveia aquell equilibri i aquella satisfacció i tot just s'hi aconseguien de conservar la decència.
0: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo.

El forn de pa més antic s'ha trobat a la Mesopotàmia i data de l'any 4000 abans de Crist. Els egipcis elaboraven la massa amb farina i aigua i van desenvolupar els forns per coure'ls. A més, aquesta cultura va ser la que va descobrir per accident que si es fermentava la massa, multiplicava el seu tamany i adquiria més sabor, i van afegir diferents plantes per donar-li gustos diferents. La cultura grega va desenvolupar la massa. Van afegir tota mena de cereals i van desenvolupar diferents formes d'elaboració. També coien la massa i aquests utilitzaven forns en forma de cúpula i oberts a la part frontal per introduir els pans. De vegades li aportaven al pa un sabor dolç en afegir-hi mel i nous. Els romans, per la seva banda, van millorar els forns, els molins i les màquines d'amassar. En aquesta època el pa estava molt ben considerat. Era un aliment de rics i ser forner en aquells temps estava molt ben vist. És a Roma quan neix un col·legi oficial de forners. Segles més tard, es segueixen desenvolupant tècniques de l'elaboració del pa i apareixen altres formes com la baguette o el sandwich. Es creen els gremis de forners, també les farines més fines, i el pa ja passa a ser un aliment a l'abast de totes les classes socials. Actualment, ha baixat el consum de pa a causa de diferents factors com les dietes, les intoleràncies al gluten o l'aparició de pans congelats amb additius que no aconsegueixen convèncer els consumidors. A més, s'han anat introduint de mica en mica els pans integrals a causa dels beneficis que aporta la fibra a l'organisme. No obstant això, avui en dia segueix considerant un producte bàsic sent una de les seves característiques el seu valor econòmic, ja que aquest valor s'utilitza per establir el cost de la vida als diferents països i influeix a l'índex de preu al consum.

0: èxit.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia, els bombers tornen a afrontar avui una jornada crítica de feina pels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. La bona notícia és que tots els focs nous que s'han declarat en les últimes hores estan ja estabilitzats. Són els de Guimerà, a l'Urgell, el Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, Navarcles, a Osona i Gavà, al Baix Llobregat. Uns incendis que han obligat a mobilitzar més de 700 efectius i confinar unes 12.000 persones, per bé que ara mateix les ordres ja s'han aixecat a pràcticament tot el territori. Tot plegat tensiona de nou els equips d'emergència en un nou dia d'alt risc de foc forestal a més de 200 municipis a la meitat de comarques del país. Doncs sobre l'afectació del foc també al camp, la feina de la pagesia perquè els cultius facin de tallafoc i altres qüestions, en parlarem tot seguit amb Pere Roquer, president del sindicat agrari Assaja. Així, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 9 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i Barcelona, amb més de 40, arriba al valor màxim en més d'un segle. Els veïns de la norantena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Això ho ha determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. Prop de 5.000 organitzacions socials reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada fa un any al Parlament d'assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments. Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès propietat de Michelle Kang juga a la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. La doble campiona de la pilota d'or afronta la nova etapa després de 14 anys al Barça. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la transició, una altra recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 del matí.
3: A la línia recta, bicicleta sense llum.
4: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. El claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme.
5: Si tu...
4: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Comte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme.
3: A la línia recta, bicicleta sense llum.
4: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetit.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
3: Som una espurna de llum.
4: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetit.org o a l'oficina de turisme.
3: Si tu...
4: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Comte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetit.org o a l'oficina de turisme.
3: A la línia recta, bicicleta sense llum.
4: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetit.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetit.org o a l'oficina de turisme.
3: Si tu...
4: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Comte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetit.org o a l'oficina de turisme.
3: A la línia recta, bicicleta sense llum.
4: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetit.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Amb una majoria folgada de 14 vots a favor i 3 abstencions de l'Alternativa per Ripoll, CUP i Som-hi, el darrer ple de l'Ajuntament de Ripoll va aprovar una modificació de les ordenances destinada a combatre la massificació a la Font del Tòtil, situada a la riba dreta del riu Freser, anant en direcció a Can de Bànol pel camí ral. L'alcaldessa Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, va explicar que el diumenge 28 de juny hi havia entre 100 i 150 persones banyant-se al riu. Segons van dir, eren membres d'una església evangelista sud-americana de Vic. La policia local va obrir diversos expedients sancionadors per vehicles estacionats en àrees prohibides. Sentim què deia.
2: Amb taules i cadires a baix al riu, amb les lleres destrossades de baixar-hi arrossegant carros, femtes humanes per tot arreu, un autèntic atemptat a l'ecosistema i al freser, una vergonya que hem d'erradicar.
1: L'alcaldessa va signar un decret d'alcaldia per prohibir el bany a la zona. Per ara no es podrà sancionar els infractors, però la policia sí que els podrà fer fora i denunciar-los per desobediència si fos el cas. A banda, el consistori va aprovar que s'hagi de pagar un preu públic de 5 euros per utilitzar les barbacoes de l'espai, i a més caldrà abonar 50 euros addicionals de fiança. Per aquest motiu serà complicat per temps, però de cara a l'any vinent, la idea és instal·lar una barrera amb lector de matrícules a l'entrada de l'espai. Només podrien passar-hi els veïns, gent de cases rurals o usuaris de les barbacoes reservades. Com que molts venen carregats, creuen que el fet de caminar una estona amb els trastos seria dissuasiu. El consistori ja ha encarregat informes ambientals per a limitar l'aforament, en un futur per evitar la contaminació de l'aigua i acústica dels altaveus amb música tot drap d'alguns incívics. Ferran Reigón, de Junts, estava en sintonia amb l'equip de govern.
3: Sí que és veritat, doncs, que hi ha punts d'aquests que al final, fins que no ens toca la butxaca, doncs no creiem, i a mi em sembla que ens toquin la butxaca per 5 euros no és gaire tocada de butxaca, però trobem molt adient, doncs, que hi hagi aquest cost de 5 euros, que a més s'inverteixi en la zona. Per tant, vol dir que tindrem una zona millor, més ben cuidada, més acollidora, si tu vols.
1: Jordi Ustenc, de la CUP, apostava per incorporar-hi la figura d'informadors com es fa a la Riera de Merlès, en què també hi ha gent rurals per si cal sancionar. Adil Cupaire va dir que la massificació s'explica pel canvi climàtic.
4: Fot una calor de Déu. Llavors, és normal que la gent vagi en els espais verds, i el problema també és que en tenim pocs. Això no diu ni justifica comportaments incívics, però sí que explica la sobresaturació d'aquests espais. Quines solucions podem fer? Pues habilitar molts més espais perquè la població no es concentri en un sol lloc, sinó que es pugui concentrar en molts altres. Anar simplement a ficar multes i sancions no acabarà solucionant el problema, perquè tu no li pots dir a la gent, mira, et quedes a casa i et mors de calor.
1: Joaquim Colomer demanava que es faci pagar per accedir a l'espai i que la gent de Ripoll en quedi exempta, i deia això.
5: Tenim un exemple a la població del costat, el torrent de la Cabana. La gent, doncs, que és de Can de Bànol no paga el torrent de la Cabana, en canvi la gent que ve de fora sí que paga, i paga bastant. I això ajuda a mantenir i a regular tota aquella zona.
1: Oriols li responia que no era legal deixar entrar de franc els empadronats i fer pagar els que no ho eren.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: La veu de Sant Joan 107.4 FM.

0: torna de llum.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Fa uns dies, el Consell Comarcal del Ripollès va formalitzar el conveni amb l'escorxador comarcal ERSA per atorgar-li una subvenció nominativa de 240.000 euros per iniciar les obres que n'han de garantir la continuïtat. En total, s'hi abocarà 1 milió d'euros, ja que el Departament d'Agricultura en subvenciona 542.000 i la Diputació de Girona 225.000 més. A banda, n'hi havia posat 80.000 més en una altra ocasió. Els treballs que han d'acabar abans

0: formi part de la governança de l'escorxador, i també parlava sobre això.
1: Creiem que l'escorxador, com a estructura comarcal, era important també doncs, a nivell de retenir la població a la comarca. Segurament que la comarca sigui viva, que la gent hi pugui viure, que hi pugui treballar. Una infraestructura com l'escorxador, una comarca de muntanya, doncs havia de tenir doncs, tota la infraestructura adaptada a la normativa actual. Per tant, el que hem pogut fer com a Consell Comarcal ha estat ser aquesta palanca que ha permès doncs, que la Generalitat, la Diputació i el mateix Consell Comarcal doncs, fessin aportacions econòmiques per arribar a aquest milió d'euros que era necessari.
0: La presidenta d'ERSA, Marina Puigcorbé, no va assistir a l'acte per motius personals justificats.
2: La veu de Sant Joan 107.4 FM.

0: si tu...
1: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Amb un to conciliador, Montsina Llimós de Junts va lamentar la situació i va demanar mesures perquè es garanteixi el descans dels veïns. Llimós deia això.
4: Hi ha un marge per actuar, per veure aquest soroll quin és, aquesta tensió que hi ha entre els treballadors i veïns, com s'ha de resoldre, o sigui, és una situació la que descriu el senyor Sant Andreu. Davant d'això, doncs mesures, mesures per garantir aquest descans. No, també és veritat que tenim altres veïns que no diuen que això està passant. Si està passant això, doncs s'ha de mesurar el soroll que hi ha i s'han de mesurar aquesta mala educació dels treballadors amb els veïns i, a partir d'aquí, prendre les decisions que s'hagin de prendre.
3: L'alcaldessa Sílvia Orriols li responia així.
5: O sigui, qui ha contribuït a generar el problema ara exigeix que el govern el resolgui. És la dinàmica habitual dins aquesta sala de plen. Dins el nostre àmbit competencial hem fet tot el que podíem i, de fet, la calibració del sonòmetre va molt en aquesta direcció per poder mesurar i mirar d'interposar denúncies contra qui es creu absolutament impune i sota l'aixopluc de la gran Renfe. Es pensa que pot alterar l'ordre a Ripoll i afectar el descans veïnal de barris sencers.
3: Llimós va dir que cal posar Ripoll al mapa de la R3, un argument que va replicar Jordi Hostenc de l'Alternativa per Ripoll CUP, que no entenia la dicotomia d'escollir entre el descans dels veïns o 20 llocs de treball. El copaire era ambiciós i volia tenir-ho tot. Sentim-lo.
6: Tenir aquest taller millorarà la qualitat dels vagons i, per tant, millorarà la R3, que és una xarxa que quantíssimes persones que coneixem utilitzen. Ja sigui per anar a treballar o per anar a estudiar, estàvem dient abans, volem que la gent es quedi a viure al municipi. Ostres, doncs sí, facilitem que amb un R3 que funcioni relativament digne, doncs no hauran de marxar cap a zona a treballar. Per tant, la dicotomia única de descans, llocs de treball, no és real.
3: Això sí, la Dil Copaire va recordar que des del primer moment el seu grup va demanar que no pogués passar-se el soroll permès, un fet que també havia posat Junts com a condició, que va exigir a Difi Renfe que l'aïllament acústic fos l'adequat. Sentim a Chantal Pérez, d'Esquerra Republicana, i a Joaquim Colomer de Somi oferint possibles solucions.
7: Faci una reunió de veïns, de grups, de portaveus, o de qui vulgui, o de tota la gent que forma part d'aquest ple, posi tècnics, posi qui vulgui, és igual. I parlem-ne, i parlem com podem buscar solucions, i anem tots i elevem una moció al ple, si cal.
8: Estan incomplint i que estan maltractant a la població de Ripoll, i podem afegir-hi, per exemple, el tema del pas a nivell. Està parat cada 2x3. Vam exigir que la consellera fes una reunió aquí a Ripoll. Està incomplint la consellera perquè està passant de les dades, i per tant, escolti'm, faci-li pressió. Vostè està al Parlament. És tan fàcil com dir-li, senyora consellera, vostè està incomplint.
3: Colomer animava a prohibir el pas dels camions que es dirigeixen a les obres i que Renfe no estava complint amb el promès perquè va dir que desfaria el taller provisional quan s'hagués fet el definitiu i ara diu que no ho farà, per no parlar de la supressió del pas a nivell del passeig Regull que encara no s'ha solucionat.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor discjòquei del planeta Terra.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
2: Mira'm els ulls, que cap fosca no vens. Vinc d'un estiu

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, eh? Peyu, con i.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: Yes.
1: A la línia recta, bicicleta sense llum.
2: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
3: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
4: Els veïns del carrer Progrés, al barri dels Ferroviaris i la zona de Castelladral de Ripoll estan farts dels sorolls provinents del taller de manteniment ferroviari de l'estació, agreujats ara a l'estiu perquè obren les finestres per pal·liar les altes temperatures. El regidor Albert Sant Andreu d'Aliança Catalana resideix en un dels pisos més propers a l'autorrentat de cotxe, just al costat de l'estació i les vies de tren. Allà és on s'està construint la nova base de manteniment de trens de Ripoll, que ha d'estar acabada el segon semestre d'enguany, i també hi ha el taller provisional. Al darrer ple, Sant Andreu va explicar que havia gravat un vídeo per mostrar com és d'insuportable aguantar el temperi. No dura ni 30 segons, però es pot apreciar que és incompatible amb el descans dels veïns. Això deia Sant Andreu.
5: M'agradaria que passéssiu els que pugueu, o tinguéu temps, passéssiu per allà al carrer Progrés, aparquéssiu allà a l'estació i anéssiu a escoltar el taller de manteniment que està liant. Ahir vam poder dormir 2 hores, i avui han començat, ara ja són 11:45, segurament ja només en podrem dormir un parell més. Dissabte també vam fotre tot el temperi que vulgui. En aquest cas jo els demano que per responsabilitat política s'ajuntin tots els que van votar a favor de tenir el taller de manteniment en allà davant i poguéssim donar una resposta a, també a les poder 200 famílies que viuen al carrer Progrés, Font Santa i Castell de Dalt, perquè és molt insuportable, però és que a més ho fan amb mofa ja, perquè se n'enfoten dels veïns, enfoquen amb les llanternes els veïns, jo vaig baixar a gravar el vídeo, es van encarar i això és un puto desastre.
4: L'alcaldessa Sílvia Orriols d'Aliança va assegurar que en el seu moment va haver-hi la possibilitat que no s'instal·lés el taller a Ripoll.
6: Realment és molt frustrant que diguin que no pots fer res perquè no en tens competència quan hi havia la possibilitat de que tota la sala de plens ens uníssim per paralitzar aquest projecte. I sap greu que fóssim els únics, vam capitanejar aquesta oposició amb aquest macroteller i que la resta doncs us avinguéssiu a les raons de Renfe i que justifiquéssiu tots aquests greuges i totes aquestes molèsties que s'estan causant a Ripoll i que reincidiran durant els propers mesos i anys, simplement per la creació de 20 llocs de treball que tots sabem que no acabaran ocupant ripollesos, sinó que vindrà doncs gent d'altres contrades.
4: Sense comptar l'impacte visual que tindrà la nova base, que va qualificar de monstre gris l'octubre de l'any passat.
7: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Les onades de calor han deixat de ser un fenomen excepcional per convertir-se en un dels grans reptes, en aquest cas, del món laboral. I si hi ha un sector on aquesta realitat es veu amb especial intensitat, és el de l'hostaleria i la restauració. Mentre a l'exterior els termòmetres superen els 40 graus, a moltes cuines professionals la temperatura encara és més elevada per l'activitat constant dels fogons, els forns i les planxes. La normativa de prevenció de riscos laborals obliga les empreses a protegir la salut dels treballadors. Això implica adoptar mesures com millorar la possibilitat de ventilació, instal·lar sistemes de climatització quan sigui possible, reorganitzar els horaris, facilitar pauses freqüents i garantir l'accés permanent a aigua. Però la realitat és que molts establiments, especialment els més petits, treballen en locals antics i amb dificultats per adaptar les instal·lacions. Els experts en salut laboral recorden que l'exposició prolongada a temperatures extremes augmenta el risc de deshidratació, cops de calor i accidents laborals. I el canvi climàtic fa preveure que aquests episodis seran cada vegada més freqüents i més intensos. La restauració no només haurà de rematar les seves cartes o els seus horaris, sinó que també haurà de transformar els seus espais de treball, perquè cuinar és un ofici exigent, però no hauria de significar treballar en condicions que posin en risc la salut dels treballadors. Adaptar-se a la calor ja no és una opció, és una necessitat per protegir els professionals que fan possible un dels sectors més importants de l'economia catalana. És dijous 9 de juliol del 2026, us parla Ona Fàbrega, i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, ja ho sabeu, que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, l'Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu, parlarà amb l'historiador Ricard Ginjaume per parlar sobre un podcast d'història anomenat Veus del Passat. I després nosaltres tindrem aquí a l'estudi el terapeuta ocupacional Jaume Casas i també una de les parelles artístiques formades per en Joan i en Toni per parlar sobre l'edició d'enguany de les parelles artístiques que arriben a la 20a edició. Amb les 10 tocades serà el torn d'endinsar-nos al món gastronòmic del nostre territori. I avui, a l'últim foc lent de la temporada, l'Isaac Muntades entrevista serà l'Alba Bregulat, emprenedora i també creadora de Singulars. A 10:45 comentarem les piulades més destacades del dia i després acabarem el programa, com sempre, parlant sobre pel·lícules que estan en cartellera i recomanacions de sèries. Tot això en un Territori 17 que ja comença i que ho fem posant-nos al dia. L'incendi de Sentmenat, que ha afectat a més de 200 hectàrees, ja està estabilitzat i els veïns de les urbanitzacions del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, pertanyents a Caldes de Montbui, ja no estan confinades. Laia de Déu, una codinenca.
2: Un incendi que es va iniciar el passat dilluns, minuts després de les 2:00 PM, en un camp de conreu de Sentmenat i que es va enfilar pel bosc de Can Fruitós, convertint-se en un foc forestal que ha afectat unes 200 hectàrees. Durant el dia d'ahir, els bombers eren optimistes en poder estabilitzar-lo i controlar el perímetre al llarg del dia. I és que des de primera hora d'ahir van treballar un total de 384 efectius, que són un total de 92 dotacions terrestres, 9 aèries entre helicòpters i hidroavions dels bombers de la Generalitat, i a partir del migdia s'hi van sumar 2 hidroavions del Ministeri, els anomenats FOCA. Uns efectius que van anar menys per un nou episodi de simultaneïtat amb 3 nous focus, Cabrianes, l'incendi del Pla de Manlleu i a Gavà. Tot i això, finalment ahir a les 9 del vespre la consellera Núria Parlon era l'encarregada de denunciar que l'incendi de Sentmenat, que afectava també el municipi de Caldes de Montbui, quedava estabilitzat. Escoltem-la.
3: Per altra banda, el de Sentmenat ja hem aixecat els 2 confinaments que afectaven a les urbanitzacions de Caldes de Montbui i només queda encara evacuades les persones de la urbanització de Guanta que pertanyen al municipi de Sentmenat i l'incendi doncs, també el podem donar per estabilitzat.
2: Com bé ha dit, les 7 urbanitzacions que es van haver de confinar, les 5 pertanyents a Sentmenat i Castellà, van aixecar el confinament el dimarts al vespre, però les 2 de Caldes de Montbui, que són el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, van estar confinades fins ahir a les 9 del vespre, quan es va rebre la ESALERT que anunciava l'aixecament del confinament. Excepte pels veïns de Guanta, pertanyen al terme municipal de Sentmenat, que continuen confinats per prevenció.
0: I davant la situació d'emergència actual en la que es troba Caldes de Montbui, l'Escaldarium 2026 i tota la seva programació ha quedat cancel·lada, Laia.
2: Ahir, després que l'incendi de Setmanat es donés per estabilitzat a les xarxes socials de l'Escaldarium, es presentava un comunicat difícil per molts. I és que la Comissió Escaldarium, l'òrgan gestor de la festa format pel Vall de Diables de Caldes, l'Associació de Bombers Voluntaris, l'Associació La Forca, l'Orquestra de l'Escaldarium i l'Ajuntament prenien la difícil decisió de cancel·lar tota la programació del cap de setmana, inclòs l'assaig general que hi havia previst per avui dijous. Els motius pels quals han pres aquestes decisions van ser els següents. L'incendi en aquell moment no estava estabilitzat i no sabien quina evolució podia tenir. Degut als esforços que estan fent els diferents cossos de seguretat i de la situació general d'incendis a Catalunya, no hi ha recursos per fer front a la seguretat de la festa, i això implica bombers, ADFs, Protecció Civil, Mossos d'Esquadra i policia local. A més, davant la situació difícil que estan vivint moltes famílies, no consideren ètic ni responsable celebrar una festa a Caldes de Montbui mentre hi hagi un incendi. No pot haver-hi una festa. Aquest fet, la cancel·lació d'aquesta festa tan emblemàtica de la Vila Termal, no és el primer cop que s'ha de cancel·lar. De fet, és la tercera vegada que s'ha de prendre aquesta difícil decisió. Primer va ser el 2008 per pluja, després el 2020 per Covid i enguany pel foc. Però això sí, l'any 2021 es va fer el concertàrium, per tant un any on no es va cancel·lar, però sí es va modificar. Més enllà d'això, el mateix comunicat que han tret agraeixen la feina incansable que estan fent tots els cossos de seguretat i acaben amb una frase de la nova llegenda del Templàrium: quan la terra parla, cal escoltar-la.
0: Des d'aquest dilluns, Catalunya torna a estar immersa en el que els experts consideren la segona onada de calor de l'estiu. L'episodi s'allargarà com a mínim fins a finals de la setmana vinent i deixarà temperatures extremes a màximes que poden superar els 40 graus a les comarques d'Osona i el Lluçanès. Andreu Jiménez.
4: Ahir es va arribar al punt àlgid de l'episodi amb temperatures que en alguns punts del país van tornar a superar els 40 graus. A Osona i al Ripollès la calor ja es va fer notar aquest dimarts. En municipis de la Plana de Vic, els termòmetres es van enfilar fins als 39 graus, unes xifres que anticipaven el pic previst per ahir, tot i que també es preveien algunes tempestes. Així ho explica el meteoròleg Manel Dot.
5: Però no acaba aquí, eh? Baixa un grau, dos, i es torna a enfilar. I que en tenim ben bé, fins al 17 ben bé tindrem una onada de calor. A part de les onades de calor, cada mes ha estat superior, que és la mitjana, per exemple, de temperatures, tant el gener, febrer, març, abril. De totes maneres, ahir ja es va començar a arribar alguna tempesta que es va quedar cap aquí al Solsonès, va arribar, bueno, va fregar fins al Lluçanès. Gràcies, sort, i alguna d'aquestes tempestes doncs se'ns acosta.
4: Les previsions apunten que els valors es mantindran clarament per sobre de la mitjana durant almenys 10 dies, amb nits tropicals i en alguns punts també tòrrides que dificultaran el descans. Per altra banda, l'episodi també manté en màxima alerta els serveis d'emergència. Protecció Civil ha activat avisos per calor extrema i el risc d'incendi és molt elevat. El Pla Alfa s'ha ampliat a desenes de municipis amb restriccions d'accés al medi natural per reduir el perill de nous focs.
5: El que tenim, a part d'entrada d'aire càlid, el que ens ha portat també és pols del desert. I a més, per acabar-ho de gravar, doncs, tenim aquests incendis doncs, que ens ha arribat al fum fins aquí. Ara pràcticament és quasi bé cada any que tenim aquestes onades de calor. Vull dir que anem a més pel que es veu.
4: I amb la calor extrema i l'entrada d'aire fred poden formar-se tempestes d'especial intensitat en els propers mesos.
5: L'altre dia parlava amb Francesc Mauri mateix, que estava que ho tenim aquí a la vora de la comarca, i em va dir, diu, que el que és l'agost seria més plujós del compte, i sobretot el setembre, que ell no havia vist un mapa com els que es presenten pel setembre.
4: Després d'un juny marcat per temperatures extraordinàries, aquest inici de juliol confirma que els episodis de calor extrema són cada vegada més freqüents i més llargs.
0: Queixes dels veïns pel soroll nocturn del taller de manteniment de trens de Ripoll i Isaac Muntadas des de la veu de Sant Joan.
6: Els veïns del carrer Progrés, al barri dels Ferroviaris i la zona de Castelladral de Ripoll estan farts dels sorolls provinents del taller de manteniment ferroviari de l'estació, agreujats ara a l'estiu perquè obren les finestres per pal·liar les altes temperatures. El regidor Albert Sant Andreu d'Aliança Catalana resideix en un dels pisos més propers a l'autorrentat de cotxe, just al costat de l'estació i les vies de tren. Allà és on s'està construint la nova base de manteniment de trens de Ripoll, que ha d'estar acabada el segon semestre de guany, i també hi ha el taller provisional. Al darrer ple, Sant Andreu va explicar que havia gravat un vídeo per mostrar com és d'insuportable aguantar el temperi. No dura ni 30 segons, però es pot apreciar que és incompatible amb el descans dels veïns. Això deia Sant Andreu.
7: M'agradaria que passéssiu els que pugueu, o tinguéu temps, que passéssiu per allà al carrer Progrés, aparquéssiu allà a l'estació i anéssiu a escoltar el taller de manteniment la que està liant. Ahir vam poder dormir 2 hores, i avui han començat, ara ja són 2:15, segurament ja només en podrem dormir un parell més. Dissabte també vam fotre tot el temperi que vulgui. En aquest cas jo els demano que per responsabilitat política s'ajuntin tots els que van votar a favor de tenir el taller de manteniment en allà davant i poguéssim donar una resposta també a les poder 200 famílies que viuen al carrer Progrés, Fontsanta i Castell de Dalt. Perquè és molt insuportable, però és que a més ho fan amb mofa ja. Se n'enfoten dels veïns, enfoquen amb les llanternes els veïns, jo vaig baixar a gravar el vídeo, es van encarar, i això és un puto desastre.
6: L'alcaldessa Sílvia Orriols d'Aliança va assegurar que en el seu moment va haver-hi la possibilitat que no s'instal·lés el taller a Ripoll.
8: Realment és molt frustrant que diguin que no pots fer res perquè no en tens competència quan hi havia la possibilitat de que tota la sala de plens ens uníssim per paralitzar aquest projecte. I sap greu que fóssim els únics, que vam capitanejar aquesta oposició amb aquest macrotaller i que la resta doncs us avinguéssiu a les raons de Renfe i que justifiquéssiu tots aquests greuges i totes aquestes molèsties que s'estan causant a Ripoll i que reincidiran durant els propers mesos i anys, simplement per la creació de 20 llocs de treball que tots sabem que no acabaran ocupant ripollesos, sinó que vindrà doncs gent d'altres contrades.
6: Sense comptar l'impacte visual que tindrà la nova base, que va qualificar de monstre gris l'octubre de l'any passat.
0: I l'oposició reclama a l'equip de govern que actuï per solucionar els problemes de soroll i Isaac Muntades.
6: Amb un to conciliador, Montsina Llimós de Junts va lamentar la situació i va demanar mesures perquè es garanteixi el descans dels veïns. Llimós deia això.
9: Hi ha un marge per actuar, per veure aquest soroll quin és, aquesta tensió que hi ha entre els treballadors i veïns, com s'ha de resoldre, o sigui, és una situació la que descriu el senyor Sant Andreu. Davant d'això, doncs mesures per garantir aquest descans. No, també és veritat que tenim altres veïns que no diuen que això està passant. Si està passant això, doncs s'ha de mesurar el soroll que hi ha i s'han de mesurar aquesta mala educació dels treballadors amb els veïns i a partir d'aquí prendre les decisions que s'hagin de prendre.
6: L'alcaldessa Sílvia Orriols li responia així.
8: O sigui, qui ha contribuït a generar el problema ara exigeix que el govern el resolgui. És la dinàmica habitual dins aquesta sala de plens. Dins el nostre àmbit competencial hem fet tot el que podíem i de fet la calibració del sonòmetre va molt en aquesta direcció per poder mesurar i mirar d'interposar denúncies contra qui es creu absolutament impune i sota l'aixopluc de la gran Renfe es pensa que pot alterar l'ordre a Ripoll i afectar el descans veïnal de barris sencers.
6: Llimós va dir que cal posar Ripoll al mapa de la R3, un argument que va replicar Jordi Hostenc de l'Alternativa per Ripoll CUP, que no entenia la dicotomia d'escollir entre el descans dels veïns o 20 llocs de treball. El copaire era ambiciós i volia tenir-ho tot. Sentim-lo.
10: Tenir aquest taller millorarà la qualitat dels vagons i per tant millorarà la R3, que és una xarxa que quantíssimes persones que coneixem utilitzen, ja sigui per anar a treballar o per anar a estudiar. Estàvem dient d'abans, volem que la gent es quedi a viure al municipi. Ostres, doncs si facilitem que amb un R3 que funcioni relativament digne, doncs no hauran de marxar cap a Osona a treballar. Per tant, la dicotomia única de descans, llocs de treball, no és real.
6: Això sí, l'edil Copaire va recordar que des del primer moment el seu grup va demanar que no pogués passar-se el soroll permès, un fet que també havia posat Junts com a condició, que va exigir a DIF i Renfe que l'aïllament acústic fos l'adequat. Sentim a Chantal Pérez, d'Esquerra Republicana, i Joaquim Colomer de Somi, oferint possibles solucions.
11: Va ser una reunió de veïns, de grups, de portaveus, o de qui vulgui, o de tota la gent que forma part d'aquest ple, posi tècnics, posi qui vulgui, és igual. I parlem-ne, i parlem com podem buscar solucions, i anem tots i elevem una moció al ple, si cal.
12: Estan incomplint i que estan maltractant a la població de Ripoll, i podem afegir-hi, per exemple, el tema del pas a nivell, està parat cada 2x3, vam exigir que la consellera fes una reunió aquí a Ripoll, està incomplint la consellera perquè està passant de les dades, i per tant, escolti'm, faci-li pressió, vostè està al Parlament, és tan fàcil com dir-li, senyora consellera, vostè està incomplint.
6: Colomer animava a prohibir el pas dels camions que es dirigeixin a les obres i que Renfe no estava complint amb el promès perquè va dir que desfaria el taller provisional quan s'hagués fet el definitiu i ara diu que no ho farà, per no parlar de la supressió del pas a nivell del passeig Regull que encara no s'ha solucionat.
0: A Osona s'han decidit aquest mes de juliol els campions de Catalunya de dobles de golf. Dos dies intensos d'activitat al golf muntanyà han coronat a 4 parelles com les millors de Catalunya, Andreu.
4: El golf muntanyà és un dels camps de referència de Catalunya i com a premi al treball fet darrerament per millorar les instal·lacions, enguany ha estat l'escenari d'una de les dues proves més importants del calendari català. El Campionat de Catalunya de dobles, on fins a 120 jugadors, 60 en categoria sènior i 60 més en absoluta, repartits en 30 parelles femenines i masculines, van prendre part de la competició. Els locals d'Albert Nebot i Joel Ramírez van vèncer en l'absoluta masculina, traient-se l'espina de fa 2 anys, quan se'ls va escapar la victòria a l'últim forat i mig en el líders amb 2 cops d'avantatge. Sentim a Nebot i el director del golf, Jordi Puig.
13: Hem tingut moments alts i baixos, el cop hem començat a tots verds i seguits, molt bé, ens hem ficat allà, però de cop segurament ens hem vingut molt amunt, hem intentat arriesgar una mica de més quan potser ja només tocava assegurar i se'ns han anat una mica. Jo crec que l'important a aquest torneig ha estat, sincerament, que ens hem compenetrat bastant bé, perquè al final, com que és dobles, quan un falla l'altre no pot fallar, i si falles els dos és mort, i sobretot ens ha ajudat molt que tant els dos dies, quan un fallava, l'altre estava allà per aguantar la partida.
14: Ha sigut disputat i renyit fins al final.
13: És el primer cop que veiem un campionat de Catalunya, això sí, però ja havíem competit amb el nivell autonòmic i també nacional. I estem bastant contents, jugàvem a casa, som d'aquí, som del Muntanyà, sí, tenim una mica d'avantatge.
4: Fiona de l'Olbo i Marta Bertran es van proclamar campiones de Catalunya en categoria absoluta femení. En sènior, triomf per a Soldades Baix i Cristina Pàmies i per a Mario Salamanca i Nicolás Damont. Tot plegat després de dues jornades de competició, dissabte en modalitat fourball, on cada jugador de la parella jugava la seva bola i recollia el millor resultat dels dos, i diumenge en Green Som, fent una sortida conjunta i després d'escollir la bola alternaven cops fins al forat. Ho explica Jordi Puig.
14: Per nosaltres, doncs, és una gran oportunitat per ensenyar les nostres úniques i magnífiques instal·lacions que es troben, tenim la sort, doncs, de gaudir-les aquí a la comarca, es troben a Osona, som un dels 5 millors camps de Catalunya i som un referent. La veritat és que pocs camps de Catalunya tenen l'entorn natural que tenim.
4: Unes instal·lacions que també es volen beneficiar de la celebració de la Ryder Cup del 2031 al Camiral de Caldes de Malavella.
14: Estem fent moltes accions, estan fent, doncs, també una col·laboració público-privada per potenciar, val, i crear, doncs, una destinació de golf aquí al sud d'Europa, que seria la Catalonia Golf Destination, la destinació de Golf Catalunya, per competir, doncs, amb altres destinacions, com poden ser, doncs, l'Andalusia amb la Costa del Sol, les pròpies Canàries, Mallorca.
4: Les llicències federatives del golf a Catalunya han superat de nou les 30.000 aquesta temporada.
0: I de campions de golf a campions del billar, perquè dos grans noms d'aquest esport com Freddy Calderón i Esteve Mata han visitat recentment l'Esquirol en una trobada impulsada pels amics del billar del poble, Andreu.
4: Començar de ben jove a jugar a billar és una de les claus, juntament amb la memòria i el punt de talent, per arribar lluny en un esport moltes vegades frustrant. El camí és llarg, però també profitós, com per als joves i membres, o no, dels amics del billar de l'Esquirol, que van poder aprendre de primera mà del jugador més complet de la història del billar, Frederic Caudron, i a l'usonenc Esteve Mata, subcampió d'Europa i múltiple campió d'Espanya, reunits en dues exhibicions excepcionals al Coix de Cabra. Amb dos van començar a jugar amb 9 anys.
15: Me ha costado hasta los 22, 23 para llegar a un nivel suficiente o bastante bueno en los juegos cortos, juegos de serie, campeón del mundo de cuadro al principio, y después he empezado seriamente a jugar tres bandas. Para ser campeón de tres bandas, creo que a los 18 años es muy difícil, se necesita un poco más de tiempo.
4: I entendrà que tot forma part d'un procés.
16: Moltes vegades se sent frustració, s'ha de saber gestionar tot això, i no és fàcil, hi ha molta gent que ho abandona precisament per això, no? Esperem que, doncs, a través d'algun projecte que tingui algú en particular, i doncs es vagi espavilant i la cosa vagi millorant i trobem aquests joves que ara falta.
4: Iniciatives com la impulsada pels mateixos amics del billar de l'Esquirol en col·laboració amb l'Institut Escola del Cabrerès des de fa un parell d'anys per fomentar aquest esport des de la base ja està donant resultats. Dels 55 socis de l'entitat, una desena són menors de 18 anys i es vol seguir creixent. El seu president Ferran Cullell en fa èmfasi.
17: De cara a aquest any que ve tenim previst que ens vinguin 8, 10, 12 nens i nenes entre 9 i 10 anys, l'edat òptima que molts d'aquests grans campions han començat. Que els puguem anar formant, que quan nosaltres arribem a on arribem tenim recursos amb gent que tenen nivells superiors perquè ens continuïn ensenyant la canalla.
4: Petits i grans van gaudir de valent dels coneixements dels dos grans jugadors de billar reunits a l'Esquirol en una festa d'aquest esport difícilment repetible a la comarca, en la modalitat de tres bandes. Una oportunitat que tothom recordarà. Àlex Montanyà, alcalde de l'Esquirol.
18: Gràcies a l'empenta i a la il·lusió de molta gent d'aquí de l'Esquirol, s'atreveixen a realitzar aquest tipus d'aposta.
4: Fa 10 anys els mateixos dos jugadors van ser a l'Esquirol en una visita privada i d'aquí on va néixer una relació que ha permès aquest mes de juliol organitzar aquesta gran trobada per als amants del billar.
0: Fort increment de participació en el 6è Opening Internacional de Llinars d'Escacs, Enric.
19: Doncs sí, així és, Ona, i és que Llinars del Vallès ha viscut entre el 25 de juny i el 3 de juliol el 6è Open Internacional d'Escacs. el qual ha estat organitzat pel Llinars Club d'Escacs. De fet, el certamen ha tornat a batre el seu rècord de participació. En total, hi havia 154 escaquistes, 44 dels quals estrangers. Un dels trets més destacats de l'organització ha estat l'evident i notori salt qualitatiu que s'ha viscut enguany. Hi ha participat jugadors de 19 federacions diferents i un total de 17 jugadors titulars, fet que situa Llinars en el mapa dels certamens escaquistes del territori. També va destacar l'excel·lent actuació de la jove jugadora índia Rajanya Datta, que va finalitzar en una brillant setena posició de classificació general i es va proclamar campiona femenina, assolint a més la seva norma de mestre internacional femenina. És la primera vegada que una jugadora aconsegueix una norma internacional en l'Open de Llinars. Una de les novetats d'enguany ha estat el primer torneig tancat de norma de mestre internacional organitzat amb el Club Escacs Barcelona. L'acte de cloenda ha comptat amb la presència del president de la Federació Catalana d'Escacs, Ramon Xamleta, del president del Club d'Escacs de Barcelona, Juan Manuel Sánchez, del president del Club d'Escacs Llinars, Joan Antoni Pérez, i el regidor d'Esports, Gabriel García Márquez. Així doncs, i ja amb la vista posada en la propera edició, Llinars es referma una vegada més com un poble escaquista on aquesta passió es cultiva des de ben menuts.
0: I l'Ajuntament de Mollet del Vallès, a través de l'empresa municipal de formació i ocupació, ha iniciat les obres d'ampliació de Mollet Lab, Enric Rubió.
19: Doncs sí, així és, Ona, i és que aquesta ampliació permetrà ampliar l'oferta d'activitats, impulsar projectes d'innovació col·laborativa, facilitar l'accés a les noves tecnologies i afavorir, en definitiva, el desenvolupament de competències vinculades als nous reptes socials i econòmics. De fet, l'ampliació respon al creixement de l'activitat de Mollet Lab des de la seva posada en marxa i a la voluntat de donar resposta a la demanda creixent d'espais per a la formació, l'experimentació i el desenvolupament de projectes d'innovació. El nou espai s'hi accedirà des del carrer Pere Ramon, número 2, baixos, i comptarà amb una superfície útil de 207,45 metres quadrats. L'espai es distribuirà en una aula de formació de 45 metres quadrats, una àrea de treball de 76 i diverses zones complementàries adaptades a diferents usos. La previsió és que les obres finalitzin a finals de l'any 2026, d'enguany mateix, moment en què el nou equipament podria iniciar la seva activitat i contribuir activament a la dinamització econòmica i tecnològica de la ciutat. Des del 2024, el Mollet Lab ha començat a consolidar-se com un espai de referència en divulgació tecnològica, experimentació i innovació col·laborativa. Durant aquest període s'han impulsat activitats amb centres educatius, professorat, persones emprenedores, empreses i entitats, acostant la fabricació digital i les tecnologies emergents a nous públics i generant noves oportunitats de col·laboració. Entre aquestes actuacions realitzades destaquen, per exemple, projectes amb centres educatius com l'Escola L'Estonac, l'Institut Gallecs o Can Vila, activitats formatives per al professorat, assessorament a persones emprenedores i col·laboracions amb entitats municipals. A més, el Mollet Lab ha participat en esdeveniments com, per exemple, el Market Fest i el Fira Codebot, contribuint a la difusió de la cultura, de la innovació i de la fabricació digital al territori. Així doncs, amb aquest projecte, l'Ajuntament de Mollet reafirma el seu compromís amb la promoció empresarial i la innovació i la generació d'oportunitats, consolidant aquesta vila com un entorn favorable per al talent, la innovació, l'emprenedoria i el desenvolupament tecnològic.
0: I el Parc del Castell de Montesquiu incorpora un nou atractiu cultural, Andreu.
4: No tothom pot dir que té el seu propi jardí d'escultures i encara menys en un entorn com el Parc del Castell de Montesquiu. 17 peces de cerc curtent, algunes de petit format i d'altres que freguen els 4 metres d'alçada, conformen el recorregut de la nova exposició del mestre forjador d'Alpens, Enric Pla Montferrer.
20: És una alegria molt gran avui poder inaugurar aquest espai perquè al final és un recorregut a la meva vida i la meva trajectòria com a escultor. Crec que em queda molt per fer, però de moment tenim aquí 17 escultures que expliquen una mica totes les meves sèries, totes les meves obres.
4: Divendres, els primers visitants van poder descobrir l'exposició durant l'acte d'inauguració. Les escultures perfectament integrades amb els colors i el paisatge del parc que fan referència a la trajectòria professional de Montferrer.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
21: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: Pep Acosta, bon dia.
22: Hola, bon dia. Continuem aquesta situació d'onada de calor molt important. Les temperatures no baixen, mínimes ja molt altes, superior als 20 graus a moltes zones, fins i tot cap a Moianès, també cap a Osona, per descomptat al Vallès, plena onada de calor, aquests vents molt calents, aquest vent que és que realment és molt, molt, molt calent, vents de sud, vents que venen del desert del Sàhara, que ens afecten de ple a casa nostra. A la tarda queixen algunes nuvolades, ahir m'han queixat algunes també, però bueno, ben poca cosa, alguns ruixats puntuals el dia d'ahir, però bueno, no fan que desapareixi aquesta calor ni de bon tros. I avui tornarà a fer moltíssima calor durant el dia, gairebé tanta com ahir, potser baixarà 1 o 2 graus de temperatura. Aquesta és l'única bona notícia, pot baixar 1 o 2 graus. Per tant, no crec que arribem als 40 graus a cap població de les nostres comarques. Poder en els llocs més càlids, sí. Arribarem o pràcticament s'aconseguirà en aquests 40 graus, però no serà tant com ahir, que a unes quantes poblacions arribarà a aquests 40 graus. Jo crec que avui serà a bastantes menys per aquesta petita baixada del termòmetre. A la tarda tornaran aquestes nuvolades, poden ser més importants a la zona del Pirineu, no s'escarten 4 gotes, de tot anatòtiques, poca cosa, tempestes molt puntuals, en definitiva, molt poca variació meteorològica respecte ahir. Continuem amb aquesta onada de calor i continuem aquest panorama sense pluja, amb un risc d'incendis elevadíssim. En definitiva, molta, molta precaució davant d'aquest panorama que estem tenint aquests dies. Que tingueu un gran dijous. Adéu.
21: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres, a partir de 9:45, l'Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu, parlarà amb l'historiador Ricard Ginjaume per parlar sobre un podcast d'història anomenat Veus del Passat. I nosaltres després tindrem aquí el terapeuta ocupacional Jaume Casas i en Joan i en Toni, que formen part de les parelles artístiques.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Territori 17.
1: Són 9:45 del matí, anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou, bona.
1: Estic pendent de... He vist un mosquit tigre.
2: I l'està...
1: I l'estic...
2: Ah, ja el veig, l'acabo de veure.
1: L'acabes de veure?
2: Sí.
1: Perfecte. Estaré al cas que no em piqui perquè és una miqueta molest. En fi, començarem repassant les portades dels diaris de La Vanguardia. Explica'ns què diu la seva portada avui, Andreu.
2: Doncs fa referència a aquesta cimera de l'OTAN. Trump redobla la seva amenaça a Espanya i Sánchez replica que compleix amb creixos. Espanya és un soci pèssim, talla tot el comerç, inclòs les visites, va dir el líder dels Estats Units. Washington dona per finalitzada la treva i torna a atacar de nou amb una onada d'atacs a l'Iran. I a la imatge es veu a Donald Trump amb un posat molt característic seu, amb els llavis així com posició de donar un petó, però amb aquesta posició xulesca,
1: sí,
2: mirant-se a Pedro Sánchez durant la seva intervenció.
1: Seguim, Andreu, per la portada de... No sé si tenim la del diari ara.
2: La tinc.
1: Doncs perfecte, endavant.
2: Avui el que llegim és Trump anuncia la fi de la treva amb l'Iran i enfonsa els mercats. El líder nord-americà critica Europa i l'amenaça amb tallar el comerç amb Espanya, però Sánchez hi treu ferro. Els aliats europeus invertiran en míssils i els Estats Units permetran a Ucraïna construir les bateries Patriot. I a la imatge doncs es veu aquesta foto de família, ahir en la posada d'aquesta cimera de l'OTAN, on es veu a Donald Trump, també Pedro Sánchez, a Keir Starmer, el primer ministre del Regne Unit, i Giorgia Meloni, també, entre d'altres, en aquesta imatge, doncs, com hem dit, de família. I l'altre tema que destaca el diari a la portada, la calor, evidentment, on es veu a una persona refrescant-se, si es pot dir així, amb l'aigua d'una font de Barcelona.
1: Sí, que deu estar més calenta l'aigua que...
2: Ahir va arribar als 40,9 graus, segons l'Observatori Fabra.
1: Mare meva.
2: A Barcelona.
1: Seguim, Andreu, per la portada del periòdico.
2: Mira, el periòdico avui el que llegim és les empreses del sector espacial es tripliquen a Catalunya en 5 anys. Barcelona es postula per acollir el congrés mundial més important d'aquesta indústria, que a l'autonomia compta amb 83 companyies que generen 1.800 llocs de treball.
1: I acabarem el repàs de portades al diari Ara, que no tindrem...
2: El punt avui
1: no el tenim. Per tant, ens anem directament a les portades dels diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País, Andreu.
2: La Fiscalia acusa Peinador de desproporció i d'idear una confabulació. El Ministeri Públic demana que s'anul·li la retirada del passaport, fent referència al cas de Begoña Gómez. I a la imatge, doncs, fa referència, evidentment, a Donald Trump durant ahir a la seva visita. Bueno, visita no, li tocava estar a la cimera de l'OTAN. Bueno, els Estats Units és un dels països... que hi formen part, i justament se'l veu tapant a Mark Rutte, una imatge molt representativa, ja que Mark Rutte és el cap de l'OTAN. I bé, el que llegim és Trump sembra el caos a l'OTAN i reobre la guerra contra l'Iran.
1: Seguim ara, Andreu, per la portada del Mundo.
2: El Mundo, la portada del Mundo, com estem tenint problemes aquests dies en trobar les portades, doncs no la tenim, per tant anem a la de la Razón, que avui el que llegim és Moncloa mira per un altre costat davant el cop de Trump. Activa la contenció per evitar l'escalada després de l'anunci de la ruptura de relacions comercials i els Estats Units compleix l'amenaça del seu president i llança dos atacs contra l'Iran per segona nit consecutiva. I a la imatge doncs, era la mateixa que de La Vanguardia, on es veu a Donald Trump amb aquesta posició xulesca, amb els llavis així posats trets cap a fora, mirant la intervenció de Pedro Sánchez. I acabem el repàs de les portades amb el diari de l'ABC, on titula l'OMS alerta de que el càncer amenaça en 2050 en duplicar la seva incidència. Demana millorar l'accés a tractaments amb la previsió de que es passi dels 20 milions de nous casos anuals a més de 35 en tot el món. I la imatge, com a bon diari monàrquic, l'ABC es veu a la infanta Sofia i durant el seu discurs en l'acte de la Fundació Ibercaja en el monestir de la Nostra Senyora de Collgollada.
1: Doncs aquestes són les portades dels principals diaris que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i fins aquí una estoneta.
2: Fins ara, bona.
0: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: Passen 4 minuts de 2:15.

0: Doncs sí, així és Ona. Avui tenim entre nosaltres en Ricard Ginjaume, historiador, cardedeuenc, bibliotecari, de fet polifacètic, ara ho veureu, perquè li preguntaré bastantes coses, i per parlar bàsicament sobre un podcast del qual sóc persona interessada d'alguna manera, ja ho veureu, perquè em vaig tenir l'honor de poder-hi posar veu, però de fet no parlem d'això avui, sinó que parlem de concretament com va sorgir aquest podcast, que es diu Veus del passat. És un programa, un podcast que parlem de memòria històrica, podríem dir, de vestigis, de territori, de poble, i de moltes coses que la gent realment no sap i que posarem sobre la taula. Així que deixeu-me donar la benvinguda, com dèiem, en Ricard Ginjaume, gran polifacètic, ara parlem sobre ell. Molt benvingut, Ricard, i gràcies per estar aquí, que és casa teva, també.
1: Hola, molt bon dia, Enric. Moltes gràcies.
0: No sé si ho he dit bé, historiador, cardedeuenc, bibliotecari, crec que hi ha una llarga llista, no? De...
1: Bon, Ricard, no, bé, sí, perfecte.
0: Com va començar aquesta vida d'historiador, podríem dir? Va ser de ben xiquet que ja tenies curiositat per les coses o t'ha vingut de més adult?
1: Ostres, tirem enrere, eh? No, sí, jo crec que sí, que ja ve de petit, també passava molt temps amb la meva àvia, i al final una mica ja al batxillerat quan dius, hòstia, què haig de fer, que no, tampoc se t'obre el món i no saps ben bé cap a quin camí.
0: Ni t'ajuden gaire, tampoc, a bases de...
1: Sí, hi ha molta dispersió, no? Veus moltes coses i dius, ostres, a mi m'agradava bastant la història, tenia una professora bona aquí, l'Àngels López, a l'institut, vaig fer el treball de recerca sobre la Guerra Civil, i a partir d'aquí, doncs, vaig decidir fer la carrera d'història, i, bueno, llavors vaig fer un màster en gestió cultural, que el tema laboral, no, per les humanitats està com està, i ara estic fent de bibliotecari a Sant Antoni de Vilamajor.
0: Déu-n'hi-do, mira, biblioteca relativa, no nova, però sí que són unes grans instal·lacions, maca, realment, que va fer un abans i un després pel poble, pels qui ho coneixen. Podríem dir, d'algun tret, que si alguna qualitat necessita, que necessita moltes, però la principal potser d'un historiador, jo potser diria que fos una persona curiosa, no?
1: Sí, la curiositat, i jo hi afegiria saber escoltar. I et treu molts perjudicis, també, moltes idees, intentar anar amb poques idees però preconcebudes, i a partir d'aquí, doncs, això, tenir la ment oberta, i a mi el que m'agrada no és investigar, veure, aprofundir les coses, sempre es pot aprofundir més, no? També ens connecta com a persones entre nosaltres, no? Cadascú tenim la nostra història individual, doncs la idea, no? La nostra memòria, la idea de l'historiador és intentar generar un discurs que tots ens hi puguem veure reflectits, no? Com a comunitat.
0: Cap i a fi seria com un periodista del passat, no? Diuen que un periodista no... Quan hi ha una persona que diu que plou i una que no, la seva feina no és donar veu les dues, sinó obrir la finestra i veure si està plovent, no?
1: Sí,
0: en aquest cas, trobo que en el teu cas seria el mateix, no? Sí. Què diu la història? Val, què va passar realment?
1: Sí, està bé. Mira, és un bon exemple, no? És escoltar les dues parts i, a part de dir, bueno, ara veurem, hem de comprovar, no? I hi havia un professor al debat aquest de si la història és ciència, i que un professor meu, el Ramon del Río, a la universitat ho defensava vehementment, dient, doncs, que no podem fer experiments perquè no podem fer en el passat, però oi que en un astrònom tampoc pot fer experiments sobre estrelles i tampoc se li qüestiona que això sigui ciència. I que es rebat, bé, deia, quan era petit la tonyina era molt dolenta perquè duia greix, i ara resulta que aquest greix és omega 3 i és la panacea, no? I, bueno, tot saber evolucionar.
0: El gran que d'aquests professors que ens marquen, eh? Realment. Va, entrem una miqueta en qüestió. Hem vingut a parlar, no?, sobretot d'aquest podcast, aquest gran podcast, deixa'm dir que ha quedat molt bé de Veus del passat. Com et va arribar a les mans?
1: Bé, va ser una proposta de la Maria Rovira, directora de la tele, que està buscant, sempre s'està movent, ho sabràs tu millor que jo.
0: Nit i dia.
1: Movent cel i terra, subvencions i projectes, i em va enviar un WhatsApp i em va dir, mira, Ricard, hi ha una subvenció de la Diputació sobre Memòria i Història, memòria històrica, que et semblaria com ho veus, no? I a partir d'aquí també van taular, ella va parlar amb el museu, amb la Marta Núñez, i a partir d'aquí va fer una proposta de projecte.
0: Com, per qui no l'hagi escoltat, de fet és molt recent, es va estrenar aquest mateix diumenge, i en aquests propers tres diumenges sortiran els nous capítols, en són quatre en total. Com el descriuries per a algú que no l'hagi escoltat?
1: Que jo haig d'entonar la meva culpa, que tampoc l'he escoltat.
0: Alerta, perquè ell l'ha fet, l'ha creat, l'ha dissenyat, però el muntatge final no l'ha sentit.
1: No l'he sentit i ho tinc pendent. Per tant, potser ho podries... Series més veu de referència tu que jo. El que es va intentar... Jo mai havia fet un podcast, no? I llavors sí que pot ser historiador, però com ho comuniques, això? I llavors una mica amb la Maria, ella tenia clar que fos una cosa curta. Jo la vaig sondejar una mica de com s'imaginava ella, no, el podcast, per tenir alguna noció. Em va dir això, una cosa d'uns 10 minuts, que intentés tenir bastant diàleg o com peces diferents. I també una altra referència era vincular-ho amb l'edifici, no? Amb la part física existent. I llavors, a partir d'aquí, jo vaig intentar fer com... i volcar-hi història, però també, doncs, si teníem un retall de premsa, afegir-lo, també diferents personatges, i sempre vincular-lo amb la utilitat actual que tenen a aquests... que la majoria són equipaments.
0: I hem de dir que Ricard ha estat molt curós perquè ens va fer molts apunts, per exemple, si estàvem parlant, doncs, del bombardeig de Can Serra, doncs, l'avió concret, no?, que van sobrevolar per trobar el so exacte. Per tant, escoltareu realment un treball molt acurat en aquest tema, molt, molt fidedigne, deixa'm dir, perquè a vegades hi ha treballs d'aquest estil, però que a vegades poden ser més genèrics, no?, amb sons, etc. Aquest és molt, molt fidedigne. D'aquests quatre capítols, no desvallem res, i potser diem els llocs concrets, no? Estem parlant de la Tèxtil Rase, que Cardeu és una entitat ja per si mateixa, inclús avui dia. De fet, aquí al Territori 17 en parlem moltes vegades, d'activitats que en fan, o també del bombardeig de Can Serra, el camp d'aviació, que és sobradament conegut per la comarca, per els tres municipis que toca, o el cinema Esbarjo, no? Podríem dir que són uns puntals, eren llavors, fa un segle, un puntal referent cultural o de societat al poble, però és que ho segueixen sent molts, bueno, tots, deixen dir, no?
1: Sí, clar, potser més la Tèxtil Rase Can Sant Esteve, o la Fàbrica Vella que deia la sí, meva àvia, que hi havia treballat, era un referent primer perquè era una de les dues o tres grans fàbriques que hi havia, i per tant tot el que això suposa com de relacions humanes.
0: Tu en coneix algú que hi ha passat, de fet?
1: Sí, que hi ha treballat, o fins i tot que hi va conèixer la parella, o fins i tot resulta, no, el podcast ho expliquem, que va ser l'origen de dos esports que es practiquen actualment a la vila. L'altre seria l'Esbarjo, que evidentment, doncs, ha tingut una continuïtat i és com un puntal de la vida cultural de la nostra vila. I llavors que l'aeròdrom militar, potser que perquè ara són camps de cultiu i va fer la seva funció en un període molt concret durant la Guerra Civil, però sí que és veritat que ha estat molt present sempre amb l'imaginari.
0: És un lloc, a més, que se'n diu popular.

0: no? Potser sembla. Sí, sí. De fet, és molt bonic sentir testimonis de gent que ho va viure. Recordem que no només hi ha aquesta feina d'historiació, sinó que podem escoltar testimonis de primera mà de gent que ho va patir i ho recorda, que crec que el temps on estem vivint nosaltres és un privilegi poder escoltar aquesta gent, perquè per edat que tenen, evidentment, és gran, és bellesa la gent que escoltem, doncs d'aquí no gaire temps seran testimonis que només tindrem enregistrats, i ara encara avui dia podem escoltar-ho. Com és d'important, no?, avui dia, en un moment on la ultradreta, no?, a nivell mundial, podríem dir, està desprestigiant i deslegitimant i fet totes aquestes fake news, no?, del passat, del que hem viscut, poder escoltar la gent i que, evidentment, no és que rebati, sinó que clarament sap el que va passar.
1: Que has tret molts temes, eh?
0: Molts, molts, sí, sí, ens queda molt poc, eh? És només al final, es queden 30 segons, però bàsicament podria, t'ho resumeixo, com és important escoltar la gent que ho ha viscut, no?
1: Però aquí hi ha hagut una feina prèvia de la tele, que fa temps amb en Salvador Colla, amb Endavant, i tota l'associació de jubilats es va enregistrar, i per tant no és que hi hagi gent que segurament no només tindrem, sinó hi ha gent que d'aquests testimonis que ja són morts.
0: Correcte,
1: no?
0: Correcte.
1: I que una mica hi ha, ara no em ve el cap de quina zona de l'Àfrica, però em sona que per allà hi ha com una dita que diuen que quan es mor una persona és com si es morés una biblioteca. Amb la idea aquesta de que cada persona som un món de vivències, coneixements, interconnexions, que som únics, no? I al final sí que sembla que estem més interconnectats que mai amb el mòbil, però al final els punts connectors som les persones.
0: Molt interessant aquesta cita que has dit d'una zona precisament on es valora molt la bellesa, on segueix sent el pilar troncal de les famílies, podríem dir, per tot el que saben, per l'experiència que han viscut, i precisament per això, no?, per poder-nos relatar de primera mà d'on venim, els vestigis, al cap i a fi. Així que res, deixa'm acabar aprofitant això que has dit, aquesta entrevista, primer de tot dedicatòria per ells, per les persones que han fet possible, doncs, tenir aquest testimoni de primera mà, i agrair-te novament, doncs, aquesta gran feina que has fet d'historiació, que jo estic segur que ha estat un carmelet perquè sí, segur que t'ho has passat molt bé, que es nota, sí.
1: I tu també, eh?
0: Jo també, ho reconec, he gaudit molt, així que res, per tots vosaltres, esperem que l'escolteu, que ho gaudit molt, i Ricard, això és casa teva, quan vulguis, ja ho saps.
1: Moltes gràcies, Enric.
2: Passen 3 minuts de 3 quarts de 10. Doncs aquest any Parelles Artístiques celebra 20 anys convertint l'art en una eina de trobada, de benestar emocional i també de la lluita contra l'estigma en la salut mental. Més de 2.100 artistes, més d'un miler d'obres i un projecte que ha crescut a Osona fins a 19 comarques. I per parlar-ne avui ens acompanyen una parella artística que han participat en el projecte, en Joan i en Toni, i també el terapeuta ocupacional d'Osonament, en Jaume Casas. Hola, què tal?
3: Hola, bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Bon dia. Començarem parlant amb tu, Jaume. Explica'ns una miqueta què és Osonament i com funciona, i també com ho relacionem directament amb Parelles Artístiques.
3: Osonament, bueno, primer de tot, moltes gràcies per convidar-nos aquí al Nou. Osonament és una entitat de salut mental que acompanya persones amb problemes de salut mental i addiccions a la comarca d'Osona i Lluçanès, amb una llarga trajectòria a la comarca. D'alguna manera, el projecte de Parelles Artístiques s'impulsa des del 2006 amb aquesta idea de poder acompanyar les persones a través de l'art i la cultura, i va néixer amb aquesta mentalitat de poder apropar les persones en entorns comunitaris a través d'un mitjà que en aquest cas és l'art, amb qualsevol disciplina artística, i per tant d'alguna forma amb una mirada molt centrada en la persona i en els interessos i les ocupacions que les ocupen.
2: Des del punt de vista professional, què aporta aquest canvi de mirada? És a dir, què passa quan deixem de parlar de pacients i passem a parlar d'artistes?
3: Jo crec que això és molt important, perquè d'alguna forma no dignifiques a la persona i al seu procés artístic, i també és molt important a nivell d'estigma, no? Ja que d'alguna forma concebem els dos membres de la parella un artista, per nosaltres això és molt important, perquè, com he comentat, dignifica i otorga un paper i un rol a la persona protagonista d'aquell procés de creació de l'obra.
2: 20 anys són dues dècades, vol dir que és un projecte que està plenament consolidat aquí a la comarca. quina és la clau de l'èxit, perquè

0: potser era un projecte, no sé si en aquell moment era innovador, però ara ha seguit i suposo que també s'haurà anat extenent a poc a poc.
1: Sí, jo crec que la clau són moltes, però sobretot són les persones. Al final, quan s'ajunten persones amb una idea molt, molt bonica, on la voluntat és acompanyar des del bon fer i des de la pràctica més humil, jo crec que aquesta va ser la clau inicial que va conduir Parelles Artístiques a poder desenvolupar-se tant al territori com aquí a Osona com a tot Catalunya. Jo crec que també la clau ha pogut ser que hi ha un equip humà de professionals tant a Osona com a la resta de Catalunya que vetlla pel projecte en el dia a dia i, evidentment, gràcies a tots els artistes i col·laboradors, tant a nivell d'expositiu, no? Totes les entitats que ens permeten poder exposar els seus equipaments, als artistes, per participar de forma no voluntària. I al final jo crec que el secret està en la persona.
0: I com funciona amb Parelles Artístiques? És a dir, com s'ha de contactar amb vosaltres? Vosaltres feu el contacte, el procés, com va?
1: Parelles Artístiques consisteix, no, en la creació conjunta d'un artista que està vinculat a recursos de salut mental i un artista de la comunitat. En aquest sentit, les persones vinculades a Osonament, a través, no, del seu referent, doncs pacten la possibilitat de participar al projecte de Parelles Artístiques, ja sigui perquè estan en un moment idoni en el seu procés de recuperació. I, per altra banda, qualsevol artista, o sigui professional, amateur, o que té un interès, una afició en el món artístic, no fa falta que necessàriament sigui un artista consolidat, té interès de poder compartir aquest procés creatiu que a vegades en el món artístic potser es queda més en aquesta part individual i té ganes, no, de poder compartir aquest procés. Nosaltres donem la benvinguda a qualsevol persona que tingui només aquest neguit i pugui contactar amb nosaltres a través de xarxes socials, pàgina web, etcètera, etcètera.
0: Per tant, entenc que està obert a tothom, no? És a dir, tothom que tingui la voluntat de voler ajudar i participar en el projecte ho pot fer, no?
1: Sí, correcte. Al final, el més important és les ganes, la motivació. Evidentment, no? Si hi ha darrere un interès en qualsevol disciplina artística és important, però no necessàriament hi ha d'haver una expertesa en aquell àmbit.
0: Joan i Toni, vosaltres sou una de les parelles artístiques. Expliqueu-me com us vau conèixer i també no sé si recordeu el primer dia que vau començar a treballar junts en la vostra obra, que ara, si voleu, ens la podeu explicar.
2: Ui, tant.
3: Sí, va anar bé. Està anant bé, estem contents. Ha anat bé, ens vam trobar... Jo vaig oferir-me, no sé si... Jo, com a malalt i mental i artista, em vaig oferir... que estava interessat de participar en Parelles Artístiques, i tu, Joan, no sé si et van venir a buscar o et vas oferir, no sé, bueno, pel cas és igual, no?
2: Jo és la quarta edició, vull dir que porto, bueno, que hi he estat. A més, recomanaria, bueno, faig una crida a tota la gent que possibles que poguessin estar, doncs, interessats, perquè... al final del projecte, al final de l'obra, et dones compte que has après moltes coses per tu, i la compenetració aquesta que hi ha hagut durant aquests mesos s'ha arribat a portar sense cap, no sé com dir-vos, sense un marcatge molt, molt propi, no? Que coneixes a la persona, amb en Toni no ens coneixíem, ens vam conèixer, i sí. la màgia, Toni...
3: Sí, com de dues visions de l'art,
2: sí,
3: diferents,
2: correcte, però que es van...
3: Que per força i per bona voluntat s'ajunten.
2: S'ajunten.
3: Per un projecte en comú.
2: I surt aquesta obra, no? Que això és d'agrair. Vull dir... per la meva part, vull dir, quedes molt satisfet, no?
3: Sí, sí, sí.
2: I per l'altra, vull dir, en Toni, doncs, em comentava, vols dir que podrem començar? Tampoc vàrem marcar un repte de dir, oita, farem això, això, això, altre. Sinó que el bo és el anar-nos coneixent i el anar tractant, perquè entre tots dos, doncs, es va portant, no sé, és com una cosa màgica, no? Que vas entenent i va sorgint, i al final, vull dir, arribes a tenir aquest projecte acabat.
0: De manera genuïna, és a dir,
2: sí.
0: I naturalment,
2: sí.
0: No?
2: Sí, sí, sí, sí,
3: sí, sí, sí, sí.
2: Sense un marcatge, doncs, propi.
3: De fet,
2: no?
3: També tenim dos estils diferents. Tu tendeixes més al realisme, a vegades tendint a l'abstracte, i jo soc
2: és figuratiu, sí.
3: Jo soc més més abstracte, concret, però abstracte.
2: Sí, sí.
3: Formalista, sí. Però també... I, o sigui, també vam haver de buscar-se-les per fusionar dos conceptes, dues idees,
2: sí, però
3: dues intencions.
2: Si o... te'n recordes, Toni, el vam marcar, o sigui, el bosc, no? Vam començar...
3: Bueno, sí, de fet vam mirar i amb qui... Vam... Quin... Què fèiem primer? Què fèiem? Què feies tu? Què feies jo amb fotografies cada un de l'obra?
2: Correcte.
3: I
2: sí, sí.
3: Va sortir la idea d'un bosc, d'uns
2: sí,
3: troncs en vertical...
2: I d'aquí ve que l'obra, doncs, és verticalitat, no?
3: Verticalitat, sí, sí.
2: O sigui, ens vam centrar en passejos pel bosc, parlant, xerrant, i d'aquí, doncs, va sorgir el tema dels troncs, les fulles... Això ho vam anar-ho transformant cada un, doncs, passant pel seu sedàs, i en Toni, per exemple, les fulles les va convertir en signes.
3: Signes de fets amb collage, sí, molt formals, molt simètrics i geomètrics, però plans i sense perspectiva de tridimensional, plans, diguéssim. I, bueno, vam fer com una versió de troncs... I al mig, simbolitzant fulles, vam posar-hi un collage de símbols. Bueno, i està molt elaborat, perquè... Però, bueno, és arreplegant... Jo, en el meu cas, vaig arreplegar formes que ja tenia fetes anteriorment.
2: Sí, però déu-n'hi-do, la feina, no?
3: Sí, la feina, déu-n'hi-do, sí. Perquè vam posar pintura amb pinzell, vam posar collage amb cola... Bastant elaborat, sí, la veritat.
0: Bastant de feina, no?, té l'obra.
2: Sí, és elaborada i bueno...
3: Jo he disfrutat bastant, i és una trobada... Bueno, primera, si un està bé, també és important, esclar, perquè si un... Però és una trobada enriquidora, que surt de l'individualisme, et trobes amb una altra gent, amb una altra perspectiva, i comparteixes unes estones, i està molt bé.
0: Per tota la gent que ens estigui escoltant, no sé si aquesta obra, per exemple, en el cas d'en Joan i en Toni, es podrà veure exposada en algun lloc?
1: Sí, bueno, us convidem a tots els espectadors que avui, dia 9 de juliol, a les 6 de la tarda, fem la inauguració de l'exposició col·lectiva de parelles artístiques. Això vol dir que no només les obres d'Osona, sinó que totes les obres que han participat les diferents entitats de Catalunya estaran exposades des de a partir d'avui al Museu d'Art de la Pell, a la part a dalt de tot on hi ha les exposicions temporals, i es podrà visitar fins al setembre.
0: I quantes parelles artístiques han sorgit en aquesta edició, i quantes també estaran exposades?
1: En aquesta edició tenim a 148 artistes i un total de 72 obres que estaran exposades avui a la sala expositiva.
0: Com a terapeuta ocupacional, veus, suposo, i deus estar satisfet del procés dels artistes, no?
1: Jo crec que dona gust cada edició poder escoltar, com ara estem escoltant a la parella artística parlar, veure les seves cares de complicitat. Jo crec que és la màgia, com han comentat, d'aquest procés creatiu, i és evident, no?, que hi ha un poder transformador, que és a través d'aquesta genuïtat, aquest compartir, i que sigui tot a través de l'art. I jo, cada edició, juntament amb els meus companys, quan escoltem, només escoltant les parelles artístiques parlar entre elles, ja observem aquest impacte tan interessant.
0: Com valoraríeu aquesta edició? Expliqueu-me, definiu-vos què heu sentit en aquest cas amb la vostra parella artística, i també en general amb aquesta edició i amb la vostra obra.
3: Bueno, jo m'he trobat bé i disfrutat el compartir estones creatives pictòriques, perquè hem set pictòrics, no hem set ni de fotografia ni d'escultura. Bueno, pictòrics i collage també. Bueno, doncs una experiència molt, molt positiva, molt constructiva, tant a nivell personal com a nivell humà, i bueno, ho recomano als que puguin fer-ho, doncs que ho facin. Sí, sí. Com valoraries? Positivament, molt positivament, sí, sí.
2: Per descomptat, positiu al màxim i enriquidor. Mm-hmm. Però lo bo és aquest enriquiment entre les dues parts, no? Mm. Per tant, com deia abans, durant aquests 9 o 10 mesos que portem treballant, doncs entre dues persones que s'ha anat doncs caminant i s'ha anat fent. Jo ja us ho he dit, vull dir, porto quatre edicions fent parelles artístiques i cada any he sortit, però molt, molt, molt satisfet.
0: I entenc que l'any que ve seguireu en el projecte de parelles artístiques, no sé si com a parella artística, però si teniu les ganes, això entenc que sí, eh?
2: Ui, tant, ja ho crec que sí.
3: Jo potser no segueixo, però sí que seguiré creant, segurament, perquè tinc una rutina d'anar fent quadrets i...
2: Toni, no serà per mi, no?
3: No, per tu no, però és que no, suposo que no repetim cada any les mateixes parelles artístiques.
1: Bueno, normalment les parelles no repeteixen, no? La idea és poder
0: clar,
1: començar...
0: Clar, anar canviant i anar trobant altres parelles.
2: Correcte. La idea és aquesta, no?
1: Sí, correcte. I evidentment hi ha molts artistes que decideixen fer una parada i no participar durant uns anys i després hi tornen a participar.
3: Sí,
1: n'hi ha que només participen en una edició, això al final cada persona decideix una mica la seva vinculació amb el projecte.
0: Doncs moltes gràcies, Jaume, Toni i Joan, per explicar-nos avui en aquesta última entrevista de la temporada del Territori 17, per explicar-nos aquest projecte tan, tan xulo i que esperem que siguin per 20 anys més. Moltes gràcies a tots.
2: Gràcies a vosaltres. Gràcies.
0: Molt bé.
2: Gràcies.
4: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: I arribarà el moment de saber quina és la cançó del dia.

És Highway to Hell de AC/DC i és que avui Bon Scott faria 80 anys. El cantant de la banda de hard rock va ser la veu del grup durant 6 anys i se'l considera com el cantant original malgrat el seu curt període en aquesta posició. Això es deu gràcies a posar la veu a la cançó que estem sentint, Highway to Hell, que es va publicar el 1979. Bon Scott va morir l'any següent a causa d'una intoxicació etílica.

0: A Tren d'Alba, cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. No podem acabar la temporada bé, perquè tal com explicava el diari El 9-9 ahir, l'R3 va tornar a estar tallada entre el Figaró i Puigcerdà per una incidència a la infraestructura, segons va informar Renfe. Adif va afegir que el problema afectava els sistemes de regulació del trànsit entre la Garriga i Puigcerdà, i evidentment Renfe va haver d'habilitar un servei de transport alternatiu en aquest tram amb parades intermèdies. Des del col·lectiu d'usuaris perquè no ens fotin el tren, ja van reaccionar ràpidament a l'enèsima incidència qualificant-la d'indigna. No pot ser que tot el servei de l'R3 estigui tancat per alguna cosa que se'ls ha tornat a espatllar. Molt probablement el tram d'obres. S'ha de trobar una solució ja. No pot ser que cada 2x3 tinguem la línia tallada. És un drama, un desastre monumental, i em sembla que aquest estiu no servirà per solucionar-ho. Va, que vagi molt bé l'estiu. Fins aviat.
2: Doncs anem a veure com estarà mateix la línia R3. Andreu, explica si hi ha alguna novetat pel que fa a la línia R3.
3: Doncs, Ona, sí que hem d'explicar alguna novetat, ja que, bé, com comentava l'Isaac a Tren d'Alba, justament ahir va haver-hi una nova avaria a la línia R3 i s'ha restablert avui al matí. Per tant, s'han estat hores. A les 7 del matí han publicat un tuit dient que ja funcionava amb normalitat.
2: Esperem que sigui així i que no sigui com ahir, Andreu, que tot el que diuen és mentida. En fi, creus que acabarem la temporada del Territori 17 amb l'R3 funcionant amb normalitat?
3: No ho sé, No m'hi jugaria a cap extremitat, la veritat.
2: L'Isaac Muntades, que també està aquí, Isaac, digues alguna cosa, hola.
4: Oh, no, què tal, Andreu?
3: Hola.
4: No acabarà amb normalitat. Pensava que avui podria explicar alguna cosa positiva per acabar la temporada, però no. Sempre hi ha coses a l'R3.
2: És una fasta, en fi. Carretera, s'entén que normalitat, oi?
3: Normalitat.
2: Bueno, almenys alguna cosa que funciona amb normalitat. Doncs, Andreu, moltes gràcies. Aquesta és la situació mateix de l'R3 i de la C-17.
3: Fins ara, bona.
2: Fins ara.

0: Amb l'Alba Bregulat abans, però anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. I el Consorci Besòs Tordera adjudica les obres de la Rambla Pompeu Fabra de Mollet del Vallès per transformar així una cèntrica zona de la ciutat que a causa d'un esvoranc està tallada des de fa dies. Enric Rubio, de Televisió de Cardedeu. Doncs bé, també com us explicàvem feia una hora i també doncs, a causa d'aquesta situació d'incendis, l'incendi de Sant Manat que ha afectat a més de 200 hectàrees ja s'ha estabilitzat i els veïns de les urbanitzacions del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, pertanyents a Caldes de Montbui, ja no estan confinades. Laia de Déu, una codinenca.
1: L'incendi que es va iniciar el passat dilluns, minuts després de les dues del migdia, en un camp de conreu de Sant Manat i que es va enfilar pel bosc de Can Fruitós, convertint-se en un foc forestal que ha afectat unes 200 hectàrees. Durant el dia d'ahir, els bombers eren optimistes en poder estabilitzar-lo i controlar el perímetre al llarg del dia, i és que des de primera hora d'ahir van treballar un total de 384 efectius, que són un total de 92 dotacions terrestres, 9 aèries entre helicòpters i hidroavions dels bombers de la Generalitat, i a partir del migdia s'hi van sumar dos hidroavions del Ministeri, els anomenats Foca. Uns efectius que van anar menys per un nou episodi de simultaneïtat amb tres nous focs, el de Cabrianes, l'incendi del Pla de Manlleu i el de Gavà. Tot i això, finalment ahir a les 9 del vespre, la consellera Núria Parlon era l'encarregada de denunciar que l'incendi de Sant Manat quedava estabilitzat. Escoltem-la.
2: Per altra banda, el de Sant Manat ja hem aixecat els dos confinaments que afectaven a les urbanitzacions de Caldes de Montbui i només queda encara evacuades les persones de la urbanització d'Aguanta que pertanyen al municipi de Sant Manat i l'incendi doncs, també el podem donar per estabilitzat.
1: Com ja he dit, les 7 urbanitzacions que es van haver de confinar, les 5 pertanyents al terme de Sant Manat i Castellà, van aixecar el confinament el dimarts del vespre, però les dues de Caldes de Montbui, el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, van estar confinades fins ahir a les 9 del vespre, quan es va rebre la ES Alert, que anunciava l'aixecament del confinament. Això sí, excepte pels veïns d'Aguanta, que continuen confinats.
0: I des d'aquest dilluns, Catalunya torna a estar immersa en el que els experts consideren la segona onada de calor de l'estiu. L'episodi s'allargarà com a mínim fins a finals de la setmana vinent i deixarà temperatures extremes amb màximes que poden superar els 40 graus a les comarques d'Osona i el Lluçanès. Andreu.
3: Ahir es va arribar al punt àlgid de l'episodi, amb temperatures que en alguns punts del país van tornar a superar els 40 graus. A Osona i al Ripollès, la calor ja es va fer notar aquest dimarts. En municipis de la Plana de Vic, els termòmetres es van enfilar fins als 39 graus, unes xifres que anticipaven el pic previst per ahir, tot i que també es preveien algunes tempestes. Així ho explica el meteoròleg Manel Dot.
4: Però no acaba aquí, Baixa un grau, dos, i es torna a enfilar. I que en tenim ben bé... Fins al 17 ben bé tindrem una onada de calor. A part de les onades de calor, cada mes ha estat superior al que és la mitjana, per exemple, de temperatures, tant al gener, febrer, març, abril. De totes maneres, ahir ja es va començar a arribar alguna tempesta que es va quedar cap aquí al Solsonès, va fregar fins al Lluçanès. Gràcies, sort, i alguna d'aquestes tempestes doncs, se'ns acosta.
3: Les previsions apunten que els valors es mantindran clarament per sobre de la mitjana durant almenys aquests 10 dies, amb nits tropicals i en alguns punts també tòrrides que dificultaran el descans. Per altra banda, l'episodi també manté màxima alerta el Servei d'Emergència. Protecció Civil ha activat avisos per calor extrema i el risc d'incendi és molt elevat. I a causa d'aquesta calor extrema i l'entrada d'aire fred, poden formar-se tempestes d'especial intensitat en els propers mesos.
4: Parlava amb Francesc Mauri mateix, que sabia que el tenim aquí a la Volga Comarca, i em va dir, diu, que el que és l'agost seria més plujós del compte, i sobretot el setembre, que ell havia vist un mapa com els que es presenten pel setembre.
3: Després d'un juny marcat per temperatures extraordinàries, aquest inici de juliol confirma que els episodis de calor extrema són cada vegada més freqüents i més llargs.
0: I l'Ajuntament de Mollet... Perdoneu, aquesta no era la notícia que tocava, sinó que el fort increment de participació del 6è Open Internacional de Llinars Escacs ja està en marxa. Enric Rubio.
5: Així és, Ona, i és que Llinars del Vallès ha viscut entre el 25 de juny i el 3 de juliol el 6è Open Internacional d'Escacs, com més dit, el qual ha estat organitzat per Llinars Club d'Escacs. De fet, el certamen ha tornat a batre el seu rècord de participació. En total hi ha hagut 154 escaquistes, 44 dels quals estrangers. Un dels trets més destacats des de l'organització ha estat l'evident i notori salt qualitatiu viscut enguany. Hi ha un participat jugadors de 19 federacions diferents i un total de 17 jugadors titulars, fet que situa Llinars en el mapa dels certamens escaquistes del territori. També va destacar l'excel·lent actuació de la jove jugadora índia Rajanya Datta, que va finalitzar en una brillant setena posició de classificació general i es va proclamar campiona femenina, assolint, a més, la seva norma de mestre internacional femenina. Aquesta és la primera vegada que una jugadora aconsegueix una norma internacional en l'Open de Llinars. Així doncs, i ja amb la vista posada en la propera edició, Llinars es referma una vegada més com un poble escaquista, on aquesta passió es cultiva des de ben menuts.
0: Ara sí, ha arribat el moment de parlar sobre coses relacionades amb la gastronomia. Això és La Foglent avui amb l'Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
6: Doncs, efectivament, Ona, avui volem parlar amb l'Alba Bregulat, que ella és emprenedora i creadora del projecte Singulars, que té una botiga de producte gourmet a Ripoll, i volem doncs, que ens doni tots els detalls d'aquest projecte Singulars. Bon dia, Alba, i moltes gràcies per ser al Territori 17 amb nosaltres.
7: Hola, bon dia, Isaac.
6: Què tal? Primer de tot, Alba, explica'ns una mica d'on vens i què et va portar a Ripoll, perquè em sembla que no ets de Ripoll, no?
7: No, així és. Soc de l'Alt Urgell, d'un poble molt petit sota la Serra del Cadí, i bueno, però ja fa temps que estic per aquí al Lluçanès, i perquè la meva parella és d'aquí, i ara fa poc temps que vivim al Ripollès.
6: Explica'ns el projecte Singulars, des de quan doncs, esteu implantats al Ripollès, des de quan va començar doncs, aquest projecte aquí? Fa mesos, no, em sembla?
7: Sí, mira, el projecte ja fa uns 4 anys, després una mica del Covid, de que passés tot el Covid, doncs jo vaig decidir deixar la meva feina a Barcelona i fer-me autònoma i muntar el meu projecte, però aquí al Ripollès, concretament, fa uns 4 mesos i mig que vam obrir la botiga, bueno, és botiga, espai, aquí a Ripoll.
6: Hem parlat ara molt per sobre del projecte Singulars, encara no l'hem definit. Què és? Explica'ns-ho, Alba, que volem saber què és el projecte Singulars.
7: Mira, el projecte Singulars, o sigui, neix una mica del fet de que, bueno, jo m'he criat en un poble molt petit, al món rural, i vaig anar a estudiar a Barcelona, em vaig quedar a treballar a Barcelona i vaig veure una mica la desconnexió que hi havia entre el món rural i la gent de ciutat, que hi ha en pocs quilòmetres hi havia com molta desconeixença. Llavors, bueno, vaig estudiar turisme i m'agrada molt el tema, i llavors vaig decidir pues, muntar el projecte una mica per crear experiències reals i autèntiques del que és el món rural i que la gent pogués venir i descobrir realment la gastronomia dels territoris, les persones, el que fan, els oficis, una mica en base de tot això, llavors entorn a aquesta filosofia doncs fem experiències, tastos de producte, esdeveniments, i ara bueno, hem obert la botiga també una mica amb producte local i producte així gourmet, com per descobrir sabors nous i productes nous.
6: Ara, de fet, m'ho deies, aquí al final, enllaçant una mica amb el que deies, això són els 4 pilars fonamentals, no? Això que m'has comentat una mica, els esdeveniments, el producte, les experiències, és això, no? Una mica el que voleu fer una mica diferent. Al final no és només que hagueu implantat una botiga a Ripoll, sinó que és molt més, és un plus afegit, no?
7: Sí, clar, la idea, és a dir, és una botiga, perquè sí que pots venir a comprar producte, però la idea és donar un valor afegit a aquest producte, explicar qui hi ha darrere del producte, a fer tastos amb els productors perquè la gent conegui qui fa aquell producte, que el productor ens pugui explicar el producte, i llavors també bueno, fem com la part més de la idea de regalar aquest producte escollit per cada persona. És a dir, un regal que tingui una identitat i que estigui com una mica escollit segons els gustos de la persona.
6: Productes, entenc, Alba, això sobretot la majoria de quilòmetre zero, no? No sé si ja teniu sobretot productes de la marca, producte del Ripollès, que entenc que sí, però sobretot mireu intentar sobretot Ripollès i potser una mica comarques veïnes, no? Però és una mica singulars, doncs que sigui singular del territori, no?
7: Sí, i tant. És a dir, tenim producte d'aquí al Ripollès. De fet, clar, la gent de fora que visita Ripoll i visita la botiga és també el producte que ens demana i que vol producte d'aquí. I llavors també tenim altres productes que, bueno, de comarques veïnes, com el Lluçanès, tenim producte del Berguedà també. Després també tenim producte d'Alt Urgell, perquè bueno, el fet de que jo sigui a l'Alt Urgell pues, també és una mica donar a conèixer un producte bueno, artesà i que fan petits elaboradors una mica de Ripollès, però també tot Catalunya.
6: Abans ho has avançat una mica, però anem per parts. Primer parlarem una mica de les experiències i després dels esdeveniments. Experiències, he entès pel que em comentaves, que també sobretot conèixer productors. Què feu? No sé si en 4 mesos ara n'heu pogut ja fer alguna, entenc que segurament sí, o que ja en teniu de planificades, i si és així també saber si quina seria la pròxima o si va una mica per demanda. Com funciona? T'he fet moltes preguntes, perdona.
7: No, està bé, està bé. Mira, clar, la botiga, bueno, fa 4 mesos que hem obert, llavors la idea és fer experiències gastronòmiques aquí perquè la gent pugui venir a provar el que he dit abans, producte que tenim a la botiga però explicat pel productor. Però sí que és veritat que, bueno, ara a l'estiu la gent està com una mica que si està de vacances, que si no, i costa una mica com també fer una programació, però la idea és de cara a la tardor ja començar amb activitats programades cada mes perquè la gent es pugui apuntar a provar el producte. Ara hem fet alguns petits tastos, però sí que ha sigut com una mica més de prova per a veure la gent com cap a quina, bueno, que els agradava i que encaixava més amb el públic de la botiga.
6: Llavors, sí, digues, Alba, disculpa.
7: Bueno, a més a més, o sigui, com que el projecte de la botiga és algo també recent, jo a fora de la botiga ja nosaltres fèiem experiències, fèiem tastos en cases rurals, a nivell particular a cases particulars, o després també, bueno, tallers d'elaboracions de licor de farigola, a la tardor també, bueno, fem experiències micològiques, una mica com, pues, això, per donar a conèixer el territori també d'una forma autèntica.
6: La resposta, Alba, d'augment de la gent, com ha estat? Ha vingut en aquests tastos que heu ofert a les botigues? Com ha respost? No sé què els ha agradat més.
7: Sí, ha respost molt bé. La gent, la veritat és que són o sigui, és un activitats que la gent cada cop valora més. Jo crec que la gent cada cop valora més el producte de qualitat, el producte artesà, i sobretot li agrada molt conèixer qui hi ha darrere del producte. I la gent, la veritat és que les experiències gastronòmiques les valoren molt, molt, molt i molt bé.
6: Ara passem a l'altre apartat, una mica, que serien els esdeveniments. Quins esdeveniments proposeu des de la botiga? O què feu exactament des de Singulars?
7: Tema esdeveniments, la veritat és que estem, o sigui, el que volem és ajudar el client en el que ell necessiti. És a dir, no fa falta una organització integral, vull dir, pot ser només en la part de decoració, en la part d'ajuda'm a buscar un espai, en la part de muntar-me una barra de begudes, o la veritat és que ens adaptem molt al que el client necessiti.
6: I està funcionant això de moment, Alba? Vull dir, no sé si teniu resposta, com us heu donat a conèixer una mica? Em sembla que també teniu xarxes socials, no? Vull dir que d'aquesta manera també podeu arribar a més gent del Ripollès, no?
7: Sí, el lloc així una mica que som més actius i podem, bueno, anem penjant una mica també el que anem fent i això és a l'Instagram. A singulars.experiències. Allà sí que, bueno, la gent es pot fer una mica una idea del que anem fent i del dia a dia. Pàgina web també en tenim, l'únic que ara mateix, bueno, estem actualitzant una mica i no està en funcionament, però el lloc així més actiu i això és l'Instagram i després el boca a orella. I el fet d'obrir l'espai i la botiga aquí a Ripoll també és una manera, o sigui, per mi era com una manera de tenir un aparador i un lloc on la gent em pugui venir a conèixer a mi personalment, em pugui explicar el que necessite. És una forma molt més propera d'arribar al client i de poder personalitzar els serveis al 100%, que és el que a mi m'agrada.
6: Per exemple, amb els regals, no, Alba? Que això també ho teniu, no? Vull dir, teniu productes seleccionats per regals, no? Que això ho comentaves abans, de fet, una mica.
7: El tema dels regals, fem lots de regals aquí a la botiga i de moment és de les coses que més acceptació ha tingut i que a la gent li agrada més. A més, no hi ha cap regal estructurat, és a dir, no hi ha pressupost tancat ni producte que la gent pot venir, pot escollir el producte que ell vol, i es pot muntar amb diferents tipus de caixa de cartró, amb cistelleta, amb bossa, i una mica és això, que a mi el que m'agrada és que el client pugui comprar el que ell vulgui, pugui ficar dins el regal el que ell vulgui, i que compri realment el que vol, no? Que no s'hagi de quedar un lot ja muntat.
6: És com una panera a la carta, no? Per dir d'alguna manera, vull dir que tu pots muntar-te la teva panera i tu també pots donar consells, no? De sobre què pot encaixar més, en aquest cas, no?
7: Sí, jo assessoro, o sigui, a tothom que ve a la botiga, pues, l'assessoro una mica, li explico una mica els productes que tenim, d'on ve cada producte, qui hi ha darrere de cada producte, i llavors doncs, la persona, pensant en qui va dirigit el regal, doncs escull el que vol ficar-hi.
6: El projecte Singulars, Alba, tu ets la cara visible. Entenc que no sé si tens algú que t'ajudi o en aquest cas ho pilotes tu sola. No sé com... Si...
7: Bueno, així... estic bastant sola al projecte, és a dir, o sigui, jo sóc la creadora i sóc jo l'equip, de moment porto la majoria de les parts. Sí que és veritat que llavors en moments puntuals, en esdeveniments i això, pues, tinc altra gent que em dona suport, evidentment.
6: I ajuda, no sé, Alba, des de les institucions, has trobat facilitats per estar aquí a Ripoll? Per cert, digue'ns on estàs ubicada a Ripoll també, que així la gent que ens escolti doncs pugui passar-s'hi quan ja sigui de Ripoll o la gent que ve de fora, perquè evidentment Ripoll és una vila que té un cert turisme i això també és important, no?
7: Sí, tant. Mira, estem ubicats al costat del Banc Sabadell, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer, número 13, aquí a Ripoll, i evidentment estem oberts a que ens vingui a visitar a tothom. Al final el que volem és que l'espai no sigui només una botiga, sinó que sigui un espai viu on passin coses, on s'intercanvin opinions, on es tastin productes. Aquesta és la idea, la filosofia també una mica del projecte, i estarem encantats de que ens vingueu a visitar.
6: Perfecte, doncs moltes gràcies a Alba Bregulat, emprenedora i creadora del projecte Singulars, que té, doncs, com deia ara mateix l'Alba, aquesta botiga física instal·lada al carrer Mossèn Cinto Verdaguer de Ripoll. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres aquest matí explicant-nos doncs, tot el que feu des de Singulars i que la gent doncs, ho hagi pogut conèixer. Moltes gràcies.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
6: Doncs ara fem 3 minuts de pausa i després tornem amb la secció de cinema un cop més, també amb en Gerard Fossa i en Joan Garcia, aquesta vegada amb un especial Nits d'aquí del Festival de Vic, i també a més doncs podrem seguir la secció de Piulades amb en Guillem Sánchez i l'Ona Fàbrega. Fins ara mateix.
8: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
9: Som una espurna de llum. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Quan el sol se'n va. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. El claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: si tu...
1: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Punt Orc o a l'oficina de turisme.

0: Territori 17.
1: En punt ara mateix, 11:15 al Territori 17. Gaudiu d'aquest sorollet, d'aquesta sintonia, perquè és l'últim cop que la sentireu, almenys fins setembre. No ho sabem, no ho sabem, però almenys fins setembre. Per tant, avui última secció de tuits. Ahir vam acomiadar en Guillem Sánchez perquè avui no podia estar amb nosaltres. Andreu Jiménez.
2: Hola, bona.
1: Els tuits sempre hi són, eh?
2: Els tuits sempre hi són. I avui... de fet, t'haig de dir una cosa, en Guillem Digue. Sánchez... ahir al vespre ja me'n va passar 4.
1: M'encanta, és que és...
3: és boníssim.
2: Ha col·laborat.
1: És boníssim.
2: Encara que avui no hi pugui ser aquí present...
3: que per cert m'he colat, aquell que hi hauria en Guillem Sánchez, i no hi ha en Guillem Sánchez, eh?
1: Ja li s'ha comptades.
3: Ja li s'ha comptades.
1: Hem substituït. Doncs Andreu, a veure què t'ha enviat en Guillem, que sí que ho ha a Twitter.
2: Alguns, eh? Comencem per aquest, que de fet en Guillem me l'ha compartit. L'Ariadna ens parla de la calor. No paro de llegir això per tot arreu. Tenir aire condicionat és el nou, tinc terres, i cada cop em sembla més encertada.
1: 100%. Tens aire condicionat, Isaac?
3: Sí, però no el fem servir normalment, obrim finestres.
1: I tu, Andreu, tens aire condicionat?
2: Sí.
1: Jo també tinc aire condicionat i tinc terres, eh? O sigui, arribar a casa...
2: Tens les dues coses?
1: No, no tinc terres, però tinc aire condicionat. Però arribar a casa i que sigui un refugi climàtic, literalment, de veritat que s'agraeix, i més quan tens l'aire del condicionat del cotxe espatllat, com és el meu cas. Llavors, arribar a casa i poder treure't la calor de sobre...
2: Això de l'aire condicionat, quantes vegades ja ho he sentit per part teva?
1: Bastantes.
3: Hauràs de arreglar-ho, l'aire.
1: Sí. Segueix, Andreu, segueix.
2: Amb la Maria, també parla de calor. De petita no entenia la gent que no anava a la platja perquè feia massa calor.
1: No sé si i ara l'entens, no?
2: És normal.
1: Sí.
2: És que
3: excepte si la platja està a 28 graus, l'aigua que hi vaig veure en un lloc, no sé on era, en un reportatge que està a 28 graus. Eh?
1: L'aigua de la platja està freda i has de poder... posar-te a l'aigua i dir que freda està a l'aigua.
2: El problema és quan tornes a la sorra.
1: Sí,
3: sí. Sí, sí.
1: Sí, és caminar sobre brases. En fi.
2: I mira, amb aquest episodi d'altes temperatures, doncs ha provocat que hi hagi incendis, i en Jaume destaca la gran tasca dels bombers, eh? No, Catalunya no crema, hi havia tots els números, però no crema gràcies a la bona feina abans i durant els incendis dels bombers i l'ajuda d'altres agents, voluntaris i pagesos. Ara el prec habitual, acció política per una bona planificació i gestió forestal.
1: 100%, 100%. A més, jo conec a un bomber i en 3 dies ha dormit 8 hores. O sigui que a sobre de fer la feina, que és, vull dir, la tasca dels bombers ara mateix és heavy, és fer-ho amb un cansament a sobre acumulat
2: i amb aquesta calor que fa,
1: i amb la calor, o sigui que...
3: És una feina molt dura, la dels
1: molt
3: bombers.
1: Dura, sí.
3: També és veritat que tenen uns horaris molt bons, eh?
2: Sí. Els bombers treballen.
3: Quan treballen, no paren, estan 24 hores. Ara, després, és veritat que ja tenen els seus 3 dies de festa, un dia de treballar, i després em sembla que hi ha un moment que fan 7 dies seguits, però clar, aquests dies segur que acaben destrossats i els necessiten per recuperar.
1: Sí. Per tant, és molts normal. Ànims i moltes forces a veure si s'acaba d'estabilitzar tot el tema dels incendis a Catalunya.
2: I una altra piulada que també elogia la seva feina. No som conscients que tenim els millors bombers del món pel que fa a incendis forestals. Gent que durant l'hivern poden anar pel món donant lliçons, de veritat. S'hauria d'explicar més.
1: Sí, 100%, eh?
3: Total.
1: Els bombers és com la típica imatge de... apaguen focs, no? Però vull dir que tenen moltes més tasques.
3: Fan molts rescats, també, de muntanya, per
1: exemple.
3: Fan
1: molts rescats de muntanya, també, i tema de prevenció d'incendis i també de preparar els boscos per la temporada d'incendis, doncs també és una tasca important. Per tant, un aplaudiment. Els bombers.
2: I vinga, va, un tuit que descriu a molta gent com l'Isaac, no l'Isaac Muntades, val? Bon dia, ocellets. P, nits tòrrides. Perdó, aquest concepte l'entenia d'una altra manera, però així no.
3: Nits tòrrides, una mica calent, no, això?
2: Sí.
3: En el sentit sexual.
2: Sí. Passeu un bon dijous, l'únic bo de la setmana, que divendres agafo vacances.
1: Oh, quina enveja. Doncs sí, les nits tòrrides... no en el sentit que voldríem, les estem vivint,
2: correcte. I en Xavi ens comenta una situació que estic convençut que més d'un li ha passat, eh? 3 del matí em desperto pensant que no he posat en marxa el rentaplats. Procedeixo a aixecar-me i prem el botonet.
1: Doncs inquietuds que ara mateix a mi no se'm desperten, però ho entenc. A més, a la nit és quan està més barata l'electricitat, per tant...
3: Sí, de fet ho fem moltes vegades així a casa.
1: Sí, jo el programo, si no. Uh-huh. I a les 4 del matí...
2: sona.
1: Però bé, sí, sona el rentaplats.
2: Vinga, va, mundial.
1: Ai, Mundial.
3: Mundial.
2: Si sabés, si sabés xutar penals, portaria 2 gols. És una P bestiesa.
3: Sí, sí. Bueno, clar, li regalen un penal per partit d'on amb Messi.
2: Però els ha fallat, eh? I porta 8, i és el màxim golejador.
3: Sí, sí, no, no, ja, ja.
1: Ha fallat 2 penals en Messi.
2: Dos aquest Mundial. Els dos n'ha fallat.
3: Un robatori aquest Mundial per Argentina, per això, l'altre dia, amb Egipte. Escàndol. No vull dir més.
2: Fins aquí vol llegir, l'Isaac.
3: Fins aquí vull llegir.
2: I vinga, va. En Jacint ens proposa fer això durant la final del Mundial. Pel que estic llegint, al descans de la final del Mundial podrem anar a fer una caminada fins a Montserrat i tornar, i encara no haurà acabat tot.
1: Clar, quan acaba el Mundial?
3: Acaba
2: el
3: 19.
2: El dia 19. Què passa? Que la mitja part de la final volen fer un espectacle estil Super Bowl. I ja, de fet, he vist una llista de tots els... De
1: artistes que participaran.
2: Sí, vist Shakira, Madonna, els BTS, moltíssima gent. Què passa? Que, clar, el descans al futbol són 15 minuts. A veure quant dura aquest descans.
3: Es refredaran, es lesionaran els jugadors.
1: De la final, oi?
3: Sí, només la final.
1: Jo veuria la final per
2: mirar això, espectacle. No està bé.
1: Sí.
3: Jo, de moment, aquest divendres, a les 9 del vespre.
2: I vinga, va. En Jordi, porto uns 30 anys donant suport a Anglaterra, però aquest any, a quarts de final, realment tinc el cor dividit. Erling Haaland és brutal.
1: Aquest home, aquest noi... d'on ha sortit? Perquè de cop ha sigut com el boom d'aquest Mundial, no?
2: Haaland,
3: no, però ja fa anys, ja. El seu club és molt bo. Vull dir, porta molts gols. El Manchester City.
2: Sí, sí. Un jugador que ja fa anys.
3: Pas que Noruega no s'havia classificat.
1: Clar.
3: Perquè Mundial ni cap Eurocopa.
2: Feia molts anys que no estava Noruega al Mundial.
3: Sí. És del 98, em sembla.
2: Sí. I clar.
1: S'atribueix bastant a Haaland, no?
2: Sí, tenen una generació futbolista molt bona. I futbol femení, que també se li dona el seu tuit. Vinga, doncs sí, Alexia ha demostrat el que és una fake culer de cor. Manen els diners per sobre de tot, afició, club, etc. I dins 2 anys, enfrontant-se a nosaltres. Quan nous contractes de patrocini Anglaterra farà, ho tenia tot estudiat, no la necessitem. L'escut ningú el taca. Molt, molt i molt crític amb l'Albert. T'haig de dir una cosa.
1: Val, jo he sentit declaracions de l'Alexia, però tu primer.
2: Leo Messi no va renovar el Barça també per un tema de diners.
1: Sí.
2: I és el més estimat.
1: Sí.
2: Vull dir que al final les carreres dels futbolistes són curtes, i més el futbol femení.
1: Exacte.
2: Que no han estat tan ben pagades. Per tant, si veu una oportunitat de fer butxaca, endavant. I a més ja ho ha guanyat tot amb el Barça.
1: L'Alexia ho justificava dient que el club on anirà ara mateix no ho sé.
3: London City.
1: Sí, que es veu que és un que estarà a un club que és com...
2: És totalment femení.
1: Totalment femení, llavors ella com que també apostava per... Com,
2: està molt bé, sí, sí.
1: Per sortir com del tema del Barça, que clar, el Barça al final és femení i masculí, doncs per apostar a un club que era només femení i també doncs per també estar a participen en la... Bueno, que estan a la lliga màxima de...
2: A la Premier, sí, la Premier League femení.
1: Però no jugarà el meu vocabulari de futbol, però ja, ja m'enteneu.
3: Però no jugarà a la Champions aquest any.
2: No.
3: I el que ve ja veurem, s'hauran de classificar.
1: A veure...
2: I va, l'últim tuit de la temporada... Aquest ens l'havia deixat, en Sánchez, que és de l'Àngel. El meu fill acaba de dir: bon Jesuset de Pina, m'avui sa sang, quanta pardaleria. 12 anys té i acaba de reparar la frente de no voler sopar pa moli 2 dies seguits.
3: Tot molt raro,
1: doncs no entens res de...
2: Però què amb aquest tuit?
1: No entens res de l'últim tuit de la temporada, però bé, moltes gràcies. Gràcies, Guillem, per portar-nos cada dia...
3: No et confonguis, eh?
1: No, ara l'estic dedicant
3: en Guillem.
1: En Guillem,
3: molt bé,
1: estic dedicant-li en Guillem, que moltes gràcies per tots aquests dies que ens ha portat tuits increïbles i hem pogut comentar moltes coses, a l'Andreu també, i a tu també, Isaac, per les teves intervencions que també m'han anat tinguent aquesta temporada.
3: Gràcies.
1: Va.
2: Que vagi bé.
1: Fins ara.
3: Fins ara.
1: Passen 9 minuts de 11:15 del matí i ja sabeu que cada dijous ens agrada acabar el programa parlant sobre cinema. I ho fan en Gerard Fossas i en Joan García.
0: Un any més ja sembla tradició del Territori 17 i també del magazín de La Veu. És moment de parlar de cinema asiàtic i d'anar fins a Vic, ja que, com sabeu, del 14 al 19 de juliol hi ha la 23a edició del Festival Nits de Cinema Oriental. Nosaltres avui ens hem desplaçat fins a Vic i estem als estudis del 9FM amb en Gerard Fossas, el nostre crític de cinema. Hola, Gerard.
4: Hola, què tal?
0: I en Quim Cruselles, que és el director del festival. Hola, Quim.
5: Hola, què tal?
0: Com esteu?
4: Molt bé.
5: Bé.
4: Segurament millor que tu, Quim. No, estic bé. Estic, em veu de no dormir gaire, però bé.
0: Bueno, clar, perquè el festival ja ha començat, ja fa dies que està en marxa, però el gruix encara ha d'arribar, no?
4: Sí, bé, el festival és el 14 al 19 de juliol, però hi ha la prèvia que se'n diu Més Nits, que es fa als centres cívics i també amb activitats a l'aire lliure, alguna sessió a la fresca, que és una mica la marca d'identitat original del festival, i així doncs la fem escalfar motors.
0: Mm-hmm. D'alguna forma et prepara, no? L'escalfament pel que et ve després, tot i que dius que ja estàs dormint poc.
4: Bé, això, sí, clar, però és normal, quan hi ha moltes coses i tot i que l'equip està treballant molt i molt bé i ho tindrem tot a punt. De fet, ens falta només una pel·lícula per arribar i això és el primer any que ens passa que en una setmana del festival només falti una pel·lícula per arribar, no?
0: Sí,
4: que...
0: això és positiu.
4: Sí. Quan una pel·lícula per arribar igual sembla una mica abstracta, no? Sí, però és que realment és això, ens han d'enviar un disc amb la pel·lícula que va amb unes claus i amb una protecció, va totalment encriptada, però és una pel·lícula que ve del Japó, s'estrena a finals de juliol, al Japó, que és de Last Blossom, i el fet d'aquest retard en l'estrena a Japó fa que siguin molt, molt curosos amb que la pel·lícula es vegi abans, mm-hmm. i ens l'enviaran dos o tres dies abans de la projecció.
0: Potser encara l'estan muntant, estan fent edició.
4: Espero que no.
5: Estrena mundial.
4: Estrena, sí.
5: Està bé. Bé, volia preguntar-te primer de tot pel tema de la imatge del festival, que sempre té una identitat molt pròpia. Aquest any és la màscara Kitsune, aquesta imatge de l'esperit guineu, de la tradició japonesa. Volia saber per què heu triat aquest any aquesta imatge i si es relacionarà també conceptualment amb alguna cosa del festival.
4: Bàsicament des de fa uns anys, abans teníem un país convidat, com sabeu, que doncs aglutinava una mica la programació central. Això ens provocava que a vegades havíem de fer uns cicles molt adreçats cap a un país quan teníem una diversitat de programació o de pel·lícules que de diferents orígens, i vam pensar que canviar això i buscar una temàtica. Vam fer el primer any les llums de neó, que doncs reflecteixen la nocturnitat d'urbes com Hong Kong o com Tòquio, per exemple, i ens lligava molt bé i vam trencar totalment amb la imatge d'aquestes figures gairebé de fauna inventada però molt properes al folclore i a la tradició d'aquests països, una imatge molt més radical, no? L'any passat vam fer els viatges a través d'una maleta i fent servir el cinema com a eina de viatge, que és així, que vas veure una pel·lícula i et transportes a un altre lloc, a una altra cultura, a una altra gent. I aquest any em fa la màscara perquè en un viatge ens vam adonar que en molts països asiàtics la màscara és el reflex de l'ànima, no? per moltes cultures orientals. O sigui, en comptes d'amagar, el que fan és ensenyar l'autèntic rostre que hi ha dins d'aquella persona. I ens semblava molt que la pel·lícula realment és aquesta màscara, no? Tu rodes una pel·lícula i deixes anar el teu jo allà dins, no? La teva manera de veure el món, l'art, i ens semblava ideal. I la kitsune és la màscara que es posa a les celebracions, a les festivitats. És una màscara generalment positiva al Japó i que convida a la festa, i nosaltres, com que volem convidar tothom a la festa i al festival, doncs vam triar la kitsune.
5: Molt bé, molt interessant, també. Està bé, perquè a vegades la gent es queda només amb la foto, no?
4: Sí,
5: que s'expliquen aquestes coses perquè envolten també conceptualment la idea del festival. Però bé, entrem a la programació, que crec que a la gent li interessa, doncs, a veure què pot anar a veure o quins són els hits que es poden trobar aquest any. Crec que el primer que hem de destacar és aquest homenatge d'Oraimon.
4: Sí.
5: Amb aquesta pel·lícula que es fa de Doraemon, Aventures al món de l'art, serà una estrena també exclusiva del festival. Una mica, per què heu triat Doraemon i això, i què representa per vosaltres, doncs, posar-ho en el festival com a estrena?
4: Doncs sí, nosaltres hem passat, fa dos anys vam contactar amb Look Internacional, que és una distribuïdora catalana que té la distribució a Europa per Doraemon i Shin-chan, entre altres franquícies, però sobretot aquestes dues, que el Paco Gratacós, el seu fundador, als anys 70, és que va portar, per exemple, va portar moltes pel·lícules nord-americanes i d'altres orígens a Catalunya, a Mediterranean Films.
5: Sí,
4: i bé, i després va transformar amb Look, no? I tot i que no col·laboren massa en festivals, fan alguns esdeveniments, però sempre molt, molt propis, vàrem, tothom deia, ui, us diran que no, us diran que no. És aquella frase, us diran sí. que no, ja no cal que, ja no, no cal que ho demaneu. Vam trucar a la porta, els hi vam explicar com era el festival, van venir, els hi va agradar, i vam fer la sessió de Xinxan l'any passat. A més, vam entregar el premi, el gran premi honorífic al Paco Gratacós, perquè se'l mereix, se'l mereix de totes, totes. I res, ells mateixos els hi va agradar molt l'experiència, va anar molt bé la sessió de Xinxan l'any passat i ens van proposar de fer el Doraemon, la preestrena, i també la del Xinxan, això és Bollywood, que sí. és una aventura Xinxan, que és increïble. Jo, és una de les pel·lícules que més m'agrada del festival d'aquest any, de veritat.

0: de cels, o sigui, de dibuixos originals, tant de l'autor com del seu equip de dibuixants, que tenen un preu molt elevat, i no només econòmic, vull dir també artístic, i interès, clar. I després també hi ha unes escultures gegants a Doraemon, que fan com 1,85 m, 1,90 m, que estaran a l'entrada de l'Atlàntida per donar això, per rebre els espectadors. Hi haurà els personatges de la pel·lícula, hi haurà el mateix Doraemon en viu i en directe. Caram. Per tant, serà un... Sí, l'hem sentit tu i ahir, és el Xinxan.
1: Sí, sí, sí.
0: Va ser molt divertit, penso, i va ser molt,
1: sí, sí,
0: molt espectacular, i aquest any repetim experiència.
1: Mira, aprofitant aquesta estela del Doraemon, volia saltar una mica a la programació en general, que aquest any hi ha molt pes de l'animació. Vosaltres mateixos l'heu destacada, hi ha moltíssimes pel·lícules de Last Blossom, tenim Lupin the Third i el Nen Lleó a la bassa també, que és com una mica el més representatiu del festival, Fills del Cel també. Vull dir, com és que heu apostat aquest any tant per l'animació? És per la pròpia collita que hi ha hagut, o ha estat una aposta així més intencionada?
0: Sí, per les dues coses, Gerard. O sigui, per un cantó hi ha una collita molt gran. Pensem que l'Àsia, el sud-est asiàtic, l'Àsia oriental, són els grans postproductors de cinema d'animació de Hollywood, i això és tal qual. O sigui, moltes produccions de Hollywood, tant de Pixar, de Disney, de DreamWorks, d'Illumination, part de postproducció, si ens quedem al final dels crèdits, cosa que un hàbit que és molt bonic i molta gent ara ja no fa, quedar-se al final dels crèdits de la pel·lícula i t'adones que els equips tècnics, moltes vegades hi ha noms indis, noms coreans, o nord-coreans fins i tot, o d'Indonèsia, Malàisia, hi ha estudis allà que treballen tècnicament. Què ha passat? Que els últims anys han dit: ostres, tu, abans de fer la postproducció, de ser els treballadors, a preu, suposo, molt just, de Nord-Amèrica, doncs farem les nostres pròpies produccions. I s'ha multiplicat la producció de cinema d'animació. Per exemple, la primera pel·lícula que exhibim al festival el dia 14 a les 10 del matí és Jumbo, una pel·lícula d'Indonèsia, que té una factura tècnica molt propera a Pixar, i una història molt, molt bonica sobre un cas de bullying, i de com enfrontar-s'hi a través de la imaginació, i aquesta pel·lícula ha estat un èxit del sud-est asiàtic. Però a banda de l'anime, com deies, clar, Xina està sent una potència en animació, i d'altres països. Hi ha una pel·lícula índia per l'any que ve ja, que si tant de bo la puguem tancar, que també doncs, demostra que l'evolució del cinema d'animació és arreu, no? I com que t'han arribat tant, i després hi ha molta distribuïdora espanyola que l'està comprant, Casa Jumbo, Fills del Cel, que comentaves tu, les distribuirà a Premium Cine, que és la distribuïdora amb la que col·laborem, i com sempre explico, nosaltres fem una mica de pont per aconseguir pel·lícules. Presentem una pel·lícula distribuïdora, la distribuïdora li interessa per la seva finestra d'exhibició, ja sigui plataforma, cinema, aquestes n'hi ha al cinema, i doblades al català, a més a més. I nosaltres el que diem és, bé, ja que us hem presentat la pel·lícula i l'heu pogut negociar gràcies a la presentació del festival, deixeu-nos fer un passi a dir, no?
2: No us heu pensat mai, també, en crear la vostra distribuïdora?
0: No, perquè, molt bona pregunta, perquè gairebé tots els festivals grans ho fan tots, i els mitjans o petits com nosaltres, alguns, i nosaltres pensem que hi ha tanta distribuïdora, tanta gent que treballa d'això, que no cal que ens multipliquem. Jo penso que, per exemple, amb Jono Media tenim 4 pel·lícules. Parlava de Last Blossom abans, però hi ha Uma Musume, hi ha també la restauració de Blackjack, La Flama, no del Canigó, sinó La Flama de l'Esperança, que fem aquest diumenge, una pel·lícula coreana d'animació sobre el primer sindicalista a Corea del Sud, als anys 50 i 60 del segle passat. Doncs, diem, si hi ha distribuïdores que ja fan aquesta feina, ajudar-los a que les distribueixin i que a la vegada ells ens ajudin al festival. Penso que és millor això, que sí que podríem crear una distribuïdora, però massa feina.
1: Bé, també és posar-te a competir potser en un món que
0: sí,
1: tampoc no interessa, no? Mentre el festival s'alimenti. Volíem remarcar també que potser la gent anuncia molt o associa molt l'animació amb la que és el propi anime i la pròpia estètica de l'anime. Al final, l'animació xinesa se'n va molt d'aquest estil, també. Aquesta que ve d'Indonèsia, això que dius, tira més cap a un estil més Pixar, més Disney, potser més reconeixible a nivell occidental. Sí. Per tant, això és una oferta d'animació amb uns estils molt variats.
0: Molt, sí, sí, sí.
1: Que això està molt bé, també.
0: De fet és, tens tota la raó. O sigui, el cas de l'anime, de fet, un dia podríem fer un programa parlant d'això, però clar, l'anime va, el manga, l'anime, han begut molt, molt, molt de la Shanghai Animation Film Studio, que a partir dels anys 50 també del segle passat va començar a adaptar obres de la literatura de clàssics xinesos, no? I l'estil ja era molt, clar, ja era molt anime perquè han begut molt d'allà. El cas més clar és el Rebombori al cel, la història del rei Miku, que després va ser l'origen de Bola Drac i del Son Goku, i allà ja hi ha molt, molt el que és després el Osamu Tezuka i tots els grans mestres

0: van veure molt d'aquesta animació xinesa. Vull dir que no sempre són xinesos que copien, sinó que moltes vegades és anada i tornada, no? A vegades és recíproc.
1: Llavors, seguint amb programació, volia comentar dos films que es posen a la bassa, un és The Four Tigers, que és la pel·lícula inaugural de la bassa, i la pel·lícula que causarà la bassa, que és Bajubali, que és, a mi personalment és una pel·lícula que m'encanta, no he vist aquest tall de 4 hores, però volia saber, primer, per què s'ha escollit The Four Tigers com a pel·lícula inaugural, i l'altra és Bajubali, o sigui, una pel·lícula 4 hores a la bassa, començarà a les 10, o sigui, us heu atrevit molt aquí, no?
0: Sí, les dues opcions. A veure, la primera, el Four Tigers, nosaltres amb Tailàndia tenim una història d'amor molt clara, sobretot des de l'any que vam fer Dorm fa molts anys, que era una pel·lícula que era com una mena Espinazo del Diablo, però més cap al conte de fades, més cap al Laberinto del Fauno que no cap al terror. I sobretot Bad Genius, que la van projectar un divendres, ara fa ja 10 anys gairebé, i aquell divendres va diluviar a la bassa i no es va moure ningú, perquè és una pel·lícula que t'atrapa i tothom volia veure el final. Hi havia gent de l'ambaixada de Tailàndia aquell dia a la bassa i van al·lucinar que la gent no marxés amb estampida d'allà fora al parc i es quedessin a veure la pel·lícula. I des d'aquell any tenim molt bona relació amb Tailàndia, molt, suposo que reflectit amb la visita a Gigeni, la gran estrella de cine d'acció, i per tant amb l'ambaixada de Tailàndia hem tingut super bona col·laboració i ens ajuda molt a aconseguir doncs pel·lícules que d'una altra manera seria difícil portar-les a Vic. Four Tigers és una superproducció, és una pel·li divertidíssima, una sèrie bé que barreja de tot, des de crítica política, comèdia, acció, molta fantasia, cinema de terror també, molt spaghetti western, i recupera el cine d'acció tailandès que tant va triomfar a principis dels 90 a partir d'Ong Bak, no? Uh-huh. I quan la van veure van dir que és una pel·lícula de bassa total, no? I molt, a més el públic que ve al festival sabem que la gaudirà molt, i des de fa temps ja a Tailàndia ens demanava una inauguració. Deia, és que mai no poseu una pel·lícula per inaugurar, perquè clar, hi ha potències a Àsia cinematogràfiques com la Xina, com Japó, com Hong Kong, com Corea del Sud, i sempre hem inaugurat amb alguna pel·lícula d'una potència gran, perquè són les que tenen la majoria de programació d'oferta cinematogràfica, i aquesta vegada que teníem una pel·lícula ideal vam dir no ho deixarem escapar aquesta oportunitat. No. I en quant a Bajubali, el fet de que fa 10 anys que es va estrenar la primera part, al cap d'un any la segona, s'ha reeditat amb aquest Bajubali d'Èpic, una versió de 4 hores i mitja, perdó, vull dir que és, acabarà a les 2 no, i pico de la nit.
1: No ve d'aquí.
0: Però clar, els que no l'hagin vista fliparan molt fort, sí. I jo, com tu, que l'hem vist, doncs jo crec que aquesta versió hi ha uns talls aquí, perquè clar, pensem que la versió de les dues senceres eren 8 hores, per tant dura la meitat. O sigui que clar, entre la meitat de metratge. Entre moltes cançons, part narrativa, molts flashbacks, i potser amb alguns ens sorprendrà aquesta mena de que de cop i volta hi ha aquí un elipsis que no te l'esperes, però clar, han retocat molt que són els efectes especials, els han millorat, i crec que és una experiència única. I clar, com bé saps, el Rajamouli per nosaltres és Déu,
1: sí, sí.
0: I el festival, a part de guanyar Amiga i de fer el gran fenomen de Triple R, doncs qualsevol pel·lícula que ell estrena o reestrena, de cap al festival.
1: Per anar tancant el tema programació, quasi he preguntat-te a criteri teu, sé que òbviament si seleccioneu les pel·lícules és perquè us agraden totes, però crec que és una pregunta que et faig cada any, que és una mica, quina és una que et faci especial il·lusió o que diguis, ostres, aquesta la gent li sorprendrà, com recordar-ne un parell així que diguis, sí, mira, aquí s'amaguen una mica les perles, no?
0: Sí, hi ha pel·lícules que et fan il·lusió a vegades no tant per la pròpia pel·lícula, que també, sinó per a vegades el recorregut d'aquesta pel·lícula. Hi ha una pel·lícula que és Drunken Blade, que seria l'espadatxí borratxo, que és una figura molt típica del cinema xinès wuxia, de capa i espasa, que és l'home que ha estat un gran espadatxí, un heroi, un home que ha salvat amb molta gent innocent, però que està enganxat a la beguda, no?
1: I que està en decadència.
0: Està en decadència, no? I després hi ha una missió que el fa tornar, no? Una pel·lícula que no s'ha fet mai. Però Drunken Blade, el productor, el Hekin, que és el productor d'aquesta pel·lícula, també és el productor de Futbol als Terrats, que Football on the Roof, que l'any passat va agradar moltíssim al festival. I ella fa anys que ens parla de venir, i aquest any vindrà a Vic. Ens fa moltíssima il·lusió, per això em fa especial il·lusió aquesta pel·lícula, i una altra que també ens ha portat ell, que també ha produït, que és A Naughty Yet Dreamy Boy, un noi entremaliat però somiador, que posa bastant en evidència el sistema d'ensenyament xinès, el sistema educatiu xinès, no? I bé, la guionista d'aquesta pel·lícula, que farà un cineforum amb els nens, que es passa el dimecres a les 10 del matí, el dimecres dia 15, i ens fa especial il·lusió perquè és un productor independent a la Xina, i això, tot i que n'hi ha molts, ell ha estat treballant molt temps fora de la Xina i per tant ha conegut el món audiovisual, sobretot nord-americà, el de Hollywood, i és un, hem parlat molt amb ell perquè és un pol de ciència. Ens sembla superinteressant el que fa, perquè és crític des del sistema, des de dins de Xina, és crític amb el sistema xinès, però a la vegada, per exemple, el Drunken Blade és una, per mi és una pel·liculassa d'acció, és una mena també de western, però és un homenatge al cine més purista d'arts marcials dels 70, no? Uh-huh. I es nota que en sap molt de cine, quan parles amb ell, és un, això que et deia, és un pol de ciència, i ell està captivat pel festival. Cada any veu els makings, veu la gent que ve, les pel·lícules que li demanem, i bé, és, un, és una mena com de sòcia, no? Gairebé, i ens fa molta il·lusió que hi sigui. I després altres pel·lícules que ens agrada molt que hi siguin. Abans parlaves del Noi Lleó 2, el Noi Lleó va ser també una, un petit esdeveniment al festival, bueno, no?
1: Va ser multipremiada també, sí, per diversos jurats.
0: I tant, sí, sí. I després hi ha una pel·lícula que és una pel·lícula vietnamita que recupera el to, l'esperit, la dinàmica de les pel·lícules de Jackie Chan del principi, quan hi havia molt humor, molt slapstick, i aquest kung fu de seguiment que en dic jo, que és que la càmera no s'atura i tens temps de veure tota la coreografia i les habilitats marcials reals del protagonista o del doble d'acció, que es diu Fish, Fists and Ambergris, que seria peix, cops de puny i la pedra àmbar, perquè en un poble de pescadors desapareix una escultura que per ells és un ídol, que és una pedra d'àmbar, i els germans que són pescadors la van a buscar, i diguem que no són gaire bons amb l'art de la lluita, però no hauran d'aprendre. I és una pel·lícula d'aquelles tan divertides, tan de dissabte a la tarda, i això volia comentar, Gerard, que aquest any hem apostat molt per pel·lícules molt lluminoses. Ens ha arribat una pel·li que va guanyar la secció Horizonti de Venècia, boníssima, però que és tan dura i tan malrotllera, i acabes amb una depressió i venen ganes de llançar-te al riu.
1: Sempre n'hi ha alguna d'aquestes.
0: Doncs aquest any no n'hi ha cap. L'única que hi ha és la del Jackie Chan, que per fi fa de senyor gran, l'edat, sí, que té prop de 80 anys, amb Alzheimer.
1: Però
0: és una pel·li, sí, però és una pel·li molt bonica, i malgrat parlar d'una malaltia o d'un cas així més d'una tragèdia, doncs està explicat des d'un punt de vista optimista. O sigui, no hi ha cap pel·lícula, a banda de Roto Vendetta o de Last Blossom, que en parlàvem abans, que són pel·lícules més fosques, però no són pel·lícules d'aquelles que dius, ostres, tu...
1: Que sols en depressió, no? Com,
0: sí,
1: que,
0: sí,
1: com,
0: sí,
1: l'última Sohiri.
0: Penso que el món allà fora ja és prou depressiu, com perquè a sobre tanquem la gent amb un cine i els hi...
1: Bueno, està bé, com a filosofia.
2: I fins aquí al Territori 17 d'avui dijous. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a les 9 del matí. Que passeu un molt bon dia.
3: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa. El nou FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Unes 40 persones han estat evacuades aquesta matinada per un incendi en un edifici en construcció a l'Hospitalet de Llobregat, ple de material i brossa. El foc s'ha declarat al carrer Aprestadora poc abans de les 4 de la matinada. El SEM ha atès 10 persones, totes lleus. 5 han estat donades d'alta al lloc i 5 més han estat traslladades a dos CUAPs. I els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica després d'un nou episodi de simultaneïtat d'incendis en plena onada de calor. La bona notícia és que tots els focus nous declarats en les últimes hores ja estan estabilitzats, tot i que els dispositius continuen treballant sobre el terreny per evitar revifades i poder-los donar per controlats. Durant la matinada s'han estabilitzat incendis com el de Guimerà, a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. També han quedat estabilitzats els incendis de Navarcles, al Bages, el del Pla de Manlleu i Aigua Múrcia a l'Alt Camp i el de Gavà al Baix Llobregat. Ahir també es va donar per estabilitzat l'incendi de Sentmenat. Avui el Pla Alfa es manté a nivell 4, el màxim per perill extrem d'incendi, a 219 municipis de 24 comarques. També hi ha 441 municipis al nivell 3, per perill molt alt. Els espais naturals amb accés restringit són Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, les Gavarres, Montserrat, Sant Llorenç de Munt i l'Obac i Montmell Marmellà. Bombers, agents rurals i protecció civil demanen màxima prudència i evitar qualsevol activitat de risc al medi natural. I nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i a Barcelona, amb més de 40 graus, ha arribat al valor màxim amb més d'un segle. De fet, menys del 40% de les llars amb menys ingressos de Barcelona tenen aire condicionat, davant del 72% de les rendes altes, segons un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. L'informe alerta que la calor no afecta a tothom per igual i que la mortalitat s'agreuja als barris amb habitatges més vulnerables. També apunta que només el 2% de les llars tenen sistemes eficients com l'aerotèrmia. I els veïns de 90 pisos desallotjats arran de l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro, al barri del Putxet de Barcelona, no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho han determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El govern del PSC de la Generalitat de Catalunya destinarà 2 milions d'euros a finalitzar la segona fase de l'Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadeses, una obra llargament reivindicada que ja ha estat en l'esborrany dels comptes en més d'una ocasió, però que ha anat caient per diverses raons. En una primera fase, l'any 2019, es va inaugurar el nou centre a la Coromina del Bac, on es va traslladar a la secundària. El compromís inicial era el d'ubicar-hi també els alumnes d'infantil i primària, actualment al centre del municipi en l'edifici que du el nom del centre escolar. Però el trasllat s'ha demorat en el temps. L'alcalde Ramon Roquer, a més, recorda que tenen un model d'institut-escola i que la llei fixa que hi ha d'haver un únic centre que agrupi tots els alumnes d'entre 3 i 16 anys. Roquer detalla quines són les obres que hi ha previstes.
2: A la Coromina, al costat de l'institut, hi van dos edificis, un des d'infantil, un des de primària, també hi van tots els serveis vinculats a l'institut-escola, des d'una sala polivalent, la cuina i el menjador, més aquests espais compartits, també els patis vinculats a l'infantil i la primària. Per tant, estem parlant d'un projecte gran, un projecte que no durarà uns pocs anys, sinó al contrari. De seguida, grans projectes traspassen les legislatures i sempre hem de parlar de 4 o 8 anys. El que és important, com tots els grans projectes, és que caminin, que avancin. Sabem que hi ha un procés llarg.
1: Roquer diu que és important que els pressupostos siguin aprovats perquè això garanteix una estabilitat política pel país i considera claus les inversions en educació i salut. Sobre quan podrien començar les obres, l'alcalde vol ser cautelós.
2: Estem a les portes de l'estiu, hem de donar temps a que el govern, una vegada aprovat, doncs, vagi prioritzant i vagi desenvolupant tota aquesta llei de pressupostos, i nosaltres doncs estem una mica així de l'expectativa a veure si arriben notícies, i si no, doncs evidentment, amb el departament, doncs mirarem a veure en quin punt estem i quines planificacions veiem que hi ha. Jo crec que és molt agosarat de moment avançar res, ni tampoc des de masses ni expectatives ni tenir perspectives de curt termini. Hem de deixar fer, el govern sap que pot comptar amb nosaltres, el govern confia en el nostre projecte educatiu i en el nostre institut d'escola, té ple compromís, i de fer l'any passat per la festa major va venir la consellera a corroborar aquest compromís amb el poble de Sant Joan les Abadeses.
1: Els pressupostos de 49.162 milions d'euros es van aprovar amb els vots del govern del PSC i d'Esquerra Republicana i els comuns a l'oposició, a més d'una diputada de Junts que va votar-los per error. Junts, el PP, Vox, la CUP i Aliança Catalana van fer un contra. Una altra de les inversions destacades és l'adquisició de 12 habitatges de Planers a Planoles que són propietat del Ministeri d'Hisenda i gestionat pel de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Tenen un cost d'1.500.000 euros, més 182.000 euros per adquirir els terrenys necessaris per reubicar-hi la maquinària actual, amb l'objectiu de destinar-los a l'habitatge públic de lloguer.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: nova llum.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Les obres per reobrir el carril tallat de la Nacional 260 entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses a la corba de Ribamala, arran d'una esllavissada de roques i terra el passat mes de març, continuen en marxa. No està previst que s'acabin fins a la tardor i, mentrestant, un semàfor dona pas alternatiu al trànsit, provocant cues quilomètriques els caps de setmana. Aquella esllavissada va atrapar un cotxe i el seu conductor. Es tracta de Manu Luque, que va venir de Màlaga el mes de desembre a viure a Sant Joan de les Abadeses amb la seva parella i els tres fills d'aquesta. Aquell dia anava a recollir la filla gran de la seva parella a Ripoll, que feia avall tres dies a la setmana. Així recordava l'accident.
2: Recuerdo que llovía y sentí un golpe muy brusco en el coche y que arrastraba el coche, que yo no podía controlarlo. Se me hizo todo negro, se volvió todo negro y yo lo que intenté fue, lo que pensaba era en controlar el coche para que no se chocara contra el muro, que allí hay un muro vertical, y al otro lado de la carretera el río. Y yo pretendía que el coche se fuese frenando poco a poco y no caer ni en el río ni chocarme contra el muro, pero eso es lo que mi cerebro dedujo del golpe que recibí. Cayó la montaña sobre mí, a mí me cayó encima del coche, me cayó una roca de casi 500 kilos que cayó sobre el asiento del copiloto, pero me golpeó la cabeza y me aplastó el brazo.
1: Va estar més d'una hora allà atrapat perquè anava perdent i recuperant el coneixement. Aquests 4 mesos des de l'accident ha estat anant a rehabilitació a diari perquè encara no està recuperat al 100%. Porta una placa a l'avantbraç amb 8 cargols perquè es va fracturar el radi i encara no té la mobilitat del colze completa. Sentim-lo parlar de les lesions que va patir.
2: Camino al Trueta, se atropelló l'ambulància i llamaron con urgencia una de Vic y decidieron de llevarme a Vic y me ingresaron en Vic. Allí me hicieron todas las pruebas pertinentes y lo único que dieron era daño en las costillas, fractura de brazo, de radio y traumatismo craneoencefálico. Luego, eso no lo vieron. Lo vieron cuando entré en quirófano 20 días después. Él tenía una luxación de codo.
1: Luque, que no va tardar gens a aconseguir feina de fuster Olot, només va poder treballar 5 setmanes abans de patir l'accident i ara està de baixa. Encara ara li costa passar per allà i fa treball psicològic per superar el trauma que li va causar l'accident. També diu que el seu cervell es posa en mode defensiu quan passa per túnels llargs per la foscor que va viure aquell dia.

Ha, ha, ha.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Protecció Civil ha tornat a confinar el nucli del Pla de Manlleu per la presència de fum de l'incendi forestal declarat ahir a Aiguamúrcia. El foc està estabilitzat des de dimecres a la nit, des d'ahir a la nit, després de cremar unes 80 hectàrees, la majoria forestals. Els bombers expliquen que la situació de l'incendi no ha canviat, però que demanen a la població que es tanqui a casa per evitar molèsties pel fum. També ha quedat estabilitzat l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre, i els incendis de Navarcles, al Bages, i el de Gavà, al Baix Llobregat. També es va donar per estabilitzat ahir l'incendi de Sentmenat. Avui el Pla Alfa, però, es manté a nivell 4, el màxim per perill extrem d'incendi a 219 municipis de 24 comarques. També hi ha 441 municipis en nivell 3 per perill molt alt. Els espais naturals amb accés restringit són Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, les Gavarres, Montserrat, Sant Llorenç de Munt i l'Obac i Montmell Marmellà. Agents de rurals, bombers i protecció civil demanen màxima prudència i evitar qualsevol activitat de risc al medi natural. Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat avís per calor molt intensa a tot Catalunya. A Vinebre es van superar els 44 graus i a Barcelona gairebé els 41, arribant al valor màxim en més d'un segle. I unes 40 persones han estat evacuades aquesta matinada per un incendi en un edifici en construcció a l'Hospitalet de Llobregat, ple de material i brossa. El foc s'ha declarat al carrer a Prestadora poc abans de les 4 de la matinada. El SEM ha atès 10 persones, totes lleus. 5 han estat donades d'alta al lloc i 5 més traslladades a dos CUAP. I menys del 40% de les llars amb menys ingressos de Barcelona tenen aire condicionat, davant del 72% de les de rendes altes, segons un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. L'informe alerta que la calor no afecta a tothom per igual i que la mortalitat s'agreuja als barris amb habitatges més vulnerables. També apunta que només el 2% de les llars tenen sistemes eficients com l'aerotèrmia. I els veïns de la norantena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro del barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho ha determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ha reallotjat en allotjaments alternatius. I els Mossos investiguen diversos trets que es van disparar ahir a la nit al barri de la Creu Alta de Sabadell. No hi ha hagut ferits. Els agents han localitzat l'arma de foc i també han identificat 3 persones, però encara no se sap si tenen relació amb els fets. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: si tu...
1: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Al setembre de 2021, el ple de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses va aprovar una moció presentada per Esquerra Republicana per tal d'impulsar un pla de millora dels 8 parcs infantils del municipi. La moció ja advertia de l'estat de degradació de bona part d'aquests equipaments, de la manca d'accessibilitat per als infants amb mobilitat reduïda o altres diversitats funcionals i de la necessitat de modernitzar aquests espais amb nous elements de joc i d'activitat física. Sentim el portaveu republicà al consistori, Sergi Albric.
4: Cal manteniment més acusat, cal renovar els mòduls dels parcs infantils i cal ampliar-los amb nous mòduls i que també aquests mòduls, a part de renovar-los, també siguin inclusius perquè tots els infants doncs, puguin gaudir d'aquests espais.
3: El Bric apuntava que diversos parcs infantils com els de la plaça de l'Epalé Sorbient, la plaça del Vinyal, la Coromina del Bac i l'estació tenen jocs envellits o malmesos abans dels paviments de cautxú deteriorats.
4: La majoria de parcs infantils que tenen doncs, un paviment de cautxú, que s'ha demostrat que amb les altes temperatures poden doncs, alliberar substàncies químiques que poden representar certs de toxicitat i que es recomana doncs, que es canviïn, doncs, també posem doncs, en un espai d'alerta important doncs, perquè aquest espai d'aquests materials de cautxú es renovin per doncs, materials més sostenibles i, per tant, també per de ser més eficients i més amables amb el medi ambient, evidentment, doncs, que representin doncs, cap risc doncs, pels infants.
3: D'altra banda, i veient l'onada de calor actual, el Bric també deia això.
4: Les altes temperatures evidencien que la majoria dels parcs d'infantils de Sant Joan no tenen espais d'ombra i també cal doncs, que aquests parcs infantils doncs, també incorporin nous espais d'ombra doncs, perquè els infants doncs, en puguin gaudir especialment en les èpoques més caloroses. Creiem que els parcs infantils són espais de socialització i, per tant, doncs, cal millorar-los, cal continuar adaptant-los.
3: Per tot això, Esquerra demanava a l'equip de govern un pla de manteniment preventiu dels parcs del municipi que prioritzi la reparació dels elements malmesos que suposen un risc pels infants, retiri el cautxú i el substitueixi de tot arreu, instal·li un espai d'ombra al parc de la plaça de l'Epalé Sorbient, adapti els parcs perquè siguin inclusius amb jocs adaptats per a infants amb discapacitat o diversitat funcional i que incorpori sorrals a la majoria de parcs i de nous elements de joc. A banda, que posi totes aquestes actuacions en un calendari d'actuacions amb terminis.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien,
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: Sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Ripoll ha estat designada com la capital de la sardana de l'any 2028. El nomenament es va oficialitzar divendres en un acte a la sala de plens de l'Ajuntament. Precisament, d'aquí a dos anys, l'agrupació sardanista de Ripoll celebrarà el 75è aplec de la sardana i el 25è aniversari des que va ser ciutat pubilla de la sardana. El coordinador de la capital de la sardana, Víctor Sallés, i el president de Som Sardana, Xavier Tresserres, deien això.
4: La capital de la sardana no deixa de ser un acte que no és sardanes pels sardanistes, és sardanes que la capital, aquell any, la capital Ripoll, sigui, amb tots els actes que hi hagi, tingui aquella pinzellada sardanista. I que el jovent, que hi hagi també, se'n senti orgullós d'aquest patrimoni cultural tan important que tenim.
5: La sardana és una dansa rodona que és símbol de pau, símbol de germanor i símbol d'integració. Sempre ha sigut una dansa que ha acceptat a tothom que ha vingut de fora. Jo recordo la meva sogra, que va venir de l'Aragó, que el primer que va fer quan va arribar al meu poble va ser començar a ballar sardanes. Per tant, la sardana fa que la gent se senti com a seva la cultura del país allà on està.
3: L'alcaldessa Sílvia Orriols també va defensar aquesta dansa.
6: Cal vindicar allò que ens defineix, i aquesta és la dansa del nostre poble, en la que ens entrellacem i reivindiquem allò que som, que volem continuar sent i que batallarem perquè ningú ens discuteixi, no? Som una nació a dia d'avui ocupada, a qui es nega la seva identitat, i per tant és el nostre deure des de les administracions i des de les entitats vindicar aquesta nacionalitat i transmetre-la a les noves generacions que pervisqui.
3: En l'acte també hi va intervenir el president de l'Associació Sardanista de Ripoll, Ernest Roure.
7: Nosaltres sí que teníem previst el 2028 doncs, fer alguna cosa en especial, doncs, de dir que complíem 25 anys del pubillatge, celebràvem el 75è aplec i vàrem pensar doncs, de fer una cosa grossa. Mai havíem pensat que seríem capital de la sardana. Això ens ha vingut doncs, encara com un regal molt maco, eh? O sigui que gràcies, eh? O sigui, nosaltres ja pensàvem fer coses, però ara sí que ens hi veiem molt més obligats.
3: La història sardanista de Ripoll es remunta al 1909, quan es va celebrar el primer concurs de sardanes oficial a la localitat. Aquesta passió arrelada va trobar la seva màxima expressió l'any 1941 amb la fundació de l'Agrupació Sardanista de Ripoll, entitat que va recollir el valuós llegat de l'històric foment de la sardana. Així mateix, des de l'any 1942, la ciutat celebra de manera ininterrompuda l'aplec de la sardana de Ripoll.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Pili Garcia. Els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica després d'un nou episodi de simultaneïtat d'incendis en plena onada de calor. Des del centre de comandament situat a Bellaterra hi trobem l'Alejandro Paulino de Televisió de Sabadell. Alejandro Paulino, quina és la darrera hora? Bon dia.
2: Bon dia, doncs, treva provisional a l'onada d'incendis simultanis i des del centre de comandament de Bellaterra els bombers confirmen que tots els focs d'ahir estan hores d'ara estabilitzats, incloent-hi Sentmenat, Gavà. Tot això, el risc es manté en un nivell de 5 sobre 6 per la humitat extrema i l'inspector Oriol Corbella demana prudència abans de donar-los per controlats.
3: Els hem donat per estabilitzats perquè no estan creixent, però que no vol dir que hem de seguir fent feina. Hem treballat tota aquesta nit a veure si podem aconseguir que avui al migdia, tarda, en el moment en què veiem o que no ha arrencat cap flanc i no hi ha arrencat cap foc secundari, doncs puguem avançar en el seu control per treure recursos i estar disponibles per qualsevol ignició que pugui tornar a haver.
1: Endavant, Alejandro Paulino. Encens?
2: Sí, doncs per evitar que el sistema col·lapsi, el cos ha doblat els mínims per torn. L'estratègia d'avui és clara, és remullar intensament des de terra i aire per poder començar a retirar efectius aquesta tarda amb l'objectiu de tenir les unitats lliures i disponibles per si apareixen nous focus. En aquest sentit, com escoltàvem, Corbella ha destacat com a clau, també el mosaic agrari i la feina dels pagesos amb la maquinària, que ahir van ser decisius per perimetrar el foc.
1: Doncs moltíssimes gràcies per aquesta darrera hora. Bones notícies, o com a mínim sembla que són bones notícies. Gràcies, Alejandro Paulino, des de Televisió de Sabadell.
2: A vosaltres. Adéu.
1: I els Mossos investiguen diversos trets que es van disparar ahir a la nit al barri de la Creu Alta de Sabadell. Ampliem aquesta informació.
4: Bon dia. Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquest dimecres a la nit a la Creu Alta. Els veïns haurien alertat la policia d'haver sentit el que podrien ser trets pels vols de quarts de 12 de la nit. A partir d'aquí s'inicia un dispositiu a la zona que acaba amb tres persones identificades per la seva possible vinculació amb els fets que haurien tingut lloc a la carretera de Prats, molt a prop de la plaça de la Creu Alta. Alhora, els agents van localitzar una pistola abandonada a terra que ara s'està analitzant, així com diversos impactes de bala en domicilis de la zona que podrien ser conseqüència de l'incident, on no hi va resultar cap persona ferida. De moment, no s'ha detingut ningú.
1: Doncs fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Amb una majoria folgada de 14 vots a favor i 3 abstencions de l'Alternativa per Ripoll, CUP i Somi, el darrer ple de l'Ajuntament de Ripoll va aprovar una modificació de les ordenances destinada a combatre la massificació a la Font del Tòtil, situada a la riba dreta del riu Freser, anant en direcció a Can d'Ànol pel camí ral. L'alcaldessa Sílvia Oriols, d'Aliança Catalana, va explicar que el diumenge 28 de juny hi havia entre 100 i 150 persones banyant-se al riu. Segons van dir, eren membres d'una església evangelista sud-americana de Vic. La policia local va obrir diversos expedients sancionadors per vehicles estacionats en àrees prohibides. Sentim què deia.
2: Amb taules i cadires a baix al riu, amb les lleres destrossades de baixar-hi arrossegant carros, femtes humanes per tot arreu, un autèntic atemptat a l'ecosistema i al freser, una vergonya que hem d'erradicar.
1: L'alcaldessa va signar un decret d'alcaldia per prohibir el bany a la zona. Per ara no es podrà sancionar els infractors, però la policia sí que els podrà fer fora i denunciar-los per desobediència si fos el cas. A banda, el consistori va aprovar que s'hagi de pagar un preu públic de 5 euros per utilitzar les barbacoes de l'espai, i a més caldrà abonar 50 euros addicionals de fiança. Per aquest motiu serà complicat per temps, però de cara a l'any vinent, la idea és instal·lar una barrera amb lector matrícules a l'entrada de l'espai. Només podrien passar-hi els veïns, gent de cases rurals o usuaris de les barbacoes reservades. Com que molts ben encarregats, creuen que el fet de caminar una estona amb els trastos seria dissuasiu. El consistori ja ha encarregat informes ambientals per a limitar l'aforament, en un futur per evitar la contaminació de l'aigua i acústica dels altaveus amb música tot drap d'alguns incívics. Ferran Reigón, de Junts, estava en sintonia amb l'equip de govern.
3: Sí que és veritat, doncs, que hi ha punts d'aquests que al final, fins que no ens toca la butxaca, doncs no creiem, i a mi em sembla que ens toquin la butxaca per 5 euros no és encara tocada de butxaca, però trobem molt adient, doncs, que hi hagi aquest cost de 5 euros, que a més s'inverteixi en la zona. Per tant, vol dir que tindrem una zona millor, més ben cuidada, més acollidora, si tu vols.
1: Jordi Ustenc, de la CUP, apostava per incorporar-hi la figura d'informadors com es fa a la Riera de Merlès, en què també hi ha gent rurals per si cal sancionar. Adil Copaire va dir que la massificació s'explica pel canvi climàtic.
4: Fot una calor de Déu. Llavors, és normal que la gent vagi en els espais verds, i el problema també és que en tenim pocs. Això no diu ni justifica comportaments incívics, però sí que explica la sobresaturació d'aquests espais. Quines solucions podem fer? Pues habilitar molts més espais perquè la població no es concentri en un sol lloc, sinó que es pugui concentrar en molts altres. Anar simplement a ficar multes i sancions no acabarà solucionant el problema, perquè tu no li pots dir a la gent, mira, et quedes a casa i et mors de calor.
1: Joaquim Colomer demanava que es faci pagar per accedir a l'espai i que la gent de Ripoll en quedi exempta, i deia això.
5: Tenim un exemple a la població del costat, el torrent de la Cabana. La gent, doncs, que és de Can d'Ànol no paga el torrent de la Cabana, en canvi la gent que ve de fora sí que paga, i paga bastant. I això ajuda a mantenir i a regular tota aquella zona.
1: Oriols li responia que no era legal deixar entrar de franc als empadronats i fer pagar els que no ho eren.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El govern del PSC de la Generalitat de Catalunya destinarà 2 milions d'euros a finalitzar la segona fase de l'Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadeses, una obra llargament reivindicada que ja ha estat en l'esborrany dels comptes en més d'una ocasió, però que ha anat caient per diverses raons. En una primera fase, l'any 2019, es va inaugurar el nou centre a la Coromina del Bac, on es va traslladar la secundària. El compromís inicial era el d'ubicar-hi també els alumnes d'infantil i primària, actualment al centre del municipi en l'edifici que du el nom del centre escolar. Però el trasllat s'ha demorat en el temps. L'alcalde Ramon Roquer, de més, recorda que tenen un model d'institut-escola i que la llei fixa que hi ha d'haver un únic centre que agrupi tots els alumnes d'entre 3 i 16 anys. Roquer detalla quines són les obres que hi ha previstes.
2: A la Coromina, al costat de l'institut, hi van dos edificis, un d'infantil, un de primària, també hi van tots els serveis vinculats a l'institut-escola, des d'una sala polivalent, la cuina i el menjador. Més, aquests espais compartits, també els patis vinculats a l'infantil i la primària. Per tant, estem parlant d'un projecte gran, un projecte que no durarà uns pocs anys, sinó al contrari. De seguida, grans projectes traspassen les legislatures i sempre hem de parlar de 4 o 8 anys. El que és important, com tots els grans projectes, és que caminin, que avancin. Sabem que hi ha un procés llarg.
1: Roquer diu que és important que els pressupostos siguin aprovats perquè això garanteix una estabilitat política pel país i considera claus les inversions en educació i salut. Sobre quan podrien començar les obres, l'alcalde vol ser cautelós.
2: Estem a les portes de l'estiu, hem de donar temps a que el govern, una vegada aprovat, doncs vagi prioritzant i vagi desenvolupant tota aquesta llei de pressupostos, i nosaltres doncs estem una mica a l'expectativa a veure si arriben notícies, i si no, doncs evidentment amb el departament doncs mirarem a veure en quin punt estem i quines planificacions veiem que hi ha. Jo crec que és molt agosarat de moment avançar res, ni tampoc des de masses ni expectatives ni tenir perspectives de curt termini. Hem de deixar fer, el govern sap que pot comptar amb nosaltres, el govern confia en el nostre projecte educatiu i en el nostre institut d'escola, té ple compromís, i de fet l'any passat la festa major va venir la consellera a corroborar aquest compromís amb el poble de Sant Joan les Abadeses.
1: Els pressupostos de 49.162 milions d'euros es van aprovar amb els vots del govern, del PSC i d'Esquerra Republicana i els comuns a l'oposició, a més d'una diputada de Junts que va votar-los per error. Junts, el PP, Vox, la CUP i Aliança Catalana van fer un contra. Una altra de les inversions destacades és l'adquisició de 12 habitatges de Planers a Planoles que són propietat del Ministeri d'Hisenda i gestionat pel de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Tenen un cost d'1.500.000 euros, més 182.000 euros per adquirir els terrenys necessaris per reubicar-hi la maquinària actual, amb l'objectiu de destinar-los a l'habitatge públic de lloguer.

0: ass. If everybody
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Els bombers alerten que el risc d'incendi empitjora cada dia que passa perquè hi ha un efecte acumulatiu davant les temperatures extremes. Les darreres hores han pogut estabilitzar els 6 focs pràcticament simultanis que han cremat les darreres hores, però els cal avançar en aquestes tasques per deixar els equips lliures de cara a possibles nous incendis. Ho explica l'inspector del cos, Oriol Corbella.
3: Els hem donat per estabilitzats perquè no estan creixent, però que no vol dir que hem de seguir fent feina. Han treballat tota aquesta nit a veure si podem aconseguir que avui al migdia, tarda, doncs puguem avançar en el seu control per treure recursos i estar disponibles per qualsevol ignició que pugui tornar a haver.
2: Els bombers també alerten que les temperatures extremes afecten la seva feina a l'hora d'extingir els focs. Tot plegat en el segon dia de pic de l'onada de calor. Previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia. Continua aquesta calorada, per bé que avui han de perdre 2 o 3 graus les temperatures màximes. En qualsevol cas, venim de tan amunt que encara la calor ha de ser extrema, ha de ser molt evident. D'aquí a poca estona tornarem a fregar els 40 graus al prelitoral barceloní, sobretot a l'interior de Girona, cap a l'Ebre i també a les comarques de Ponent. De fet, en algun indret del Segrià, de les Garrigues, del Pla d'Urgell, també de la Noguera, el Pallars, Jussà o la Ribera d'Ebre arribarem als 41-42 graus aquesta tarda. Tot plegat amb pocs núvols de moment, però alguns acabaran inflant-se aquesta tarda cap al Pirineu de Lleida, de fet també en d'altres comarques de Ponent, i acabaran deixant algun ruixat fugaç, local, amb poca quantitat d'aigua, però sí compta amb les ventades que vindran associades a aquestes tamborinades. Algun ruixat a l'interior de l'Ebre i a la resta del país més tranquil·litat. Demà una situació un palet menys calorosa. N'estem pendents a la xarxa.
2: És dijous, 9 de juliol de 2026, i tenim més titulars. El PSC tornaria a guanyar les eleccions mentre que Aliança es disputaria el segon lloc amb Esquerra Republicana. Sònia Kerr.
5: El baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió apunta una desfeta de Junts que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. El director del CEO, Joan Rodríguez, explica que el creixement d'Aliança Catalana es deu en bona part del traspàs de vots de Vox.
6: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament.
2: Prova pilot a 2 ambulatoris catalans perquè algunes persones grans es puguin treure sang a casa, elles mateixes, amb mecanismes menys invasius.
5: L'objectiu és reduir desplaçaments i optimitzar els recursos assistencials. L'Institut Català de la Salut ho està aprovant en un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i en un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona.
2: Només 2 de cada 10 ciutadans fa servir el català per adreçar-se a persones que pensen que són originàries d'un altre país.
5: Només el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
2: En Cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
5: La mostra presenta pel·lícules, peces de vídeo, art i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat.
2: Als esports, Toni Castro, Pere Romeu ha renovat 2 temporades més com a entrenador del Barça femení.
7: Després d'aconseguir un pòquer de títols, el tècnic barceloní afronta la nova temporada amb 3 baixes destacades: Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i que Marta Torrejón i Caroline Graham Hansen renovaran.
2: El control de so Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Els bombers alerten que el risc d'incendis es mantindrà els pròxims dies i que les condicions empitjoren cada dia que passa per les condicions meteorològiques extremes que estem vivint. Els equips treballen a hores d'ara per controlar els focs declarats les darreres hores, fins a 6, que ja estan estabilitzats. Televisió de Sabadell, Alejandro Paulino, bon dia.
8: Bon dia, doncs sí, a hores d'ara la situació és de treva tensa. Els bombers han aconseguit estabilitzar tots els incendis que ahir cremaven de forma simultània, com els de Sant Benet, Gavà o Navarcles. Tot i que cap foc està actiu ara mateix, l'inspector Oriol Corbella demana màxima prudència perquè les pròximes hores seran claus per poder alliberar recursos. I és que les condicions de treball sobre el terreny estan sent extremes. El risc es manté en un nivell de 5 sobre 6 I la forta calor no només afecta la vegetació, sinó també els propis efectius, que estan patint de primera mà les conseqüències físiques d'actuar a altes temperatures.
3: Aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs, evidentment, treballar a 40, 44 graus de temperatura doncs, és problemàtic i també estem tenint doncs, bombers amb molts cops de calor.
8: Doncs davant d'aquest escenari crític, que es preveu que es repeteixi aquesta tarda, des del centre de comandament també s'ha volgut enviar un missatge molt clar de prevenció per tota la ciutadania. Recorden que en cas de tenir un incendi forestal a prop de casa, l'estratègia més segura també és protegir-se a l'interior dels edificis.
3: El més segur en el cas que hi hagi un incendi forestal és el confinament i no l'evacuació. Per què? Perquè l'evacuació, doncs, la major part d'atrapaments que succeeixen, succeeixen en evacuacions. No només això, sinó que es col·lapsen carreteres, també hi ha sobreaccidents de gent marxant, amb afectació del fum, atropellaments, i situacions en urbanitzacions doncs, que són més problemàtiques el fet de fer una evacuació que un confinament.
8: Per tant, el cos de bombers manté el dispositiu al màxim nivell amb torns duplicats, esperant que la meteorologia doni un respir a cara al vespre, i és això el que us podem contar des de Bellaterra.
2: Gràcies, Alejandro Paulino, des del centre de control situat a Bellaterra. Un dels focs en què treballen els bombers és el declarat aquesta nit passada a Guimerà, a l'Urgell. Ara se centren en donar-lo per controlat després d'haver-lo estabilitzat aquesta matinada. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
9: A hores d'ara hi continuen treballant una vintena de dotacions de bombers, dues d'elles aèries. El foc que es va declarar cap a les 9 del vespre va fer desplaçar serveis d'emergències en una àrea de 180 hectàrees. Les flames entre 10 i 15 metres d'alçada van cremar vegetació agrícola i forestal i van avançar ràpidament per camps de rostolls i zones d'alzines, fins a la carretera LB-2101, on els bombers en van aconseguir aturar la progressió amb el suport de pagesos i tractoristes de la zona.
2: També està estabilitzat l'incendi que ha cremat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus al Bages. Això ha permès desconfinar aquesta nit les 7.000 persones afectades a Sallent, a un polígon industrial i també a l'oest d'Artés.
5: L'alcalde d'aquest últim municipi, Enric Forcada, ha parlat a la xarxa del temor que s'ha viscut en els moments inicials de l'incendi a la comarca.
10: Com va començar a cremar els residus, suposo que doncs palets o plàstics, va generar una fumera molt, molt gran, fum molt fosc. Potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades. Avançava a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort es va parar just allà.
2: Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi davant de les altes temperatures d'aquests dies. Avui s'espera una jornada similar, amb màximes de més de 40 graus, i tot i que hi haurà un lleuger respir durant el cap de setmana, amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia, tot i que les temperatures baixaran lleugerament divendres i dissabte, diumenge tornaran a repuntar en una segona fase d'aquesta onada de calor. Les altes temperatures s'allargaran fins dimecres o dijous, amb valors semblants als que hem tingut aquests 3 dies en què s'han superat rècords diurns i temperatures mínimes molt elevades a les nits. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució.
12: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis.
11: Protecció Civil insisteix també en aquesta vigilància en el bany, recomana per atenció la senyalització, no banyar-se en zones prohibides i tenir especial cura dels menors.
2: També manté en el nivell extrem d'incendis 223 municipis de 24 comarques, mentre que 437 més estan en el nivell just inferior, de risc molt alt. A més, la Serra de Montsant i l'Espai Natural de Montmell-Marmellà s'afegeixen als 7 espais naturals amb restriccions d'accés. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
13: Una mesura que s'ha adoptat també després que ahir a la tarda es produís un incendi al Pla de Manlleu que va cremar 80 hectàrees de superfície majoritàriament forestals. El foc es va estabilitzar pels vols de les 10 de la nit i els bombers segueixen treballant per evitar revifades. Andreu Montblanc és el sotsinspector dels agents rurals a l'àrea de Tarragona.
14: Estem en una situació extrema. S'ha afegit tancaments que teníem de massissos forestals, que eren en aquest cas 7 massissos, s'ha afegit el massís que és on estem ara en aquest moment, que és el massís de Montvell Marmellà, i com a gran novetat en aquests moments també s'està decretant el tancament del massís de Montsant, la demarcació de Tarragona.
13: D'altra banda, arreu del territori hi ha un total de 437 municipis de 38 comarques actualment afectats pel nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal.
1: Notícies en xarxa.
2: Entrem en matèria política quan passen 10 minuts de les dues. Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Això mentre Aliança Catalana i Esquerra Republicana es disputarien el segon lloc amb avantatge dels republicans i davant la desfeta de Junts, que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. És la primera enquesta del CEO de l'any que s'ha retardat per qüestions administratives. Carina Bellbé, bon dia.
15: Bon dia. Segons el CEO, Salvador Illa obtindria una clara victòria si demà se celebressin eleccions a Catalunya amb entre 36 i 38 escons i malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa 2 anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24 i 26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria atenció dels dos diputats a una forquilla d'entre 23 i 25. I es quedaria un de cada 3 vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral, com destaca Joan Rodríguez, director del CEO.
6: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
15: Justament, la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriol, seria la segona preferida per la presidència de la Generalitat, només per darrere de Salvador Illa, en un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP amb 4 i 5 escons.
2: No deixem la política, ja que la Fiscalia ha recorregut la retirada del passaport a Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, i a la seva assessora.
5: La Fiscalia ha presentat un recurs en què qualifica aquesta mesura d'innecessària, injustificada, immotivada i injusta, i critica l'escàs rigor amb el qual el jutge va adoptar les mesures cautelars. De fet, el Ministeri Públic acusa el magistrat de conjurar un hipotètic risc de fuga per part de Gómez i insisteix que la seva visió no és fàcilment assumible per un estat de dret.
2: Tornem a Catalunya. L'agència tributària augmenta un 25% les atencions a la campanya de la renda i podria assumir algun element més de gestió de l'IRPF l'any vinent. Avui s'ha fet balanç de la campanya de la renda d'enguany. Bon Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. Unes 1.500 persones han passat cada dia per l'Agència Tributària de Catalunya perquè els ajudessin a fer la declaració de la renda del 2025. Sumen un total de 59.000 persones, que és un 25% més que l'any passat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, n'ha fet un balanç positiu i ha assegurat que l'any vinent la Hisenda Catalana podria assumir algun element més.
17: Hem d'anar guanyant nosaltres posició també amb això, hem parlat amb l'EATN, hem parlat amb la Secretaria d'Hisenda de l'Estat i hem d'anar guanyant, no? En aquest sentit, es poden fer coses, ells també coneixen la feina que fa l'ATC, també l'estructura de l'ATC, l'Agència Tributària de Catalunya, no té res a veure amb la d'altres comunitats autònomes, nosaltres tenim molta més capacitat per assumir reptes en aquest sentit i estem treballant amb ells. A veure si l'any que ve podríem assumir algun element de gestió de l'IRPF, no?
16: L'Agència Catalana gestiona actualment 6.500 milions d'euros. D'altra banda, Romero ha dit que li agradaria que en el següent Consell de Política Fiscal i Financera del dia 29 el nou model de finançament passi al primer escull i es negociï a la tardor.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Dos ambulatoris catalans estan ensenyant algunes persones grans a treure sang a casa amb mecanismes menys invasius que una analítica tradicional. És en el marc d'un assaig europeu que estudia la viabilitat d'aquests dispositius per reduir desplaçaments de pacients als centres de primària i optimitzar els recursos assistencials. L'Institut Català de la Salut ho està provant a un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i a un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona. Els resultats els tindran l'any que ve. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. Als pacients voluntaris se'ls treu sang amb els tres mètodes perquè s'hi familiaritzin, amb una punció a la vena, col·locant-los un sensor al braç i amb una punxada al dit. L'assaig estudia quin sistema és més eficaç per analitzar determinats paràmetres, quines persones grans estan preparades per fer-ho a casa, amb ajuda o sense, i en quins casos caldria recollir les mostres a domicili. Simó Esbarts és investigador principal de l'estudi de l'Institut de Recerca a Vall d'Hebron.
19: El que es pretén és que podem substituir el que és la punció venosa, que és molt més agressiva, per un tipus d'extracció que és molt més simple. No estem segurs encara de que qualsevol cosa es pugui mirar i que qualsevol cosa pugui donar un resultat que sigui bo per la clínica. Per veure si podem evitar que els pacients, sobretot aquells que tenen dificultats de moviment o per poder venir en els grans centres hospitalaris o en els CAPs, per exemple, a fer-se extraccions venoses, que no calgui que ho facin.
18: L'assaig per transformar les anàlisis de sang a la primària es fa també a França, el Regne Unit, Suècia i la República Txeca. El finançament de 6,5 milions d'euros és públic de la Unió Europea i també privat.
2: Els estudis geològics ja assenyalaven el punt de l'esvoranc del Putxet com un dels més delicats de la línia 9 del metro de Barcelona, segons el Col·legi de Geòlegs.
5: De les causes i possibles conseqüències de l'esvoranc, n'hem parlat amb la xarxa, amb Fèlix Ruiz, que és doctor en enginyeria civil, arquitecte tècnic i membre del Col·legi d'Enginyeria Civil i Enginyeria d'Obres Públiques de Catalunya. Creu que no cal témer més incidents i que els treballs de la tuneladora poden continuar, però que probablement caldrà incrementar les mesures de seguretat.
20: La Barcelona tenim una geologia, un subsol bastant heterogeni, ja hi ha uns protocols molt estrictes i molt garantistes sobre com s'han de fer aquestes obres subterrànies. Que aquest túnel s'està fent amb tuneladora s'està continuant fent. És a dir, que en tot cas és possible que aquest incident el que motivi és que es continuï fent igual, però incrementant una mica els controls, etc.
5: Fèlix Ruiz creu que l'esvoranc del Putxet es pot deure a moltes causes geotècniques, però que probablement respon a un canvi de material geològic del subsol o a la presència d'aigua.
2: I atenció a aquesta dada, només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I tan sols un 17% el manté quan el responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
5: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a bord del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment en anglès i castellà. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de la Plataforma per la Llengua.
21: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà. Si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
5: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 considera que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més agressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius, com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
2: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a la Noguera. Allà Pobles Vius denuncia que les obres de la planta de biogàs de la Sentiu de Sió no poden començar per falta de permisos. La plataforma acusa els impulsors del projecte de pressionar l'administració i anuncia noves accions de protesta. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
22: En una roda de premsa aquest dijous convocada per la plataforma Pobles Vius i en la que han participat alcaldes i advocats, han expressat que les obres de la planta projectada a la Sentiu de Sió a la Noguera no poden començar aviat, tal com afirmen els seus promotors, perquè el projecte no té els permisos necessaris. Critiquen que els anuncis d'inicis d'obres que han fet l'empresa Sentiu Bioenergy SL en les darreres setmanes busquen assegurar la tranquil·litat dels inversors i desmoralitzar la mobilització popular, però no disposen de les llicències d'obres. Albert Calduc és l'advocat de la plataforma Pobles Vius en un dels contenciosos presentats. L'escoltem.
23: Perquè és molt conscient de que quan comencin les obres es produeixen dos efectes importants. Un és la desmobilització. Quan les obres comencen, la gent perd una mica l'espurna. I l'altre és que A partir d'allí ja tot conflueix a la construcció definitiva del projecte.
22: També asseguren que la Direcció General de Carreteres no ha acceptat el projecte per construir l'accés a la planta des de la C-53 que s'havia aprovat al pla urbanístic.
2: Repassem altres notícies destacades d'avui. Detenen un home per matar un jove a Cubelles aquest matí.
5: Els fets han passat cap a les 11 del matí. Els Mossos han explicat que el detingut és un indigent que vivia en una zona amb tendes de campanya situada en una àrea boscosa del costat del cap de Cubelles. El cos ha obert una investigació per esclarir els fets.
2: Els Mossos d'Esquadra també investiguen un nou tiroteig a Sabadell.
5: Els fets han passat aquesta nit al barri de la Creu Alta. La policia municipal ha rebut l'avís d'uns veïns que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. S'hi han desplaçat patrulles de la policia local i dels Mossos que han identificat tres persones. Es desconeix, però, si estan relacionades amb aquests fets.
2: I l'Ajuntament de Barcelona ha presentat avui els llums de Nadal d'enguany.
5: El Festival Barcelona Llums de Nadal suma nous emplaçaments com la Rambla Prim i el Passeig Maragall, que s'afegeixen a la Via Laietana, la plaça Catalunya, el carrer Aragó, la Gran Via de les Corts Catalanes i el Passeig de Sant Joan. A més, es recupera el galet, dissenyat per Ramon Vigas, que s'ubicarà a 13 mercats de la ciutat i a la plaça de Sant Miquel. S'hi destinaran més de 4 milions i mig d'euros.
2: És moment per a la cultura. La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. David Navarro, bon dia.
0: Bon dia. Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les nou temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
3: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
0: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.

Total Eclipse of the Heart, aquesta cançó és avui protagonista, lamentablement, perquè el món de la cultura està de dol arran de la mort de la cantant galesa Bonnie Tyler, als 75 anys. Coneguda per grans èxits com aquest que estem escoltant, Total Eclipse of the Heart, però també Holding Out for a Hero o It's a Heartache, que la van portar al capdavant de l'escena pop britànica als anys 70 i 80.

La seva veu escardada i potent va ser l'únic artista de Gales que va arribar al número 1 en la llista del Regne Unit. Bonnie Tyler va ser operada d'urgència fa un mes a Portugal, on residia per un dolor abdominal. Posteriorment va patir una aturada cardíaca quan intentaven treure del coma induït. Deixa un llegat de 18 àlbums d'estudi.

0: Amb Bonnie Tyler arribem avui als esports. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Pere Romeu ha renovat dues temporades més com a entrenador del Barça femení.
1: Bon dia, Marta. Després de dues temporades exitoses, especialment la passada amb un pòquer de títols, el tècnic barceloní afronta la nova temporada amb tres baixes destacades. Són Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Pere Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i que Marta Torrejón i Caroline Graham Hansen renovaran perquè són molt importants per al projecte. Per últim, s'ha desfet en analogis cap a Patri Guija, cridada a ser una de les noves líders de l'equip, i ha demanat que les joves facin un pas endavant.
2: Superil·lusionat, molt content de poder seguir a casa el club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell de les nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
1: Per cert, que la futbolista de Mollet, Alexia Putellas, ha fitxat pel London City. L'equip anglès es va fundar el 2019 i des del 2023 forma part de l'imperi de la magnat surcoreana Michelle Kang. Alexia, doble campiona de la pilota d'or, explica que ha acceptat la proposta perquè el London City és l'única entitat de la Women's Super League que no està lligada a un equip masculí.
3: És un independent club. That makes me...
4: És un club independent i això em motiva perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
3: What I've been doing in my entire life.
4: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
3: Be part of a difference.
4: Per això vaig escollir Londres.
3: Why I chose London.
1: L'Espanyol ha fet avui el primer entrenament de la temporada 26-27. Un cop completades les revisions mèdiques, l'equip s'ha posat aquest matí a les ordres de Manolo González. Després de les arribades de Calatrava i Hartman, el club ha anunciat el tercer reforç en 3 dies. És el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit del PSG. Escoltem el nou jugador format al Corinthians.
5: Estoy muy contento de estar acá. Que me llamó la atención fue la grandeza del club, los aficionados del todo y toda la historia del club. Jugar un campeonato tan importante, ser visto por todo el mundo. También la ciudad, me parece una ciudad muy buena para vivir, con el sol, con la playa. Espero vivir días increíbles aquí.
1: I per acabar els esports, Marta, un apunt de bàsquet. Segons ha pogut saber la xarxa, el Barça està interessada en el retorn de Roland Smits al Palau Blaugrana. El letó tornaria al club blaugrana després de jugar-hi entre 2017 i 2022 per completar la bateria interior.
0: Gràcies, Toni Castro, per aquesta última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
10: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
11: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
12: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
11: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
13: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
11: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
14: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
15: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
11: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
16: Sabies que...
17: Per què les cançons duren 3 minuts? Abans de que sorgissin els enregistraments digitals, els discos de goma i els discos de vinils, una agulla connectada a la font de so anava produint un gravat sobre el disc alhora que els músics tocaven. Les esquerdes produïdes per l'agulla corresponien a les ones generades. El material era limitat, de manera que tots els discos feien entre 25 i 31 centímetres de diàmetre. Els discos de goma lacada o discos de 78 van donar lloc als discos de vinil o discos de 45. El material amb el que es fabricaven era molt més barat i això va fer que es tornés una tradició per a les ràdios reproduir les cançons de 3 minuts. Els discos de vinil eren més econòmics que els de goma lacada i més persones podien donar-se el luxe de comprar-los. Encara que existien cançons més llargues com alguns temes de Pink Floyd o Jimi Hendrix, la majoria duraven 3 minuts. El fet de que totes tinguessin una durada estàndard permetia a les emissores de ràdio emetre més publicitat. De fet, a dia d'avui, si una cançó dura més de 4 minuts, s'edita i retalla per adaptar-la a l'extensió estàndard. És el que coneixem com Radio Edit. És estrany que passi una cosa així, perquè totes les cançons es produeixen des d'un principi perquè tinguin aquesta durada.
7: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
15: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els bombers alerten que el risc d'incendi empitjora cada dia que passa perquè hi ha un efecte acumulatiu. Les darreres hores han pogut estabilitzar els 6 focs pràcticament simultanis que han cremat les darreres hores a Catalunya. Però ara els cal avançar en aquestes tasques per deixar equips lliures de cara a possibles nous incendis. Ho explica l'inspector del cos, Oriol Corbella.
18: Els hem donat per estabilitzats perquè no estan creixent, però que no vol dir que hem de seguir fent feina. Han treballat tota aquesta nit a veure si podem aconseguir que avui al migdia, tarda, doncs puguem avançar en el seu control per treure recursos i estar disponibles per qualsevol ignició que pugui tornar a haver.
0: Els bombers també apunten que les temperatures extremes afecten la seva feina a l'hora d'extingir els focs. De fet, han patit diversos cops de calor. Tot plegat en el segon dia de pic d'aquesta onada de calor que estem patint. Volem saber com ha d'evolucionar el temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
19: Bon dia. Continua aquesta calorada, per bé que avui han de perdre 2 o 3 graus les temperatures màximes. En qualsevol cas, venim de tan amunt que encara la calor ha de ser extrema, ha de ser molt evident. D'aquí a poca estona tornarem a fregar els 40 graus al prelitoral barceloní, sobretot a l'interior de Girona, cap a l'Ebre i també a les comarques de Ponent. De fet, en algun indret del Segrià, de les Garrigues, del Pla d'Urgell, també de la Noguera, el Pallars, Jussà o la Ribera d'Ebre arribarem als 41-42 graus aquesta tarda. Tot plegat amb pocs núvols de moment, però alguns acabaran inflant-se aquesta tarda cap al Pirineu de Lleida, de fet també en d'altres comarques de Ponent, i acabaran deixant algun ruixat fugaç, local, amb poca quantitat d'aigua, però sí compta amb les ventades que vindran associades a aquestes tamborinades. Algun ruixat a l'interior de l'Ebre i a la resta del país més tranquil·litat. Demà una situació un palet menys calorosa. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dijous 9 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El PSC tornaria a guanyar les eleccions mentre que Aliança Catalana es disputaria el segon lloc amb Esquerra Republicana. Sònia Kerr.
20: El baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió apunta una desfeta de Junts que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. El director del CEO, Joan Rodríguez, explica que el creixement d'Aliança Catalana es deu en bona part al traspàs de vots de Vox.
21: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament.
0: Prova pilot a 2 ambulatoris catalans perquè algunes persones grans es puguin treure sang a casa elles mateixes amb mecanismes menys invasius.
20: L'objectiu és reduir desplaçaments i optimitzar els recursos assistencials. L'Institut Català de la Salut ho està aprovant en un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i a un altre de Sant Martí de Provençals, aquí a Barcelona.
0: Només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a persones que pensen que són originàries d'un altre país.
20: Només el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de plataforma Autònoma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
0: En Cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones els darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
20: La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat.
0: En esports, Toni Castro, Pere Romeu ha renovat dues temporades més com a entrenador del Barça femení.
1: Després d'aconseguir un pòquer de títols, el barceloní afronta la nova temporada amb tres baixes destacades. Són Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i que Marta Torrejón i Caroline Reyham Hansen renovaran.
0: Al control de Soy Danim, l'Ivan López, a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers alerten que el risc d'incendi es mantindrà els pròxims dies i que la situació empitjora cada dia que passa per les condicions meteorològiques extremes que estem vivint. Els equips treballen a hores d'ara per controlar els incendis declarats les darreres hores, fins a 6 de simultanis, i que ja estan estabilitzats. Televisió de Sabadell, última hora des del centre de control de Cerdanyola. Alejandro Paulino, bon dia.
2: Bon dia, així és. A hores d'ara la situació és extrema tensa. Els bombers han aconseguit estabilitzar tots els incendis que ahir cremaven de forma simultània, com els de Sant Benat, Gavà o Navarcles. Tot i que cap foc està actiu, l'inspector Oriol Corbella demana màxima prudència perquè les pròximes hores seran clau per poder alliberar recursos. I és que les condicions de treball sobre el terreny estan sent extremes. El risc es manté en un nivell de 5 sobre 6 i la forta calor no només afecta la vegetació, sinó també els propis efectius que estan patint de primera mà les conseqüències físiques d'actuar a altes temperatures.
16: Aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs, evidentment, treballar a 40-44 graus de temperatura doncs, és problemàtic i també estem tenint doncs, bombers amb molts cops de calor.
2: Davant d'aquest escenari crític, que es preveu que es repeteixi aquesta tarda, des del centre de comandament també s'ha volgut enviar un missatge molt clar de prevenció per a tota la ciutadania. Recorden que en cas de tenir un incendi forestal a prop de casa, l'estratègia més segura és protegir-se a l'interior.
16: El més segur en el cas que hi hagi un incendi forestal és el confinament i no l'evacuació. Per què? Perquè l'evacuació, doncs, la major part d'atrapaments que succeeixen, succeeixen evacuacions. No només això, sinó que es col·lapsen carreteres, també hi ha sobreaccidents de gent marxant, amb afectació del fum, atropellaments i situacions en urbanitzacions doncs, que són més problemàtiques el fet de fer una evacuació que un confinament.
2: Per tant, el cos manté el dispositiu al màxim nivell amb torns duplicats, esperant que la meteorologia doni un respir de cara al vespre. De moment és tot el que us podem contar des d'aquí, des de Bellaterra.
0: Gràcies, Alejandro Paulino. Des del centre de control de Bellaterra, sembla que la meteorologia, però, no donarà un respir als bombers en les pròximes hores, o almenys això és la previsió que tenim. Un dels focs en què treballa el cos aquestes últimes hores és el declarat la nit passada a Guimarà, a l'Urgell. Se centren ara en donar-lo per controlat després d'haver-lo pogut estabilitzar aquesta matinada. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
4: A hores d'ara hi continuen treballant una vintena de dotacions de bombers, dues d'elles aèries. El foc que es va declarar cap a les 9 del vespre va fer desplaçar serveis d'emergències en una àrea de 180 hectàrees. Les flames entre 10 i 15 metres d'alçada van cremar vegetació agrícola i forestal i van avançar ràpidament per camps de rostolls i zones d'alzines, fins a la carretera LB-2101, on els bombers en van aconseguir aturar la progressió amb el suport de pagesos i tractoristes de la zona.
0: La simultaneïtat d'aquests incendis ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis a la gestió del bosc. Uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible.
20: Pere Roquer, president d'Assaja, la ramaderia extensa com a una de les solucions per posar per la gestió dels boscos. Roquer ho ha fet en declaracions a la xarxa.
22: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
20: D'altra banda, Roquer ha apuntat que les asseguradores no estan dimensionades per la feina que el genera, unes incidències com les d'aquests dies, i ha denunciat que poden arribar a doblar el preu de les assegurances després d'haver de pagar una indemnització.
0: Doncs amb aquesta situació, Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi a causa de les altes temperatures. Avui s'espera una jornada similar a la d'ahir amb màximes de més de 40 graus i tot i que hi haurà un lleuger respir al cap de setmana amb una petita baixada de temperatures, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres, que ve com a mínim. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. Tot i que les temperatures baixaran lleugerament divendres i dissabte, diumenge tornaran a repuntar en una segona fase d'aquesta onada de calor. Les altes temperatures s'allargaran fins dimecres o dijous amb valors semblants als que hem tingut aquests tres dies, en què s'han superat rècords diurns i temperatures mínimes molt elevades a les nits. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució.
5: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem, doncs, a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis. Si no tenim clar si una activitat pot ser una imprudència o pot ser una cosa que representi un risc greu de crear un incendi forestal, doncs sobretot no fer-lo. I si veiem alguna columna de fum, doncs avisar al 112 de manera immediata.
3: Protecció Civil insisteix també en la vigilància en el bany, recomana parar atenció a la senyalització, no banyar-se en zones prohibides i tenir especial cura dels menors.
0: També es manté en el nivell extrem d'incendis a 223 municipis de 24 comarques, mentre que 437 més estan en el nivell just inferior, de risc molt alt. A més, la Serra de Montsant i l'Espai Natural de Montmell-Marmellà s'afegeixen als 7 espais naturals que ja tenien restriccions d'accés. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
8: Una mesura que s'ha adoptat també després que ahir a la tarda es produís un incendi al Pla de Manlleu que va cremar 80 hectàrees de superfície majoritàriament forestals. El foc es va estabilitzar pels vols de les 10 de la nit i els bombers segueixen treballant per evitar revifades. Andreu Montblanc és el sotsinspector dels agents rurals a l'àrea de Tarragona.
23: Estem en una situació extrema. S'ha afegit tancaments que teníem de massissos forestals, que eren en aquest cas 7 massissos. S'ha afegit el massís, que és un sistema ara en aquest moment, que és el massís de Montmell-Marmellà, i com a gran novetat en aquests moments també s'està decretant el tancament del massís de Montsant, la demarcació de Tarragona.
8: D'altra banda, arreu del territori hi ha un total de 437 municipis de 38 comarques actualment afectats pel nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal.
6: Notícies en xarxa.
0: Entrem en matèria política. Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Això mentre Aliança Catalana i Esquerra es disputarien el segon lloc amb avantatge dels republicans i davant la desfeta de Junts, que cauria fins a la quarta força en representació al Parlament. És la primera enquesta del CEO d'aquest any que s'ha retardat a causa de qüestions administratives. Carina Bellbé, bon dia.
24: Bon dia. Segons el CEO, Salvador Illa obtindria una clara victòria si demà se celebressin eleccions a Catalunya amb entre 36 i 38 escons i malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa dos anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24 i 26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria atenció dels dos diputats a una forquilla d'entre 23 i 25 i es quedaria un de cada tres vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral, com destaca Joan Rodríguez, director del CEO.
21: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
24: Justament, la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriol, seria la segona preferida per la presidència de la Generalitat, només per darrere de Salvador Illa, en un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP amb 4 i 5 escons.
0: L'Agència Tributària de Catalunya ha augmentat un 25% les atencions en la campanya de la renda i podria assumir algun element més de gestió de l'IRPF de cara a l'any vinent. Avui s'ha fet balanç de la campanya d'aquest any. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. Unes 1.500 persones han passat cada dia per l'Agència Tributària de Catalunya perquè els ajudessin a fer la declaració de la renda del 2025. Sumen un total de 59.000 persones, que és un 25% més que l'any passat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, n'ha fet un balanç positiu i ha assegurat que l'any vinent la Hisenda Catalana podria assumir algun element més.
10: Hem d'anar guanyant nosaltres posició també amb això. Hem parlat amb l'IATEN, hem parlat amb la Secretaria d'Hisenda de l'Estat i hem d'anar guanyant, no? En aquest sentit, es poden fer coses. Ells també coneixen la feina que fa l'ATC. També l'estructura de l'ATC, l'Agència Tributària de Catalunya, no té res a veure amb la d'altres comunitats autònomes. Nosaltres tenim molta més capacitat per assumir reptes en aquest sentit i estem treballant amb ells. A veure si l'any que ve podríem assumir algun element de gestió de l'IRPF, no?
9: L'Agència Catalana gestiona actualment 6.500 milions d'euros. D'altra banda, Romero ha dit que li agradaria que en el següent Consell de Política Fiscal i Financera del dia 29 el nou model de finançament passi al primer escull i es negociï a la tardor.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Dos ambulatoris catalans estan ensenyant a algunes persones grans a treure sang a casa amb mecanismes menys invasius que una analítica tradicional. És en el marc d'un assaig europeu que estudia la viabilitat d'aquests dispositius per tal de reduir desplaçaments de pacients als centres de primària i optimitzar els recursos assistencials.
20: L'Institut Català de la Salut ho està provant a un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona.
0: Els resultats els tindran l'any que ve. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. Als pacients voluntaris se'ls treu sang amb els tres mètodes perquè s'hi familiaritzin. Amb una punció a la vena, col·locant-los un sensor al braç i amb una punxada al dit. L'assaig estudia quin sistema és més eficaç per analitzar determinats paràmetres, quines persones grans estan preparades per fer-ho a casa, amb ajuda o sense, i en quins casos caldria recollir les mostres a domicili. Simó Esbarts és investigador principal de l'estudi de l'Institut de Recerca a Vall d'Hebron.
14: El que es pretén és que puguem substituir el que és la punció venosa, que és molt més agressiva, per un tipus d'extracció que és molt més simple. No estem segurs encara de que qualsevol cosa es pugui mirar i que qualsevol cosa pugui donar un resultat que sigui bo per la clínica. Per veure si podem evitar que els pacients, sobretot aquells que tenen dificultats de moviment o per poder venir en els grans centres hospitalaris o en els CAPs, per exemple, a fer-se extraccions venoses, que no calgui que ho facin.
13: L'assaig per transformar les anàlisis de sang a la primària es fa també a França, el Regne Unit, Suècia i la República Txeca. El finançament de 6 milions i mig d'euros és públic de la Unió Europea i també privat.
0: Són 3:15. Atenció a aquesta dada. Només 2 de cada 10 ciutadans fa servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I tan sols el 17% el manté quan el responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
20: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i també a l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
25: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà. Si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom, seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
20: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 considera que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius, com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen si la mort de la dona trobada el 3 de juny passat al riu Segre, al seu pas per Lleida, té un origen criminal. Es tracta d'una dona d'entre 25 i 35 anys. El cos ha difós una imatge generada amb IA, amb intel·ligència artificial, i demanen col·laboració ciutadana per intentar identificar-la. UAU, Lleida Ràdio, Eric López.
7: El dia dels fets, els Mossos van rebre l'avís de la presència d'un cos que estava surant al riu Segre a l'altura del Pont Nou de Lleida, a la zona dels instituts. La investigació va determinar que es tracta d'una dona i que la mort s'hauria produït el mateix dia de la troballa, però encara es desconeix la causa exacta i la seva identitat necessària per reconstruir els fets. En aquest sentit, l'inspector cap de la Divisió d'Investigació Criminal Lleida, Sergi Masalles, ha assegurat que han fet totes les comprovacions ordinàries i consultes a nivell internacional i que no els consta cap denúncia de la seva desaparició.

0: Detingut un home per matar un jove a Cubelles.
1: Els fets han passat cap a les 11 del matí. Els Mossos han explicat que el detingut és un indigent que vivia en una zona amb tendes de campanya situada en una àrea boscosa al costat del cap de Cubelles. El cos ha obert una investigació per esclarir els fets.
0: Els Mossos també investiguen un nou tiroteig, en aquest cas a Sabadell.
1: Els fets han passat aquesta nit al barri de la Creu Alta. La policia municipal ha rebut l'avís d'uns veïns que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. S'hi han desplaçat patrulles de la policia local i dels Mossos que han identificat tres persones. Ara bé, es desconeix si estan relacionades amb aquests fets.
0: I l'Ajuntament de Barcelona ha presentat avui els llums de Nadal d'enguany.
1: El Festival Barcelona Llums de Nadal suma nous emplaçaments, com la Rambla Prim i el Passeig Maragall, que s'afegeixen a la Via Laietana, la Plaça Catalunya, el carrer d'Aragó, la Gran Via de les Corts Catalanes i el Passeig de Sant Joan. A més, es recupera el galet dissenyat per Ramon Vigas, que s'ubicarà a 13 mercats de la ciutat i a la plaça de Sant Miquel. S'hi destinaran més de 4 milions i mig d'euros.
0: És moment per a la cultura. La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per a les lluites de les dones dels darrers 50 anys a l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de vídeo, art i també reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les nou temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
3: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
2: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.
0: I a Tarragona, del 2 al 5 de setembre, la ciutat tornarà a convertir-se en la capital de les noves dramatúrgies. Serà en la celebració de la 13a edició del Festival Internacional de Teatre, el FIT. El certamen presenta una programació especial, amb el retorn de companyies que el públic va descobrir en les primeres edicions. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
4: Durant 4 dies, el FIT oferirà 16 propostes escèniques, 2 espectacles vermut, 2 workshops, 3 sopars i 5 sessions musicals, convertint Tarragona en un gran escenari contemporani i en punt de trobada entre artistes i públic. El pati de Casa Canals tornarà a ser un dels espais destacats, com també el Passeig de les Palmeres. El director artístic del FIT, Joan Negrier, destaca que hi haurà estrenes a nivell català.
5: Crec que també és important destacar que hi ha 7 estrenes a Catalunya, que a vegades també diem, no?, que agafem funcions que ja s'han vist o que estan a algun teatre proper, però també m'agradaria molt destacar enguany que tindrem una sonoritat del català molt especial.
4: Més enllà de Tarragona, el festival tornarà a aterrar a la Canonja i a Vilaseca.

El món de la cultura està de dol per la mort de la cantant galesa Bonnie Tyler, als 75 anys, coneguda per grans èxits com Total Eclipse of the Heart, el que estem escoltant, però també Holding Out for a Hero o It's a Heartache, que la van portar al capdavant de l'escena pop britànica als anys 70 i 80.

0: Tyler es va popularitzar per la seva veu esquerdada i potent. Va ser l'únic artista de Gales que va arribar al lloc número 1 en la llista del Regne Unit. Bonnie Tyler va ser operada d'urgència fa un mes a Portugal, on residia per un dolor abdominal. Posteriorment va patir una aturada cardíaca quan la intentaven treure del coma induït. Deixa un llegat de 18 àlbums d'estudi.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que avui ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni.

0: I Pere Romeu ha renovat dues temporades més com a entrenador del Barça femení.
1: Bon dia, Marta. Després de dues temporades exitoses, especialment la passada, amb un pòquer de títols, el barceloní afronta la nova temporada amb tres baixes destacades. Són Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Pere Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i, per tant, Marta Torrejón i Caroline Dreyam Hansen renovaran perquè són molt importants per al projecte. Per últim, també s'ha desfet en elogis cap a Patrick Guijarro, cridada a ser una de les noves líders de l'equip, i ha demanat que les joves facin un pas endavant.
2: Super il·lusionat, molt content de poder seguir a casa, al club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell de les nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
1: Per cert, que la futbolista de Mollet, Alexia Putellas, doble campiona de la pilota d'or, ex del Barça, fitxat pel London City. L'Espanyol ha fet avui el primer entrenament de la temporada 26-27. Un cop completades les revisions mèdiques, l'equip s'ha posat aquest matí a les ordres de Manolo González. Després de les arribades a Calatrava i Harman, el club ha presentat el tercer reforç en 3 dies, des del migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel PSG. El Girona també comença avui els entrenaments a les ordres de Quique Álvarez, amb algunes absències destacades, com la de Ounahi, que avui disputarà els quarts de final del Mundial amb el Marroc. De fet, aquests quarts de final del Mundial de Futbol, amb el duel entre França i el Marroc, serà a les 10 de la nit. Demà, a partir de les 9, serà el torn de la selecció espanyola, que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles, un partit per al qual Luis de la Fuente té els 26 jugadors disponibles. El blaugrana Dani Olmo, el de Terrassa, ha explicat com s'ha sentit en els partits disputats fins ara, i també la bona entesa que té sobre la gespa amb Lamine Yamal.
3: Me siento muy bien dentro del equipo, con muchas ganas de seguir jugando, de seguir ayudando. El objetivo es el máximo, el llegar a la final, y para eso necesitamos todos al 100%, y yo me encuentro al 100%. La conexión que tengo con él es, bueno, yo creo que se ve dentro del campo, como nos entendemos, con y sin balón, y al final es un jugador que nos está dando y que nos va a dar mucho.
1: I en bàsquet, per acabar, Marta, la sisa joventut ha fitxat Isaac Nogués. Fins al 2028, el jove badaloní de 22 anys torna a casa a la recerca de minuts provinent del València Bàsquet.
0: Gràcies, Toni Castro. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Javier Méndez. Els bombers alerten que l'alt risc d'incendis es mantindrà els pròxims dies i que la situació empitjora cada dia per les condicions meteorològiques extremes que estem vivint. Els equips treballen a hores d'ara per controlar els incendis declarats les darreres hores, que ja estan estabilitzats. Tot i que no hi ha cap incendi actiu ara mateix, l'inspector Oriol Corbella demana màxima prudència perquè les pròximes hores seran claus per poder alliberar recursos, ja que les condicions de treball sobre el terreny estan sent extremes. De fet, el risc es manté en un nivell de 5 sobre 6 i la calor no només afecta la vegetació, sinó també els propis efectius que pateixen les conseqüències de treballar sota altes temperatures. Escoltem a Oriol Corbella.
2: Aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs, evidentment, treballar a 40-44 graus de temperatura és problemàtic, i també estem tenint bombers amb molts cops de calor.
1: Davant d'aquest escenari crític que es preveu que es repeteixi durant la jornada d'avui, des del centre de comandament, Corbella adverteix a la ciutadania que en cas d'incendi el més segur és que es protegeixin a les seves cases.
2: El més segur en el cas que hi hagi un incendi forestal és el confinament i no l'evacuació. Per què? Perquè l'evacuació, doncs, la major part d'atrapaments que succeeixen en evacuacions, no només això, sinó que es col·lapsen carreteres, també hi ha sobreaccidents de gent marxant, amb afectació del fum, atropellaments, i situacions en urbanitzacions, doncs, que són més problemàtiques el fet de fer una evacuació que un confinament.
1: El cos de bombers manté el dispositiu al màxim nivell. Més temes. Catalunya perd el 20% de les infermeres que forma perquè aquestes accepten treballar a l'estranger. La precarietat laboral i la manca de reconeixement professional, la pressió assistencial i la sobrecàrrega de treball, amb una mancança d'almenys 12.600 professionals per assolir la ràtio europea i també una població cada cop més envellida i necessitats assistencials creixents, són les raons principals de la migració d'infermera que identifica el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya. Els Mossos d'Esquadra han detingut a 3 homes de 30, 32 i 34 anys, respectivament, després de ser interceptats mentre robaven a la deixeria de Manresa. Durant la fugida dels 3 sospitosos, els agents finalment els van interceptar i a l'interior del vehicle van trobar 2 telèfons mòbils i 7 rellotges d'alta gamma. Els agents els van enxampar mentre anaven de paisà i els van detectar al polígon. Nosaltres marxem, tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
0: Notícies en xarxa.
3: Si tu... 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
4: A la línia recta, bicicleta sense llum.
3: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
5: Hotel Restaurant Abatissa, un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Abatissa patrocina aquest espai.
6: Por favor.
7: Mi nombre, Peyu.
6: De acuerdo, Peyu.
7: No, Peyu no, Peyu, con i.
6: Bien,
7: Peyu, Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
6: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
7: Per passar-te un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Molt i molt bona tarda, benvinguts a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dijous de cognom, 9 de juliol de 2026. I un dia com avui, un 9 de juliol de 1922, la matemàtica Kathleen Britten naixia a Anglaterra. Britten es va llicenciar en Ciències Matemàtiques a la Universitat de Londres l'any 1944 i 6 anys més tard va obtenir el seu doctorat en Matemàtiques Aplicades. Es va casar amb l'enginyer i programador Andrew Both, amb qui havia col·laborat i amb qui va seguir treballant al llarg de la seva carrera. Es considera que el treball de Britten va ser pioner pel desenvolupament dels primers ordinadors. Entre les seves moltes aportacions i investigacions, destaca el llibre que va publicar sobre disseny i programació de computadores, que va ser un dels primers llibres d'aquest tipus. També va codissenyar un dels primers ordinadors operatius, va crear el primer llenguatge d'assemblador, un llenguatge de programació, i va ajudar a dissenyar 3 computadores diferents. Britten va publicar articles sobre les seves investigacions de sistemes i xarxes neuronals regularment i també va impartir cursos de programació. A principis dels 60, i considerant que el Regne Unit no es reconeixia prou bé la seva feina i la del seu home, tots dos es van traslladar al Canadà, on Britten va continuar les seves investigacions i va acabar sent catedràtica de matemàtiques. Va morir a l'edat de 100 anys. I un dia com avui de 1973, no especificat, però que perfectament podria ser avui, Lou Reed publicava Berlin, el tercer àlbum en estudi del músic de Nova York. Era un àlbum conceptual que explicava la punyent història d'una parella addicta. Entre els seus temes, aquest, Caroline Says. Caroline Says that I'm just a toy. She wants a man

0: Durant part del passat mes de juny, un equip d'arqueòlegs de l'Institut Català de Paleoncologia Humana i Evolució Social va estar treballant a la cova del Tut de Fustanyà, al municipi de Queralbs. El jaciment es coneixia des de fa molts anys, però es creia que havia estat molt espoliat. Així tot, els treballs van trobar un fogar petit i una punta de projectil feta de sílex. En parlem tot seguit amb el catedràtic de prehistòria i la persona que ha dirigit la campanya, en Carlos Tornero. Hola, Carlos.
1: Hola, què tal? Bon dia, Joan.
0: Bon dia. A més, m'has explicat que no estàs molt lluny, però no sé si és per oci o perquè esteu treballant.
1: Estem treballant a Vall de Núria aquesta vegada, fent unes prospeccions també arqueològiques i m'enganxes ara mateix a camp.
0: Mm-hmm. A camp i molt amunt.
1: Sí, molt amunt. Estem a 2.300 ara.
0: Mm-hmm. Molt bé, explica'ns com d'importants són aquestes troballes que vau fer.
1: Bé, nosaltres portem treballant, ja ho saps, en el projecte aquest arqueològic que es diu Arrels Prehistòriques a la Vall del Freser, doncs des d'aquí a ben amunt, no? On som ara, a les capçaleres del Freser, fins al seu encaix a Ripoll, diguéssim, a tota la vall. I la troballa del Tut de Fustanyà és important, o per nosaltres és significativa, si ho volem entendre així, perquè ara per ara seria l'ocupació prehistòrica més antiga de les que tenim, de les que hem anat excavant en tots aquests anys, no? Sí. Hem estat excavant altres jaciments, la Bauma dels Fadrins, el Roc de la Zoraneta, la Cova del Collell, seria una sèrie de jaciments per aquí dalt que hem estat treballant, però tots sempre ens portaven a cronologies prehistòriques relativament més recents, d'acord? Perquè ens entenguem, la més antiga fins ara, on havíem trobat ocupació més antiga, era la Bauma dels Fadrins, que és un abric gigantesc, no?, que té diferents nivells, com un pastís, no?, els més recents a dalt, els més profunds, més antics, per entendre, i els més antics, ens, com a molt, ens en portaven fins a uns 12.000 anys abans de la nostra era, cosa que ja és interessant perquè és un moment de transició molt important entre el Pleistocè i l'Holocè. Són grups de caçadors-recolectors que utilitzen l'abric per els seus moviments estacionals, etc. No? Mm. Però el Tut de Fustanyà, que és un altre jaciment que també està a Queralbs, sí que ja ens porta a cronologies molt més antigues, més enllà del 35.000 i el 40.000.
0: Mm-hmm. De fet, em sembla que aproximadament dieu entre 42.000 i 39.000.
1: Sí.
0: Primer, explica'ns fàcilment, que la gent ho pugui entendre, com podeu datar un jaciment d'aquestes característiques. Vull dir, són uns quants milers d'anys, però clar, estem parlant d'un moment concret també, si ho mirem amb una perspectiva llarga, i si són dates ja confirmades o encara s'hauran d'acabar de precisar amb anàlisis.
1: Sí, és a dir, nosaltres en prehistòria, diguéssim, el nostre sistema de datació més recurrent, sobretot pels especialistes que treballem en cronologies entre el Pleistocè superior i un ocè, diguéssim, per entendre'ns, és el carboni 14. El carboni 14 és el recompte de carboni, d'aquest isòtop de carboni, el carboni 14, que queda en tota resta orgànica, d'acord? Ja sigui un os, ja sigui un fragment de carbó, per exemple, de fusta cremada, d'acord? Això ens dona un temps de descomposició d'aquesta matèria orgànica, i amb això es podem remuntar amb molta fiabilitat fins als 50-55.000 anys, amb molta seguretat. Més enllà dels 55.000, necessitaríem altres tècniques de datació, no? Però, bueno, ara, per ara, el que ens interessa és que estem dintre d'aquesta forquilla de datacions relativament segures, i sobretot quan treballem amb restes de carbons, de fustes carbonitzades, en aquest cas, no? Vull dir que datem són petits carbonets, com els que utilitzem a la barbacoa, però que queden dintre dels fogars o de les estructures de combustió que utilitzaven les persones, que ens permeten datar amb molta fiabilitat.
0: Aquesta cronologia hem llegit que coincideix amb un moment molt interessant, no?, els darrers neandertals i l'arribada dels primers homo sapiens a Europa. Sí. No sé si amb les dades actuals es pot saber qui va ocupar la cova o encara és massa d'hora?
1: És massa d'hora, Joan. Tot just pensa que... respon primer a la teva pregunta. Efectivament, aquesta aquesta franja cronològica, a grosso modo, entre el 45.000 i el 35.000, ens movem en un moment de, que anomenem de reemplaçament, no? De desaparició dels antics, de l'antiga espècie que vivia aquí, que era l'Homo neandertalensis, l'Homo neandertal, i l'arribada de nosaltres, la nostra espècie dels Homo sapiens, no? Uh-huh. És un procés de trànsit terriblement complex, molt interessant a nivell històric, que es desplega per tota la vessant sud d'Europa i que ara per ara és, ja et dic, que mou molt, molt dels interessos de la prehistòria actual. Uh-huh. Llavors, una datació de 42.000, pues, efectivament, ens situa en aquest interval, i hauran de seguir les excavacions, veurem a veure si aconseguim ampliar més espai excavat, si aconseguim caracteritzar millor els tipus d'eines que deixaven per poder definir una o altra espècie. Serà molt interessant en aquest sentit, per exemple, les anàlisis de frontera que fem ara de recuperar l'ADN del sediment de la terra que excavem. Això ja és màxim que es pot fer ara mateix, és a dir, les nostres espores, les nostres pròpies restes d'ADN queden, per dir-ho així, fixades en el sediment, en la terra, en els sols, per on trepitjaven aquestes persones, i tot i no tenir restes humanes, restes esquelètiques, podem recuperar l'ADN d'aquelles persones. I, evidentment, l'ADN d'una espècie neandertal o d'una espècie sàpiens serà completament diferent.
0: Uh-huh. A més, crec que s'està avançant molt en aquest tema. A Sant Joan tenim un... Un investigador, en Xavier Roca Rada, que ha estat estudiant els moviments migratoris a Centroamèrica abans de l'arribada dels europeus, i explica que això, que en pocs anys restes de les quals no es podia extreure ADN per com estava, doncs, com amb l'avenç tecnològic, doncs, que ara es podia, vull dir que és molt interessant, tot això.
1: Sí, sí, en els últims anys la paleogenètica ha canviat completament el paradigma, i el que anomenem ara ADN de nova generació està permetent fer coses que fa uns anys era impossible.
0: Una pregunta, és a dir, estem parlant d'una zona que a l'hivern, doncs, és molt hostil a la vida, com a mínim a nosaltres, amb la nostra perspectiva. Què hi feien aquesta gent en un lloc així?
1: És una pregunta fonamental, del nostre projecte, perquè quan vam començar el projecte a buscar recuperar jaciments prehistòrics en aquestes cotes, i sobretot quan ja té mous a cotes superiors a 2.000 metres, normalment els companys et deien que estaves grillat, que aquí no hi haurien ocupacions, que no, que serien molt minses. I res d'això, la veritat és que hem trobat jaciments que són espectaculars. El propi Roc de les Uranetes, que és una necròpolis funerària del bronze, és ara per ara la necròpolis més important que tenim a tot el Pirineu, prehistòrica. O la Bauma dels Fadrins, amb una seqüència maquíssima des de final de Plistocè a inici de l'Holocè. Quin tipus d'ocupacions són aquestes? Intento respondre la pregunta, no l'evito. Probablement són ocupacions estacionals. Són ocupacions que es mouen en determinats moments de l'any, que venen a buscar alguns recursos que ofereix la muntanya o l'alta muntanya, i que probablement no estan en cotes més baixes, però que, evidentment, com tu dius, estan sotmeses al calendari estacional.
0: També entenc això, que no és ara com era abans, perquè de fet crec que he llegit que també s'hi han trobat moltes espècies que ara, doncs, no les hi faríem allà dalt, per tant que entenc que tampoc ens ho hem d'imaginar com és ara, no?
1: No, o sigui, depèn, clar, el clima va canviant, no? Depèn del moment en el que parlem. No és el mateix parlar d'un òptim climàtic dintre de l'Holocè que dintre de la transició entre l'Holocè i el Pleistocè, que és un pic molt fred, no? O les darreries del Pleistocè, que sí que les condicions climàtiques milloren, però, bueno, segueixen sent més fredes, serien més fredes que habitualment. Però el tub de Fustanyà, i si em permets explicar-te una altra coseta, més enllà de l'evidència humana, que és molt interessant, hi ha tot un registre associat a aquests dipòsits d'argila que s'han colmatat dintre la cova i que són els que excavem, tot un registre d'espècies de fauna actualment extintes, però que vivien aquí. M'explico, per exemple, l'os de les cavernes. És un tipus d'os que va viure aquí probablement fins al 25.000 aproximadament. És un os molt més gran que el nostre os bru. L'os bru ja sabem que va viure aquí a Pirineu i a la Vall del Freser pràcticament fins al segle XVII-XVIII, penso que hi ha les darreres mencions, però d'aquest de què et parlo és un os molt més gran, és l'os de les cavernes anteriors. Una altra espècie avui extinta, el lleopard de muntanya. És una, te l'has d'imaginar com no el lleopard del lleopard del Serengeti, diguéssim, de l'Àfrica, sinó més aviat com el lleopard de l'Himàlaia, que és un animal molt avesat a moure's en espais d'alta muntanya, per rocallams, etc. No? Altra espècie, la hiena, per exemple, surten fragments de restes de hiena. Avui són espècies totalment extintes, però durant el Pleistocè final vivien aquí.
0: I la meva pregunta també és curiós, no en som conscients d'això, no sé si és una part en la que estem fallant mitjans de comunicació, per exemple, en la divulgació, o és a dir, potser en ficció, o en, perquè tenim al cap doncs, moltes pel·lícules i moltes històries que ens situen en altres llocs, amb animals molt curiosos i això, i aquí, que pel que dius també, doncs, podríem explicar-ho o podríem utilitzar-ho, no es fa molt, no?
1: Bueno, assumeixo part de, ho assumim des del col·lectiu acadèmic també part de la culpa. Poder no ens hem sabut explicar, tampoc, Joan, eh? No ho sé, poder... Clar, per nosaltres entra dintre la dinàmica d'aquest coneixement de les espècies del passat, extintes, associades a un tipus de medi que en fem, que les estudiem, no? I potser doncs, t'hauríem de fer més, sí, com tu dius, hauríem de fer més treball de socialització i explicar amb més detall els resultats. A vegades potser no es fa o potser no aconseguim arribar al gran públic perquè potser pensem que no interessa gaire, però jo crec que realment són temes que a la gent en general li interessen.
0: Sí, sí. Jo avui quan arribi a casa els explicaré als meus fills i tots aquests animals i segur que flipen.
1: Doncs el lleopard és una espècie increïble, de les que hi ha poques restes paleontològiques, poques restes fòssils a Catalunya, i precisament el Tut de Fustanyà és una de les restes, és una de les coves, per dir-ho així, que més restes d'aquest gran felí que vivia aquí en tenim.
0: Hem parlat de per què era important aquestes troballes i hem parlat molt poc d'exactament el que heu trobat. No sé si ens ho pots descriure i ens pots descriure una mica com ens hem d'imaginar la cova del Tut de Fustanyà.
1: Bueno, nosaltres excavem aquest paquet d'argiles, aquests sediments que estan dintre de la cova, els excavem amb molta precisió. Molta precisió vol dir que si és una excavació molt lenta, on no ens interessa tant recuperar moltes restes, sinó recuperar-les molt bé. Recuperar-les en la seva posició exacta, fent un registre molt acurat en fotografia, en posició cartogràfica, etc. Perquè això és el que després ens permetrà interpretar els diferents nivells, la cronologia, la relació, el tipus d'activitats que s'hi feien allà dintre, d'acord? I llavors, el tipus de registre per una persona que no hagi sentit mai parlar, o el tipus de restes, però ho dic en un llenguatge més planer, que recuperem són restes d'ossos, vale? D'aquestes espècies que us comentava, però no us ho imagineu un esquelet sencer, no, fragments d'aquests ossos, que òbviament nosaltres som especialistes en identificar doncs, quin os és, de quina espècie és, com si ha estat processat, com està modificat, etc. D'acord? I després, el més habitual en aquestes cronologies és trobar restes de l'utillatge de les eines que feien servir aquestes persones, que el que ens arriba, Joan, per descomposició, són les eines fetes en pedra. Llavors, en aquestes eines fetes en pedra, la més característica que acostuma a sempre i aquestes societats tenien una predilecció són les eines fetes amb sílex. Sílex és un tipus de pedra, una roca silícia, que talla molt bé i que permet fer eines molt afilades i amb molta definició, per dir-ho d'una manera.
0: Ja per anar acabant, ens has explicat això, que esteu ara treballant en una altra zona, bueno, a la mateixa zona, però a un altre punt. No sé si ens pot explicar alguna cosa, o és molt d'hora, o no et permeten fer-ho.
1: Sí,
0: o...
1: sí, no, de fet és un altre jaciment que portem al projecte treballant. Potser la gent ha sentit ja veus o alguna notícia, perquè a principis d'any vam publicar ja alguna troballa. Es diu la Cova 338, és una cova que està aquí per sobre de la Vall de Núria, que és una zona que la gent d'aquí probablement la coneixerà, que és la zona del forat de l'embut. Doncs aquesta és una cova, una formació calcària, on aquí és molt interessant, Joan, perquè primer, també, grans troballes de la Vall de Freser. És la cova prehistòrica més alçada que hem trobat mai, amb un registre ric, intens, és a dir, amb un ben parit, d'acord? Uh-huh. Sí que és veritat que per sobre dels 2.000 metres, en altres punts del Pirineu, Massís Central, etc., la zona del Pallars, per exemple, s'han trobat jaciments fins i tot a més alçada, fins a 2.500, però sempre parlem de jaciments molt escadussers, amb un registre molt, molt... Bueno, això és molt... molt, molt concret, molt, molt petit. Uh-huh. Aquesta cova, en realitat, i pel fet de ser una cova a tanta alçada i el fet de que els dipòsits estiguin ben conservats, fa que esdevingui un jaciment prehistòric amb molta entitat. D'acord? Uh-huh. I que, a més, aquesta alçada pues, la fa pràcticament única als Pirineus. Però bé, a nivell històric, per què ens interessa, més enllà de la seva localització? Perquè hem trobat uns nivells prehistòrics que estan associats a l'explotació, a veure si ho puc explicar senzillament, a l'explotació d'un mineral verd que es diu malaquita, que és molt ric en coure i que aflora precisament en aquesta vessant d'aquí. Llavors, la hipòtesi, tal com ho hem publicat, és que aquesta gent pujaria, faria ús d'aquesta cova per anar a recolectar per anar a explotar aquest mineral, el portaria a la cova, i aquí a la cova el processaria, hem trobat una espècie d'estructures de combustió petit, no són fogars, són estructures on allà calentaven aquest mineral, la malaquita el calentes, i llavors emulsiona el coure pur. I aquest coure pur és el que s'enduien, d'acord? És com si fos una estació minera, en el sentit de que feien explotació minera a l'aire lliure perquè recolectaven aquestes vetes de mineral verd que surt aquí, el processaven a la cova, extreien el que no volien de la roca, del mineral, i s'emportaven el coure pur.
0: És ben bé que... Digues.
1: I això és espectacular. Estem movent en una cronologia de 3.500 abans de Crist, que pràcticament són les primeres evidències de metal·lúrgia, la prehistòria. Saps que la prehistòria... Ara hem fet un salt pels oients de parlar de tot de fustanyà, on estàvem parlant de caçadors-recolectors, de l'edat de pedra, diguéssim, i ara t'estic parlant d'un altre jaciment que ja és la nostra espècie, Homo sapiens, i que ja són... aquesta gent ja domina l'agricultura, la ramaderia, i que, a més, comença a tocar per primera vegada els metalls, i entrem ja, per tant, a l'edat dels metalls.
0: Doncs, escolta, moltíssimes gràcies. És curiós com també s'enllaça la història, perquè justament Can de Bànol també està doncs, explotant el tema del metall a nivell turístic patrimonial. Vull dir que això doncs, encara ho fa molt més interessant. Carlos, moltíssimes... Digues.
1: No, que aquest és un fil molt interessant, Joan, d'estirar, perquè tota la tradició metal·lúrgica de la vall ara la podem remuntar encara més enrere.
0: Perfecte, Carlos, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Seguirem les vostres investigacions i troballes.
1: A vosaltres, Joan, moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé. Adéu-siau. El Canal Arte ha penjat a YouTube el concert que la cantant britànica Rae va oferir el 3 de juliol dins la programació del Festival de Jazz de Montreux. Acompanyada per una banda, va tocar diverses versions, entre les quals de James Brown, Prince, Fairport Convention i també de Mark Ronson, que amb Alicia Keys va ser un dels convidats del concert. It is time for our very first special guest.
2: Now we're going to talk a little bit about him really quickly. He debuted at this festival in 2003 at the Miles Davis tent, all right? He is a legend. He has hit so big that every artist in the world dreams of of achieving something so iconic and amazing. He is a dear friend of mine, and I'm so excited

0: I un any més, ja, ja sembla tradició del Territori 17 i també del magazín de La Veu. És moment de parlar de cinema asiàtic, i d'anar fins a Vic, ja que, com sabeu, del 14 al 19 de juliol hi ha la 23a edició del Festival Nits de Cinema Oriental. Nosaltres avui ens hem desplaçat fins a Vic i estem als estudis del Nou FM amb en Gerard Fossas, el nostre crític de cinema. Hola, Gerard.
1: Hola, què tal?
0: I en Quim Cruselles, que és el director del festival. Hola, Quim.
2: Hola, què tal?
0: Com esteu?
1: Molt bé.
2: Bé.
1: Segurament millor que tu, Quim.
2: No, estic bé. Em veu de no dormir gaire, però bé.
0: Bueno, clar, perquè el festival ja ha començat, ja fa dies que està en marxa, però el gruix encara ha d'arribar, no?
2: Sí, bé, el festival és el 14 al 19 de juliol, però hi ha la prèvia, que se'n diu Més Nits, que es fa als centres cívics i també amb activitats a l'aire lliure, alguna sessió a la fresca, que és una mica la marca d'identitat original del festival, i així doncs la fem escalfar motors.
0: D'alguna forma et prepara, no? L'escalfament pel que et ve després, tot i que dius que ja estàs dormint poc.
2: Bé, això, sí, clar, però és normal. Quan hi ha moltes coses, i tot i que l'equip està treballant molt i molt bé, i ho tindrem tot a punt. De fet, ens falta només una pel·lícula per arribar, i això és el primer any que ens passa que en una setmana del festival només falti una pel·lícula per arribar, no?
0: Sí,
2: que...
0: això és positiu.
2: Sí. Quan una pel·lícula per arribar, igual sembla una mica abstracte, no? Però és que realment és això, ens han d'enviar un disc amb la pel·lícula, que va amb unes claus i amb una protecció, va totalment encriptada, però és una pel·lícula que ve del Japó, s'estrena a finals de juliol, al Japó, que és de Last Blossom, i el fet d'aquest retard amb l'estrena a Japó fa que siguin molt, molt curosos amb que la pel·lícula es vegi abans, i ens l'enviaran 2 o 3 dies abans de la projecció.
0: Potser encara l'estan muntant, estan fent edició.
2: Espero que no.
1: Estrena mundial.
2: Estrena, sí.
1: Està bé. Volia preguntar-te primer de tot pel tema de la imatge del festival, que sempre té una identitat molt pròpia. Aquest any és la màscara Kitsune, aquesta imatge de l'esperit guineu, de la tradició japonesa. Volia saber per què heu triat aquest any aquesta imatge, i si es relacionarà també conceptualment amb alguna cosa del festival.
2: Bàsicament, des de fa uns anys, abans seríem un país convidat, com sabeu, que doncs aglutinava una mica la programació central. Això ens provocava que a vegades havíem de fer uns cicles molt adreçats cap a un país, quan teníem una diversitat de programació o de pel·lícules que de diferents orígens, i vam pensar que canviar això i buscar una temàtica. Vam fer el primer any Les Llums de Neó, que doncs reflecteixen la nocturnitat d'urbes com Hong Kong o com Tòquio, per exemple, i ens lligava molt bé, i vam trencar totalment amb la imatge d'aquestes figures gairebé de fauna, inventada però molt properes al folklore i a la tradició d'aquests països, una imatge molt més radical, no? L'any passat vam fer els viatges a través d'una maleta i fent servir el cinema com a eina de viatge, que és així, que vas veure una pel·lícula i et transportes a un altre lloc, una altra cultura, una altra gent. I aquest any em fa la màscara perquè en un viatge ens en vam adonar que en molts països asiàtics la màscara és el reflex de l'ànima, no? per moltes cultures orientals. O sigui, en comptes d'amagar, el que fan és ensenyar l'autèntic rostre que hi ha dins d'aquella persona. I ens semblava molt que la pel·lícula realment és aquesta màscara, no? Tu rodes una pel·lícula i deixes anar el teu jo allà dins, no? La teva manera de veure el món, l'art, i ens semblava ideal. I la kitsune és la màscara que es posa en les celebracions, a les festivitats. És una màscara generalment positiva al Japó i que convida a la festa, i nosaltres, com que volem convidar tothom a la festa i al festival, doncs vam triar la kitsune.
1: Molt bé, molt interessant, també. Està bé, perquè a vegades la gent es queda només amb la foto, no?
2: Sí,
1: que s'expliquen aquestes coses perquè envolten també conceptualment la idea del festival. Però bé, entrem a la programació, que crec que a la gent li interessa, doncs, a veure què pot anar a veure o quins són els hits que es poden trobar aquest any. Crec que el primer que hem de destacar és aquest homenatge a Doraemon.
2: Sí.
1: Amb aquesta pel·lícula que es fa de Doraemon, Aventures al món de l'art, serà una estrena també exclusiva del festival. Una mica, per què heu triat Doraemon i això, i què representa per vosaltres, doncs, posar-ho en el festival com a estrena?
2: Doncs sí, mira, l'any passat fa 2 anys vam contactar amb Look Internacional, que és una distribuïdora catalana, que té la distribució a Europa per Doraemon i Shin-chan, entre altres franquícies, però sobretot aquestes dues, que el Paco Gratacós, el seu fundador, als anys 70, és que va portar, per exemple, va portar moltes pel·lícules nord-americanes i d'altres orígens a Catalunya, a Mediterranean Films.
1: Sí,
2: i bé, i després va transformar en Look, no? I tot i que no col·laboren massa en festivals, fan alguns esdeveniments, però sempre molt, molt propis, tothom deia, ui, us diran que no, us diran que no. És aquella frase, us diran sí. Que no, ja no cal que ho demaneu. Vam trucar a la porta, els vam explicar com era el festival, van venir, els hi va agradar, i vam fer la sessió de Xinxan l'any passat. Uh-huh. A més, vam entregar el gran premi honorífic al Paco Gratacós, perquè se'l mereix de totes. I res, ells mateixos els hi va agradar molt l'experiència, va anar molt bé la sessió de Xinxan l'any passat i ens van proposar de fer el Doraemon, la preestrena, i també la del Xinxan, això és Bollywood, que sí. És una aventura Xinxan, que és increïble. Jo, és una de les pel·lícules que més m'agrada el festival d'aquest any, de veritat, és molt sorprenent, i aquesta la passem en versió original en japonès amb subtítols en català, perquè és molt musical, a més. I Doraemon la preestrenem, de fet, arriba l'octubre als cinemes, però es fa una preestrena, que també, a banda de Look, evidentment, hi intervé també el 3CAT, i es farà doblada al català. I és la primera vegada que aquest any obrim la part de dalt, de la sala 1 de l'Atlàntida, que després de la suma fa això gairebé 800 espectadors, i per alguna sessió que veiem que hi haurà molta petició de localitats, doncs és una prova.
1: Que de fet Doraemon és un cas, que a més sí. hi ha el concurs de cosplay, no sé si es fa alguna sorpresa més o unes
2: hi ha el concurs de cosplay, hi ha una exposició de cels, o sigui, de dibuixos originals, tant de l'autor com del seu equip de dibuixants, que tenen un preu molt elevat i no només econòmic, vull dir també artístic, i interès, clar. I després també hi ha unes escultures gegants a Doraemon, que fan com 1,85 m, 1,90 m, que estaran a l'entrada de l'Atlàntida per donar això, per rebre els espectadors. Hi haurà els personatges de la pel·lícula, hi haurà el mateix Doraemon, en viu i en directe. Caram. Per tant, serà un... Sí, l'any passat tu ja eres el Xinxan. Va ser molt divertit, penso, i va ser molt espectacular, i aquest any repetim experiència.
0: De fet, és cultura asiàtica, cinema asiàtic, però també és cultura catalana, no podríem dir.
2: Exacte, ara ho has dit, cultura popular catalana.
1: Sí,
2: com Bola de Drac, ho són, és que... Jo crec que, a més, hi ha tantes similituds. L'altre dia no sé on en parlàvem del tema escatològic entre Japó i Catalunya. L'humor absurd també és un humor que ens connecta molt, la ironia també. Hi ha moltes connexions entre Catalunya i Japó, d'altres no, però n'hi ha unes quantes. Tu, Xinxan, el lloc on ha triomfat més després del Japó és a Catalunya. Per tant, això ens dona una pista, no? I sí que ara aquest món tan blanc, massa blanc que vivim, fa que, per exemple, a Xinxan hi havia preocupació perquè la fèiem en una sessió matinal infantil, no? I hi ha hagut pares, hi ha hagut casals d'estiu que ens han dit, escolta, és que aquesta pel·lícula no... Vols dir que...
1: És incorrecte, això.
2: I jo dic, home, però és que els nens es comporten així, i el Xinxan és una representació, crec que molt propera i molt autèntica de com som els nens, no? Com eren els nens. I, per tant, hauríem de començar a treure'ns capes de... una mica ja
1: de manies.
2: Sí.
1: Mira, aprofitant aquesta estela del Doraemon, volia saltar una mica la programació en general, que aquest any hi ha molt pes de l'animació. Vosaltres mateixos l'heu destacada, hi ha moltíssimes pel·lícules de Last Blossom, tenim Lupin the Third i el Nen Lleó a la bassa també, que és com una mica el més representatiu del festival, Fills del Cel també. Vull dir, com és que heu apostat aquest any tant per l'animació? És per la pròpia collita que hi ha hagut o ha estat una aposta així més intencionada?
2: Sí, per les dues coses, Gerard. O sigui, per un cantó hi ha una collita molt gran. Pensem que l'Àsia, el sud-est asiàtic, l'Àsia oriental, són els grans postproductors de cinema d'animació de Hollywood. I això és tal qual. O sigui, moltes produccions de Hollywood, tant de Pixar, de Disney, de DreamWorks, d'Illumination, part de postproducció, si ens quedem al final dels crèdits, cosa que un hàbit que és molt bonic i molta gent ara ja no fa, quedar-se al final dels crèdits de la pel·lícula i te n'adones que els equips tècnics, moltes vegades hi ha noms indis, noms coreans, o nord-coreans fins i tot, o d'Indonèsia, Malàisia, hi ha estudis allà que treballen tècnicament. Què ha passat? Que els últims anys han dit... Ostres, tu, a banda de fer la postproducció de ser els treballadors, a preu suposo molt just, de Nord-Amèrica, doncs farem les nostres pròpies produccions. Uh-huh. I s'ha multiplicat la producció de cinema d'animació. Per exemple, la primera pel·lícula que exhibim al festival el dia 14 a les 10 del matí és Jumbo, la pel·lícula indonèsia, que té una factura tècnica molt propera a Pixar i una història molt, molt bonica sobre un cas de bullying. Uh-huh. I i de com enfrontar-s'hi a través de la imaginació, i aquesta pel·lícula ha estat un èxit tot el sud-est asiàtic. Però a banda de l'anime, com deies, clar, Xina està sent una potència en animació, i d'altres països. Hi ha una pel·lícula índia per l'any que ve ja, que si tant de bo la puguem tancar, que també doncs, demostra que l'evolució del cinema d'animació és arreu, no? I com que t'han arribat tant, i després hi ha molta distribuïdora espanyola que l'està comprant. Casa Jumbo, Fills del Cel, que comentaves tu, les distribuirà a Premium Cine, és una distribuïdora amb la que col·laborem, i com sempre explico, nosaltres fem una mica de pont per aconseguir pel·lícules. Presentem una pel·lícula distribuïdora, la distribuïdora li interessa per la seva finestra d'exhibició, ja sigui plataformes, cinema, aquestes n'hi ha al cinema, i doblades al català, a més. I nosaltres el que diem és, ja que us hem presentat la pel·lícula i l'heu pogut negociar gràcies a la presentació del festival, deixeu-nos fer un passi a Vic, no?
0: No us heu pensat mai, també, en crear la vostra distribuïdora?
2: No, perquè, molt bona pregunta, perquè gairebé tots els festivals grans ho fan tots, i els mitjans o petits com nosaltres, alguns, i nosaltres pensem que hi ha tanta distribuïdora, tanta gent que treballa d'això, que no cal que ens multipliquem. Jo penso que, per exemple, amb Jono Media tenim 4 pel·lícules. Parlava de Last Blossom abans, però hi ha Uma Musume, hi ha també la restauració de Blackjack, La Flama, no del Canigó, sinó La Flama de l'Esperança, que fem aquest diumenge una pel·lícula coreana d'animació sobre el primer sindicalista a Corea del Sud, als anys 50 i 60, del segle passat. Doncs, diem, si hi ha distribuïdores que ja fan aquesta feina, ajudar-los a que les distribueixin i que a la vegada ells ens ajudin al festival. Penso que és millor això, que sí que podríem crear una distribuïdora, però massa feina.
1: Bé, també és posar-te a competir potser en un món que tampoc no interessa, no? Mentre el festival s'alimenti. Volíem remarcar també que potser la gent anuncia molt o associa molt l'animació amb la que és el propi anime i la pròpia estètica d'anime. Al final, l'animació xinesa se'n va molt d'aquest estil, també. Aquesta que ve d'Indonèsia, això que dius, es tira més cap a un estil més Pixar, més Disney, potser més reconeixible a nivell occidental. Sí. Per tant, això és una oferta d'animació amb uns estils molt variats.
2: Molt, sí.
1: Que això està molt bé, també.
2: De fet és, tens tota la raó. O sigui, el cas de l'anime, de fet, un dia podríem fer un programa parlant d'això, però clar, l'anime va, el manga, l'anime, han begut molt de la Shanghai Animation Film Studio, que a partir dels anys 50 també del segle passat va començar a adaptar obres de la literatura de clàssics xinesos, no? I l'estil ja era molt, clar, ja era molt anime perquè han begut molt d'allà. El cas més clar és el Rebombori al cel, la història del rei Miku, que després va ser l'origen de Bola Drac i del Son Goku, i allà ja hi ha molt el que després el Osamu Tezuka i tots els grans mestres van veure molt d'aquesta animació xinesa. Vull dir que no sempre són els xinesos que copien, sinó que moltes vegades és anada i tornada, no? A vegades és recíproc.
1: Llavors, seguint amb programació, volia comentar dos films que es posen a la bassa, un és The Four Tigers, que és la pel·lícula inaugural de la bassa, i la pel·lícula que causarà la bassa, que és Bajo Valley, que és, a mi personalment és una pel·lícula que m'encanta, no he vist aquest tall de 4 hores, però volia saber, primer, per què s'ha escollit The Four Tigers com a pel·lícula inaugural, i l'altra és Bajo Valley, o sigui, una pel·lícula 4 hores a la bassa començarà a les 10, o sigui, us heu atrevit molt aquí, no?
2: Sí, les dues opcions, a veure, la primera, el Four Tigers, nosaltres amb Tailàndia hi tenim una història d'amor molt clara, sobretot des de l'any que vam fer Dorm fa molts anys, que era una pel·lícula que era com una mena d'Espinazo del Diablo, però més cap al conte de fades, més cap al Laberinto del Fauno que no cap al terror. I sobretot Bad Genius, que la van projectar un divendres, ara fa ja 10 anys gairebé, i aquell divendres va diluviar a la bassa i no es va moure ningú, perquè és una pel·lícula que t'atrapa i tothom volia veure el final. Hi havia gent de l'ambaixada de Tailàndia aquell dia a la bassa i van al·lucinar que la gent no marxés amb estampida d'allà fora al parc i es quedessin a veure la pel·lícula. I des d'aquell any tenim molt bona relació amb Tailàndia, molt, suposo que reflectit amb la visita a Gigeni, la gran estrella de cine d'acció, i per tant amb l'ambaixada de Tailàndia hem tingut super bona col·laboració i ens ajuda molt a aconseguir doncs, pel·lícules que d'una altra manera seria difícil portar-les a Vic. Four Tigers és una superproducció, és una pel·li divertidíssima, una sèrie bé que barreja de tot, des de crítica política, comèdia, acció, molta fantasia, cinema terror també, molt spaghetti western, i recupera el cine d'acció tailandès que tant va triomfar a principis dels 90 a partir d'Ong Bak, no? I quan la van veure van dir que és una pel·lícula de bassa total, no? I molt, a més el públic que ve al festival sabem que la gaudirà molt, I des de fa temps ja a Tailàndia ens demanava una inauguració. Deia, és que mai no poseu una pel·lícula per inaugurar, perquè, clar, hi ha potències a Àsia cinematogràfiques com la Xina, com Japó, com Hong Kong, com Corea del Sud, i sempre hem inaugurat amb alguna pel·lícula d'una potència gran, perquè són les que tenen la majoria de programació d'oferta cinematogràfica, i aquesta vegada que teníem una pel·lícula ideal vam dir no deixarem escapar aquesta oportunitat. I en quant a Bajo Bali, el fet de que fa 10 anys que es va estrenar la primera part, al cap d'un any la segona, s'ha reeditat amb aquest Bajo Bali d'Èpic una versió de 4 hores i mitja, que,
1: sí.
2: Perdó, vull dir que és, acabarà a les 2
1: no,
2: i pico de la nit.
1: No ve d'aquí.
2: Però, clar, els que no l'hagin vista fliparan molt fort, sí. I jo, com tu, que l'hem vist, doncs jo crec que aquesta versió hi ha uns talls aquí, perquè, clar, pensem

0: en col·laboració amb l'associació de sords d'aquí a Osona, però ara no me'n recordo,
1: de Way We Talk,
0: es deia. Llavors, com ha funcionat aquesta sessió, com heu plantejat? Comentàvem fora de micro el tema del subtitulat per una pel·lícula dirigida al públic també no oient. Vull dir, com ha funcionat tot això i què pots esperar a la gent que vagi a veure doncs, aquesta sessió?
1: Quan vam veure aquesta pel·lícula, nosaltres si saps que tant amb Cineclub com amb el festival col·laborem molt amb l'agrupació de sords de Vic i Comarca i amb la comunitat sorda, que és una comunitat molt gran, i ells creuen que no s'explica prou bé la seva realitat, i és així, no? Perquè les pel·lícules amb subtítols els hi van molt millor, evidentment, que les pel·lícules doblades, que les poden seguir, però el fet que no han escoltat mai el so, doncs la seva construcció gramatical és molt diferent, no existeix, no saben què és un so, i per tant, quan veuen subtítols, els hi costa molt més llegir. Generalment, aprenen molt, però costa molt més. La fluïdesa de llegir que tenim els oïdors no la tenen, primera. Quan amb un subtítol, que ja hi ha la frase escrita, si a sobre hi poses una indicació, hi han de llegir dues vegades, i aquesta indicació fa referències com comença música d'intriga, quan no han escoltat mai una música, i per tant per ells és un terme abstracte i no saben què és, doncs encara els dificulta més. Per tant, ells sempre ens ho diuen, és que tot això que es fa de subtitulació adaptada a subtítols per a sords no serveix per res. I és curiós que mai ningú hagi parat atenció en dir els subtítols els haurien de fer els sords, i no potser els oïdors pensant que són per sords. Clar, allò, en un parc s'escolten ocells de fons, clar, ells no saben quin so fa un ocell. Per tant, és com si poses... El que sí que hi has de posar són indicatius, per exemple, si entra algú per la dreta, que se sent una porta i l'oïdor sent la porta en off, o sigui, fora de quadre, i de cop apareix la persona, doncs sí que indica, ha entrat algú per la porta, perquè si no apareix algú de cop pel quadre de la pel·lícula i s'emporten uns ensurts que no vegis, no?
0: Clar.
1: Perquè, clar, no ho esperen. Vull dir, és com un ensurt d'una pel·li de terror que t'apareix algú allà de sobte, no? I estem fent aquests subtítols amb coordinació i amb, més que amb coordinació els estan fent ells directament i a més es farà un cinefòrum amb llengua de signes i també hem parlat per tota la gent que vingui a la pel·lícula. De fet, avui hem iniciat una campanya per la gent de la comunitat sorda amb llengua de signes. Hem fet el primer tràiler amb llengua de signes diria que per un festival, perquè és tot el tràiler, però tota la veu en off, els diàlegs, tot fet amb llengua de signes i subtitulat alhora perquè se'ls envien entre ells, no? I totalment adaptat a això, els codis sobretot de la llengua de signes de la comunitat sorda.
2: Sou pioners amb això? És a dir, jo no havia escoltat mai el fet de que els subtítols no estiguessin ben fets ni que es poguessin fer diferents, i sempre que els poses hi ha aquestes indicacions que comentes tu.
1: Sí, de fet a Vic es fa el Vic Movies, que és un festival de cinema fet per gent sorda, o sigui, els realitzadors, els directors són sords, i la majoria de públic també, es fa cada any, finals d'any, i nosaltres fa molts anys que hi participem i col·laborem, i quan et subtitulen ells els curtmetratges te n'adones, clar, no s'entén gairebé res, perquè, clar, la seva construcció és molt diferent. Nosaltres parlem, escoltem, escrivim i tenim una construcció a partir de la veu, del que sentim mentalment. Ells el so no existeix, per tant, la seva manera de... Quan signen, quan parlen per signes, són molt diferents les construccions. I per tant, és un doble esforç, un triple esforç que els hi demanem, i per això hem fet uns subtítols més simplificats que mai. Serà curiós veure uns subtítols adaptats per sords que són més simples que els que veiem per un públic oïdor, no? I jo crec que és interessant. A part que la pel·lícula està ple de plans generals, no tallen quan estan signant, quan estan parlant, perquè passa molt amb les pel·lícules teòricament per a sords. Ells ho parlaven de sorda, o parlaven del que va guanyar l'Òscar, o d'altres pel·lícules que hi ha pla, contrapla, i quan, clar, està parlant algú, li fan un contrapla, es perden el diàleg, perquè està d'esquena o no es veu, no? I aquesta pel·lícula, a banda de ser molt respectuosa i molt, molt realitzada per gent sorda i cap a la gent sorda, és una pel·lícula també perfecta pels oïdors, i a banda que és una pel·lícula excel·lent. A mi em sembla una de les millors pel·lícules del festival, de veritat.
0: Molt bé, però no sé si tenim molt més temps o per...
2: Allarguem, ja farem dues versions. Una,
0: vale, podem
2: una,
0: tirant.
2: Una premium i una pel programa.
1: Perdó, m'he extès molt amb això, però és que realment per nosaltres és molt important, perquè és un sector de públic que li agrada molt anar al cinema, perquè per això, perquè si hi ha subtítols poden seguir les pel·lícules, però com amb tot, no tenen un cinema doncs adaptat a les seves condicions. No?
0: Per anar tancant el tema de programació, quasi he preguntat-te a criteri teu, sé que, òbviament, si seleccioneu les pel·lícules és perquè us agraden totes, però crec que és una pregunta que et faig cada any, que és una mica, quina és una que et faci especial il·lusió o que diguis, ostres, aquesta la gent li sorprendrà? Com recordar-ne un parell així que diguis, mira, aquí s'amaguen una mica les perles, no?
1: Sí, hi ha pel·lícules que et fan il·lusió, a vegades no tant per la pròpia pel·lícula, que

0: també, sinó per a vegades el recorregut d'aquesta pel·lícula. Hi ha una pel·lícula que és Drunk and Blade, que seria l'espadatxí borratxo, que és una figura molt típica del cinema xinès buxia, de capa i espasa, que és l'home que ha estat un gran espadatxí, un heroi, un home que ha salvat amb molta gent innocent, però que està enganxat a la beguda. No?
1: I que està en decadència.
0: Està en decadència, no? I després hi ha una missió que el fa tornar, no? Una pel·lícula que no s'ha fet mai. Però Drunk and Blade, el productor, el Hekin, que és el productor d'aquesta pel·lícula, també és el productor de Futbol als Terrats, que Football on the Roof, que l'any passat va agradar moltíssim al festival. I ella fa anys que ens parla de venir i aquest any vindrà a Vic. Ens fa moltíssima il·lusió, per això em fa especial il·lusió aquesta pel·lícula, i una altra que també ens ha portat ell, que també ha produït, que és A Naughty Yet Dreamy Boy, un noi entremaliat però somiador, que posa bastant en evidència el sistema d'ensenyament xinès, el sistema educatiu xinès, no? I bé, la guionista d'aquesta pel·lícula, que farà un cineforum amb els nens, que es passa el dimecres a les 10 del matí, el dimecres dia 15, i ens fa especial il·lusió perquè és un productor independent a la Xina, i això, tot i que n'hi ha molts, ell ha estat treballant molt temps fora de la Xina, i per tant ha conegut el món audiovisual, sobretot nord-americà, el de Hollywood. I és hem parlat molt amb ell, perquè és un pou de ciència, ens sembla superinteressant el que fa, perquè és crític des del sistema, des de dins de Xina, és crític amb el sistema xinès, però a la vegada, per exemple, el Drunk and Blade és una... Per mi és una pel·liculassa d'acció, és una mena també de western, però és un homenatge al cine més purista d'arts marcials dels 70, no? I es nota que en sap molt de cine, quan parles amb ell, això que et deia, és un pou de ciència, i ell està captivat pel festival. Cada any veu els makings, veu la gent que ve, les pel·lícules que li demanem, i bé, és una mena com de sòcia, no? Gairebé, i ens fa molta il·lusió que hi sigui. I després, altres pel·lícules que ens agrada molt que hi siguin, abans parlaves del Noi Lleó 2, el Noi Lleó va ser també un petit esdeveniment al festival. Bueno, no?
1: Va ser multipremiada també, sí, per diversos jurats.
0: I tant, sí, sí. I després hi ha una pel·lícula, que és una pel·lícula vietnamita, que recupera el to, l'esperit, la dinàmica de les pel·lícules de Jackie Chan del principi, quan hi havia molt humor, molt slapstick, i aquest kung fu de seguiment que en dic jo, que és que la càmera no s'atura i tens temps de veure tota la coreografia i les habilitats marcials reals del protagonista o del doble d'acció, que es diu Fish, Fists and Amber Grease, que seria peix, cops de puny i la pedra àmbar. Perquè en un poble de pescadors desapareix una escultura que per ells és un ídol, que és una pedra d'àmbar, i els germans, que són pescadors, la van a buscar. Diguem que no són gaire bons amb l'art de la lluita, però no hauran d'aprendre. I és una pel·lícula d'aquelles tan divertides, tan de dissabte a la tarda, i això volia comentar, Gerard, que aquest any hem apostat molt per pel·lícules molt lluminoses. Ens ha arribat una pel·li que va guanyar la secció Horizonti de Venècia, boníssima, però que és tan dura i tan malrotllera, i acabes amb una depressió i venen ganes de llançar-te al riu.
1: Sempre n'hi ha alguna d'aquestes.
0: Doncs aquest any no n'hi ha cap. L'única que hi ha és la del Jackie Chan, que per fi fa de senyor gran, l'edat que té prop de 80 anys, i amb Alzheimer.
1: Però
0: és una pel·li, sí, però és una pel·li molt bonica, i malgrat parlar d'una malaltia o d'un cas així més d'una tragèdia, doncs està explicat des d'un punt de vista optimista. O sigui, no hi ha cap pel·lícula, a banda de Road to Vendetta o de Last Blossom, que en parlàvem abans, que són pel·lícules més fosques, però no són pel·lícules aquelles que dius, ostres, tu...
1: Que sols en depressió, no?
0: Sí.
1: Com l'última Sohi...
0: Penso que el món allà fora ja és prou depressiu com perquè a sobre tanquem la gent amb un cine i els empenyem.
1: Bueno, estarà com a filosofia al festival. Bueno, i aquesta varietat també recorda que, a part de la bassa, hi ha l'Atlàntida, òbviament, que és, al final és la seu central del festival, i que és on també cal que hi vagi el públic.
0: Sí, tant, sí, sí.
1: Que això, que per cert, mira, aprofito per fer una pregunta d'informació de serveis, que els abonaments al Nitomen i al Supernitomen encara es poden comprar o es poden comprar d'aquí?
0: Sí, es poden comprar just fins a, crec que és el divendres abans de festival, o sigui, d'aquí pocs dies.
2: I els sopars a la bassa, també suposo, això vola, la gent que vulgui anar-hi, no? Que no s'entretinguis, no sé si es poden comprar ja també.
0: Sí, exacte, el fet és que demanem sempre que la gent ho faci prèviament, sempre hi ha gent que ve a última hora o que se'n fan uns quants per vendre allà, no? Però clar, pensem que quan abans ho fèiem sense reserva i o ens quedàvem molt curts normalment o alguna vegada ens quedàvem llargs si plovia, per exemple, això. Això també vull recalcar-ho, que si plou hi ha unes carpes i per tant tothom pot sopar, el tema de la pel·lícula. Molta gent ens ho ha demanat, si plou. Diu, bueno, molts dies que està fent, que sembla això gairebé el desert del Gobi.
2: El problema pot ser l'altre. De fet, recordo un any que l'ordinador esperava perquè feia tanta calor que no
0: s'esperava. Sí, va haver un any que el problema va ser es van escalfar els cables, i això ho haurem de tenir en compte, perquè és veritat que torna a ser un any molt calorós. I si plou, doncs es fa la pel·lícula El Joan Triadú. El que passa que es fa per justament el que comentaves tu, Gerard, que tenen el nitòmen, el supernitòmen, la gent que ha fet un vot de confiança més fort amb el festival, que és molt necessari, també sempre ho remarco, perquè el festival es manté molt gràcies, doncs, a institucions, a patrocinis, a col·laboradors, però sobretot als ingressos propis. Tenim una, per sort, una comunitat de gent que és molt fidel, i això crec que és evident.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 4, us parla Javier Méndez. Continuem pendents de la situació dels boscos per l'alt risc d'incendis. De fet, els agents rurals han elevat fins a 9 la llista d'espais naturals tancats per l'activació del nivell 4 del Pla Alfa. L'últim indret on s'ha restringit l'accés aquest dijous és el Parc Natural de la Serra de Montsant. En total, les limitacions afecten espais de 223 municipis de 24 comarques, com ha recalcat el coordinador d'especialitat de l'àrea de Tarragona, Andreu Montblanc. Els agents rurals lamenten que els cal fer molta pressió sobre la població perquè comprengui la necessitat dels tancaments de les zones naturals. També destaquem que els agents rurals acaben d'informar de l'incendi a Guimerà, a l'Urgell, que haurien afectat una superfície d'unes 161 hectàrees de terreny majoritàriament agrícola. Del total, 102 hectàrees corresponen a l'espai natural protegit de Granyena. En aquest context, també, la simultaneïtat dels incendis dels darrers dies ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis en la gestió del bosc, uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible. Pere Roquer, president de Saja, destaca la ramaderia extensiva com a una de les solucions per a la gestió dels boscos. Roquer ho ha fet en declaracions a la xarxa.
5: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
4: També Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi davant les altes temperatures d'aquests dies. Avui s'espera una jornada similar amb màximes de més de 40 graus i, tot i que hi haurà un lleuger respir aquest cap de setmana amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig a Sabadell. Els fets han passat aquesta nit al barri de la Creu Alta. La policia municipal ha rebut l'avís d'uns veïns que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. S'hi han desplaçat patrulles de la policia local i dels Mossos, que han identificat 3 persones. Es desconeix, però, si estan relacionades amb els fets. I en esports destaquem que Pere Romeu ha renovat 2 temporades més com a entrenador del Barça femení. Després de 2 temporades exitoses, especialment la passada, amb un pòquer de títols, el tècnic barceloní afronta la nova temporada amb 3 baixes, l'Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuello. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
6: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: si tu...
1: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Al setembre de 2021, el ple de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses va aprovar una moció presentada per Esquerra Republicana per tal d'impulsar un pla de millora dels 8 parcs infantils del municipi. La moció ja advertia de l'estat de degradació de bona part d'aquests equipaments, de la manca d'accessibilitat per als infants amb mobilitat reduïda o altres diversitats funcionals i de la necessitat de modernitzar aquests espais amb nous elements de joc i d'activitat física. Sentim el portaveu republicà al consistori, Sergi Albric.
4: Cal manteniment més acusat, cal renovar els mòduls dels parcs infantils i cal ampliar-los amb nous mòduls i que també aquests mòduls, a part de renovar-los, també siguin inclusius perquè tots els infants doncs, puguin gaudir d'aquests espais.
3: El Bric apuntava que diversos parcs infantils com els de la plaça de l'Epalé Sorbient, la plaça del Vinyal, la Coromina del Bac i l'estació tenen jocs envellits o malmesos a banda dels paviments de cautxú deteriorats.
4: La majoria de parcs infantils que tenen doncs, un paviment de cautxú, que s'ha demostrat que amb les altes temperatures poden doncs, alliberar substàncies químiques que poden representar certes de toxicitat i que es recomana doncs, que es canviïn, doncs, també posem doncs, en un espai d'alerta important doncs, perquè aquest espai d'aquests materials de cautxú es renovin per doncs, materials més sostenibles i, per tant, també per de ser més eficients i més amables amb el medi ambient, evidentment, doncs, que representin doncs, cap risc doncs, pels infants.
3: D'altra banda, i veient l'onada de calor actual, el Bric també deia això.
4: Les altes temperatures evidencien que la majoria dels parcs d'infantils de Sant Joan no tenen espais d'ombra i també cal doncs, que aquests parcs infantils doncs, també incorporin nous espais d'ombra doncs, perquè els infants doncs, en puguin gaudir especialment en les èpoques més caloroses. Creiem que els parcs infantils són espais de socialització i, per tant, doncs, cal millorar-los, cal continuar adaptar-los.
3: Per tot això, Esquerra demanava a l'equip de govern un pla de manteniment preventiu dels parcs del municipi que prioritzi la reparació dels elements malmesos que suposin un risc pels infants, retiri el cautxú i el substitueixi de tot arreu, instal·li un espai d'ombra al parc de la plaça de l'Epalé Sorbient, adapti els parcs perquè siguin inclusius amb jocs adaptats per a infants amb discapacitat o diversitat funcional i que incorpori sorrals a la majoria de parcs i de nous elements de joc. A banda, que posi totes aquestes actuacions en un calendari d'actuacions amb terminis.

0: ¿Me dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con i.
0: Bien,
1: Peyu, Peyu. Peyu, si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: Amb un to conciliador, Montsina Llimós de Junts va lamentar la situació i va demanar mesures perquè es garanteixi el descans dels veïns. Llimós deia això.
3: Hi ha un marge per actuar, per veure aquest soroll quin és, aquesta tensió que hi ha entre els treballadors i veïns, com s'ha de resoldre. O sigui, és una situació la que descriu el senyor Sant Andreu. Davant d'això, doncs mesures. Mesures per garantir aquest descans. No, també és veritat que tenim altres veïns que no diuen que això està passant. Si està passant això, doncs s'ha de mesurar el soroll que hi ha i s'han de mesurar aquesta mala educació dels treballadors amb els veïns i, a partir d'aquí, prendre les decisions que s'hagin de prendre.
2: L'alcaldessa Sílvia Orriols li responia així.
4: O sigui, qui ha contribuït a generar el problema ara exigeix que el govern el resolgui. És la dinàmica habitual dins aquesta sala de plens. Dins el nostre àmbit competencial hem fet tot el que podíem i, de fet, la calibració del sonòmetre va molt en aquesta direcció per poder mesurar i mirar d'interposar denúncies contra qui es creu absolutament impune i sota l'aixopluc de la gran Renfe, es pensa que pot alterar l'ordre a Ripoll i afectar el descans veïnal de barris sencers.
2: Llimós va dir que cal posar Ripoll al mapa de la R3, un argument que va replicar Jordi Hostenc de l'Alternativa per Ripoll CUP, que no entenia la dicotomia d'escollir entre el descans dels veïns o 20 llocs de treball. El copaire era ambiciós i volia tenir-ho tot. Sentim-lo.
5: Tenir aquest taller millorarà la qualitat dels vagons i, per tant, millorarà la R3, que és una xarxa que quantíssimes persones que coneixem utilitzen, ja sigui per anar a treballar o per anar a estudiar. Estàvem dient abans, volem que la gent es quedi a viure al municipi. Ostres, doncs sí, facilitem que amb un R3 que funcioni relativament digne, doncs no hauran de marxar cap a zona a treballar. Per tant, la dicotomia única de descans, llocs de treball, no és real.
2: Això sí, l'edil copaire va recordar que des del primer moment el seu grup va demanar que no pogués passar-se el soroll permès, un fet que també havia posat Junts com a condició, que va exigir a DIF i Renfe que l'aïllament acústic fos l'adequat. Sentim a Chantal Pérez, d'Esquerra Republicana, i a Joaquim Colomer de Somi, oferint possibles solucions.
6: Faci una reunió de veïns, de grups, de portaveus, o de qui vulgui, o de tota la gent que forma part d'aquest ple, posi tècnics, posi qui vulgui, és igual. I parlem-ne, i parlem com podem buscar solucions, i anem tots i elevem una moció al ple, si cal.
7: Que estan incomplint i que estan maltractant a la població de Ripoll, i podem afegir-hi, per exemple, el tema del pas a nivell, està parat cada 2x3, vam exigir que la consellera fes una reunió aquí a Ripoll, està incomplint la consellera perquè està passant de les dades, i per tant, escolti'm, faci-li pressió, vostè està al Parlament. És tan fàcil com dir-li, senyora consellera, vostè està incomplint.
2: Colomer animava a prohibir el pas dels camions que es dirigeixen a les obres i que Renfe no estava complint amb el promès perquè va dir que desfaria el taller provisional quan s'hagués fet el definitiu i ara diu que no ho farà, per no parlar de la supressió del pas a nivell del passeig Regull que encara no s'ha solucionat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier Méndez. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi davant les altes temperatures d'aquests dies. Avui s'espera una jornada similar amb màximes de més de 40 graus i tot i que hi haurà un lleuger respir aquest cap de setmana amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Tot i que les temperatures baixaran lleugerament, diumenge, recordem, tornaran a repuntar en una segona fase d'aquesta onada de calor. Les altes temperatures s'allargaran fins dimecres o dijous amb valors semblants als que hem tingut aquests 3 dies en què s'han superat rècords diürns i temperatures mínimes molt elevades a les nits. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució.
2: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i per tant això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis.
1: Protecció Civil insisteix també en la vigilància en el bany, recomana estar pendents de les senyals, no banyar-se en zones prohibides i prendre cura dels menors. I en clau política, el ple del Parlament ha instat a ampliar el parc d'habitatge públic adreçat a la població jove, fixant que reservi com a mínim un 30% de les promocions per a joves fins als 40 anys. La iniciativa s'emmarca en una moció sobre joventut presentada per Junts, que ha estat aprovada amb el suport del mateix de PP, Comuns, CUP i Aliança Catalana, també Junts, mentre que PSC, Units, Esquerra i Vox s'han abstingut. El text reclama que el govern reforci les polítiques destinades a assegurar la igualtat d'oportunitats dels joves en l'accés a l'habitatge. Per contra, ha estat rebutjat un punt de la moció que proposava que el govern millorés els préstecs d'emancipació juvenil, incrementant l'ajuda fins a un màxim de 60.000 euros per operació. El Departament d'Agricultura ha confirmat 6 nous casos positius de pesta porcina africana en senglars, tots dins la zona del risc. En concret, s'han detectat 2 a Barcelona, 2 a Sant Feliu de Llobregat, 1 a Sant Just d'Esvern i 1 a Cerdanyola. Fins ara són 19 els municipis dins d'aquesta zona. En total, d'aquesta darrera setmana, s'han capturat 418 senglars dins la zona infectada. I els Mossos d'Esquadra han denunciat un conductor de 30 anys per circular a 189 km per hora a la carretera C14 dins el terme municipal de Coll de Nargó a l'Alt Urgell. L'home seria el presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins d'aquí una estona.

0: cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados,
0: el programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor discjòquei del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent, que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Ripoll ha estat designada com la capital de la sardana de l'any 2028. El nomenament es va oficialitzar divendres en un acte a la sala de plens de l'Ajuntament. Precisament, d'aquí a dos anys, l'agrupació sardanista de Ripoll celebrarà el 75è aplec de la sardana i el 25è aniversari des que va ser ciutat pubilla de la sardana. El coordinador de la capital de la sardana, Víctor Sallés, i el president de Som Sardana, Xavier Tresserres, deien això.
2: La capital de la sardana no deixa de ser un acte que no és sardanes pels sardanistes. És sardanes que la capital, aquell any, la capital Ripoll, sigui, amb tots els actes que hi hagi, tingui aquella pinzellada sardanista. I que el jovent, que hi hagi també, se'n senti orgullós d'aquest patrimoni cultural tan important que tenim.
3: La sardana és una dansa rodona que és símbol de pau, símbol de germanor i símbol d'integració. Sempre ha sigut una dansa que ha acceptat a tothom que ha vingut de fora. Jo recordo la meva sogra, que va venir de l'Aragó, que el primer que va fer quan va arribar al meu poble va ser començar a ballar sardanes. Per tant, la sardana fa que la gent se senti com a seva la cultura del país allà on està.
1: L'alcaldessa Sílvia Orriols també va defensar aquesta dansa.
4: Cal vindicar allò que ens defineix, i aquesta és la dansa del nostre poble, en la que ens entrellacem i reivindiquem allò que som, que volem continuar sent i que batallarem perquè ningú ens discuteixi. No? Som una nació a dia d'avui ocupada, a qui es nega la seva identitat, i per tant és el nostre deure des de les administracions i des de les entitats vindicar aquesta nacionalitat i transmetre-la a les noves generacions que pervisqui.
1: En l'acte també hi va intervenir el president de l'Associació Sardanista de Ripoll, Ernest Roure.
5: Nosaltres sí que teníem previst el 2028 doncs, fer alguna cosa en especial, doncs, de dir que compríem 25 anys del pubillatge, celebràvem el 75è aplec i vàrem pensar doncs, de fer una cosa grossa. Mai havíem pensat que seríem capital de la sardana. Això ens ha vingut doncs, encara com un regal molt maco, eh? O sigui que gràcies, eh? O sigui, nosaltres ja pensàvem fer coses, però ara sí que ens hi veiem molt més obligats.
1: La història sardanista de Ripoll es remunta al 1909, quan es va celebrar el primer concurs de sardanes oficial a la localitat. Aquesta passió arrelada va trobar la seva màxima expressió l'any 1941 amb la fundació de l'Agrupació Sardanista de Ripoll, entitat que va recollir el valuós llegat de l'històric foment de la sardana. Així mateix, des de l'any 1942, la ciutat celebra de manera ininterrompuda l'aplec de la sardana de Ripoll.

ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Fa uns dies, el Consell Comarcal del Ripollès va formalitzar el conveni amb l'escorxador comarcal ERSA per atorgar-li una subvenció nominativa de 240.000 euros per iniciar les obres que n'han de garantir la continuïtat. En total, s'hi abocarà 1 milió d'euros, ja que el Departament d'Agricultura en subvenciona 542.000 i la Diputació de Girona 225.000 més. A banda, n'hi havia posat 80.000 més en una altra ocasió. Els treballs, que han d'acabar abans del setembre, comencen aquest dimarts. Les obres consistiran en una reforma integral de l'equipament per complir la legislació sanitària animal i adaptar-lo a la normativa ISO. Això deia el president del Consell, Amadeu Rossell, d'Esquerra Republicana de Catalunya.
2: El Consell Comarcal d'aquí al Ripollès creiem que el sector primari és un dels principals motors econòmics, socials i mediambientals bàsics. El Consell Comarcal creiem, per tant, que l'escorxador del Ripollès, que serà un revulsiu, perquè el Consell Comarcal creiem en la seva viabilitat i també en el seu futur, com no podria ser d'una altra manera.
1: Rossell deia que la inversió és un revulsiu perquè creuen en la viabilitat de l'escorxador que dona servei a més d'una vuitantena d'explotacions. Pel vicepresident cinquè de l'ENS, Sergi Albric, també era molt important que el Consell formi part de la governança de l'escorxador i també parlava sobre això.
3: Creiem que l'escorxador, com a estructura comarcal, era important també doncs, a nivell de retenir la població a la comarca. Segurament que la comarca sigui viva, que la gent hi pugui viure, que hi pugui treballar. Una infraestructura com l'escorxador, una comarca de muntanya, doncs havia de tenir doncs, tota la infraestructura adaptada a la normativa actual. Per tant, el que hem pogut fer com a Consell Comarcal ha estat ser aquesta palanca que ha permès doncs, que la Generalitat, la Diputació i el mateix Consell Comarcal doncs, fessin aportacions econòmiques per arribar a aquest 1 milió d'euros que era necessari.
1: La presidenta d'ERSA, Marina Puigcorbé, no va assistir a l'acte per motius personals justificats.

0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
1: Si de tan senzill és cosa complicada, complicitats és el que ens cal buscar. Fer de la causa la mà de més preuada, i el crit i el cant, prendre'ls com a companys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Javier Méndez. Continuem pendents dels incendis a Montmaneu, a la comarca de l'Anoia. Els bombers treballen amb 17 dotacions, 3 d'elles aèries, per aturar un incendi de vegetació agrícola. Segons informen els bombers, el flanc dret no evoluciona, mentre que el flanc esquerre l'estan intentant aturar, treballant amb els tractors dels pagesos de la zona. També, en aquests moments, s'està treballant en un altre incendi de vegetació al marge de la C-58, a Badia del Vallès. Els bombers, que han anat amb 4 dotacions terrestres, afirmen que l'incendi està en fase de remat, és a dir, l'etapa d'extinció on s'assegura el perímetre d'un incendi. Aquest incendi de la C-58 ha provocat retencions en el trànsit. Només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país i tan sols el 17% el manté quan el responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de la Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència. L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de la Plataforma per la Llengua.
2: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà. Si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom, seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
1: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 considera que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. El ple del Parlament insta el govern a posar en marxa una línia de suport tècnic i financer perquè els ajuntaments puguin posar en marxa un pla per renaturalitzar els seus municipis. En concret, la proposta hauria de garantir recursos per renaturalitzar un 30% de cobertura arbòria i espècies autòctones. Aquesta iniciativa de la CUP s'ha aprovat amb el recolzament de PSC Units, Junts, Esquerra, Comuns, CUP i Aliança Catalana i els vots en contra de Vox i l'abstenció del PP. I en marge europeu, destaquem que la Unió Europea autoritzar les plataformes digitals com WhatsApp o Telegram a que escanegin els missatges privats dels usuaris a la recerca de material d'abús sexual infantil. Aquesta prorrogada de la llei Chat Control s'ha aprovat en el Parlament Europeu després d'una votació controvertida amb 276 vots a favor i 286 en contra. Això és tot des de Notícies en Xarxa.

0: si tu...
1: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Les obres per reobrir el carril tallat de la Nacional 260 entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses a la corba de Ribamala, arran d'una esllavissada de roques i terra el passat mes de març, continuen en marxa. No està previst que s'acabin fins a la tardor i, mentrestant, un semàfor dona pas alternatiu al trànsit, provocant cues quilomètriques els caps de setmana. Aquella esllavissada va atrapar un cotxe i el seu conductor. Es tracta de Manu Luque, que va venir de Màlaga el mes de desembre a viure a Sant Joan de les Abadeses amb la seva parella i els tres fills d'aquesta. Aquell dia anava a recollir la filla gran de la seva parella a Ripoll, que feia ball tres dies a la setmana. Així recordava l'accident.
4: Recuerdo que llovía y sentí un golpe muy brusco en el coche y que arrastraba el coche, que yo no podía controlarlo. Se me hizo todo negro, se volvió todo negro y yo lo que intenté fue, lo que pensaba era en controlar el coche para que no se chocara contra el muro, que allí hay un muro vertical, y al otro lado de la carretera el río. Y yo pretendía que el coche se fuese frenando poco a poco y no caer ni en el río ni chocarme contra el muro, pero eso es lo que mi cerebro dedujo del golpe que recibí. Cayó la montaña sobre mí, a mí me cayó encima del coche, me cayó una roca de casi 500 kilos que cayó sobre el asiento del copiloto, pero me golpeó la cabeza y me aplastó el brazo.
3: Va estar més d'una hora allà atrapat perquè anava perdent i recuperant el coneixement. Aquests 4 mesos des de l'accident ha estat anant a rehabilitació a diari perquè encara no està recuperat al 100%. Porta una placa a l'avantbraç amb 8 cargols perquè es va fracturar el radi i encara no té la mobilitat del colze completa. Sentim-lo parlar de les lesions que va patir.
4: Camino al Truetas, atropelló l'ambulància i llamaron con urgencia una de Vic y decidieron de llevarme a Vic y me ingresaron en Vic. Allí me hicieron todas las pruebas pertinentes y lo único que vieron era daño en las costillas, fractura de brazo, de radio y traumatismo craneoencefálico. Luego, eso no lo vieron. Lo vieron cuando entré en quirófano 20 días después. Él tenía una luxación de codo.
3: Luque, que no va tardar gens a aconseguir feina de fuster Olot, només va poder treballar 5 setmanes abans de patir l'accident i ara està de baixa. Encara ara li costa passar per allà i fa treball psicològic per superar el trauma que li va causar l'accident. També diu que el seu cervell es posa en mode defensiu quan passa per túnels llargs per la foscor que va viure aquell dia.

Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon, dos segons, tres segons, quatre segons.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Amb una majoria folgada de 14 vots a favor i 3 abstencions de l'Alternativa per Ripoll, CUP i Somi, el darrer ple de l'Ajuntament de Ripoll va aprovar una modificació de les ordenances destinada a combatre la massificació a la Font del Tòtil, situada a la riba dreta del riu Freser, anant en direcció a Can d'Ànol pel camí ral. L'alcaldessa Sílvia Oriols, d'Aliança Catalana, va explicar que el diumenge 28 de juny hi havia entre 100 i 150 persones banyant-se al riu. Segons van dir, eren membres d'una església evangelista sud-americana de Vic. La policia local va obrir diversos expedients sancionadors per vehicles estacionats en àrees prohibides. Sentim què deia.
4: Amb taules i cadires a baix al riu, amb les lleres destrossades de baixar-hi arrossegant carros, femtes humanes per tot arreu, un autèntic atemptat a l'ecosistema i al freser, una vergonya que hem d'erradicar.
3: L'alcaldessa va signar un decret d'alcaldia per prohibir el bany a la zona. Per ara no es podrà sancionar els infractors, però la policia sí que els podrà fer fora i denunciar-los per desobediència si fos el cas. A banda, el consistori va aprovar que s'hagi de pagar un preu públic de 5 euros per utilitzar les barbacoes de l'espai, i a més caldrà abonar 50 euros addicionals de fiança. Per aquest motiu serà complicat per temps, però de cara a l'any vinent, la idea és instal·lar una barrera amb lector de matrícules a l'entrada de l'espai. Només podrien passar-hi els veïns, gent de cases rurals o usuaris de les barbacoes reservades. Com que molts ben encarregats, creuen que el fet de caminar una estona amb els trastos seria dissuasiu. El consistori ja ha encarregat informes ambientals per a limitar l'aforament, en un futur per evitar la contaminació de l'aigua i acústica dels altaveus amb música tot drap d'alguns incívics. Ferran Reigón, de Junts, estava en sintonia amb l'equip de govern.
5: Sí que és veritat, doncs, que hi ha punts d'aquests que al final, fins que no ens toca la butxaca, doncs no creiem, i a mi em sembla que ens toquin la butxaca per 5 euros no és gaire tocada de butxaca, però trobem molt adient, doncs, que hi hagi aquest cost de 5 euros, que a més s'inverteixi en la zona, per tant vol dir que tindrem una zona millor, més ben cuidada, més acollidora, si tu vols.
3: Jordi Ustenc, de la CUP, apostava per incorporar-hi la figura d'informadors com es fa a la Riera de Merlès, en què també hi ha gent rurals per si cal sancionar. Adil Copaire va dir que la massificació s'explica pel canvi climàtic.
6: Fot una calor de Déu. Llavors, és normal que la gent vagi en els espais verds, i el problema també és que en tenim pocs. Això no ho diu ni justifica comportaments incívics, però sí que explica la sobresaturació d'aquests espais. Quines solucions podem fer? Pues habilitar molts més espais perquè la població no es concentri en un sol lloc, sinó que es pugui concentrar en molts altres. Anar simplement a ficar multes i sancions no acabarà solucionant el problema, perquè tu no li pots dir a la gent, mira, et quedes a casa i et mors de calor.
3: Joaquim Colomer demanava que es faci pagar per accedir a l'espai i que la gent de Ripoll en quedi exempta, i deia això.
7: Tenim un exemple a la població del costat, el torrent de la Cabana. La gent, doncs, que és de Can d'Abano no paga el torrent de la Cabana, en canvi la gent que ve de fora sí que paga, i paga bastant. I això ajuda a mantenir i a regular tota aquella zona.
3: Oriols li responia que no era legal deixar entrar de franc als empadronats i fer pagar els que no ho eren.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Els veïns del carrer Progrés, al barri dels Ferroviaris i la zona de Castelladral de Ripoll estan farts dels sorolls provinents del taller de manteniment ferroviari de l'estació, agreujats ara a l'estiu perquè obren les finestres per pal·liar les altes temperatures. El regidor Albert Sant Andreu d'Aliança Catalana resideix en un dels pisos més propers a l'autorrentat de cotxe, just al costat de l'estació i les vies de tren. Allà és on s'està construint la nova base de manteniment de trens de Ripoll, que ha d'estar acabada el segon semestre d'enguany, i també hi ha el taller provisional. Al darrer ple, Sant Andreu va explicar que havia gravat un vídeo per mostrar com és d'insuportable aguantar el temperi. No dura ni 30 segons, però es pot apreciar que és incompatible amb el descans dels veïns. Això deia Sant Andreu.
2: M'agradaria que passéssiu els que pugueu, o tingueu temps, passéssiu per allà al carrer Progrés, aparquéssiu allà a l'estació i anéssiu a escoltar el taller de manteniment, la que està liant. Ahir vam poder dormir 2 hores, i avui han començat, ara ja són 11:45, segurament ja només en podrem dormir un parell més. Dissabte també vam fotre tot el temperi que vulgui. En aquest cas jo els demano que per responsabilitat política, s'ajuntin tots els que van votar a favor de tenir el taller de manteniment en allà davant i poguéssim donar una resposta a, també a les poder 200 famílies que viuen al carrer Progrés, Font Santa i Castell de Dalt. Perquè és molt insuportable, però és que a més ho fan amb mofa ja. Perquè se n'enfoten dels veïns, enfoquen amb les llanternes els veïns, jo vaig baixar a gravar el vídeo, es van encarar i això és un puto desastre.
1: L'alcaldessa Sílvia Orriols d'Aliança va assegurar que en el seu moment va haver-hi la possibilitat que no s'instal·lés el taller a Ripoll.
3: Realment és molt frustrant que diguin que no pots fer res perquè no en tens competència quan hi havia la possibilitat de que tota la sala de plens ens uníssim per paralitzar aquest projecte. I sap greu que fóssim els únics, que vam capitanejar aquesta oposició amb aquest macrotaller i que la resta doncs us avinguéssiu a les raons de Renfe i que justifiquéssiu tots aquests greuges i totes aquestes molèsties que s'estan causant a Ripoll i que reincidiran durant els propers mesos i anys, simplement per la creació de 20 llocs de treball que tots sabem que no acabaran ocupant ripollesos, sinó que vindrà doncs gent d'altres contrades.
1: Sense comptar l'impacte visual que tindrà la nova base, que va qualificar de monstre gris l'octubre de l'any passat.

jo vaig voler fotografiar. No era guapa, crec que era eslava, crec que portava unes hores perduda dins el seu mapa. Vaig convidar-la a fer un cafè, com algú va fer quan jo era a Praga, però la conversa era impossible, una mica freda. Vaig dibuixar-li el meu carrer, la plaça i el metro i el Tibidabo, però era inútil, deia coses ben estranyes.

下，era la turista del cafè que jo vaig saber entretenir. Ara més guapa segur que era eslava, segur que naixia una cosa estranya entre nosaltres. Vaig inspirar-me improvisant tota una mímica de gestos. Tu ets aquí, cap amunt, la ciutat s'acaba.

quan jo li prenc la mà i sento que torno a improvisar i ens donem un petó que acaba de matinada. Vaig ser feliç fins l'endemà.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

De jove vas aguantar massa el plor. Ningú coneixia com tu els fruits i les flors.

Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Al setembre de 2021, el ple de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses va aprovar una moció presentada per Esquerra Republicana per tal d'impulsar un pla de millora dels 8 parcs infantils del municipi. La moció ja advertia de l'estat de degradació de bona part d'aquests equipaments, de la manca d'accessibilitat per als infants amb mobilitat reduïda o altres diversitats funcionals i de la necessitat de modernitzar aquests espais amb nous elements de joc i d'activitat física. Sentim el portaveu republicà al consistori, Sergi Albric.
2: Cal manteniment més acusat, cal renovar els mòduls dels parcs infantils i cal ampliar-los amb nous mòduls i que també aquests mòduls, a part de renovar-los, també siguin inclusius perquè tots els infants doncs, puguin gaudir d'aquests espais.
1: El Bric apuntava que diversos parcs infantils com els de la plaça de l'Epalé Sorbian, la plaça del Vinyal, la Coromina del Bac i l'estació tenen jocs envellits o malmesos a banda dels paviments de cautxú deteriorats.
2: La majoria de parcs infantils que tenen doncs, un paviment de cautxú, que s'ha demostrat que amb les altes temperatures poden doncs, alliberar substàncies químiques que poden representar certes de toxicitat i que es recomana doncs, que es canviïn, doncs, també posem doncs, en un espai d'alerta important doncs, perquè aquest espai d'aquests materials de cautxú es renovin per doncs, materials més sostenibles i, per tant, també per de ser més eficients i més amables amb el medi ambient, evidentment, doncs, que representin doncs, cap risc doncs, pels infants.
1: D'altra banda, i veient l'onada de calor actual, el Bric també deia això.
2: Les altes temperatures evidencien que la majoria dels parcs infantils de Sant Joan no tenen espais d'ombra i també cal doncs, que aquests parcs infantils doncs, també incorporin nous espais d'ombra doncs, perquè els infants doncs, en puguin gaudir especialment en les èpoques més caloroses. Creiem que els parcs infantils són espais de socialització i, per tant, doncs, cal millorar-los, cal continuar adaptar-los.
1: Per tot això, Esquerra demanava a l'equip de govern un pla de manteniment preventiu dels parcs del municipi que prioritzi la reparació dels elements malmesos que suposen un risc pels infants, retiri el cautxú i el substitueixi de tot arreu, instal·li un espai d'ombra al parc de la plaça de l'Epalé Sorbien, adapti els parcs perquè siguin inclusius amb jocs adaptats per a infants amb discapacitat o diversitat funcional i que incorpori sorrals a la majoria de parcs i de nous elements de joc. A banda, que posi totes aquestes actuacions en un calendari d'actuacions amb terminis.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier Méndez. Els bombers continuen treballant en l'incendi a Guimerà, que consideren de nou com actiu. Aquest foc a la comarca de l'Urgell té capacitat de llançar focus secundaris, ja que hi ha agafat vegetació forestal i camps de conreu per segar. Els cossos de bombers operen amb 60 dotacions, 12 d'elles aèries, i ha demanat el confinament de la vila Mas de Bòndia, els nuclis de Verdú, Tàrrega, Vilagrassa, Granyanella i el polígon industrial Riambau. En total, afectaria a aquest confinament a unes 21.000 persones. El foc ja ha afectat a una superfície d'unes 161 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han tallat també la carretera propera a la C-14 en direcció a Verdú i a Montornès de Segarra. Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals el passat dimarts a la matinada. Els veïns van sentir trets a tocar d'una escola bressol i van veure com havien abatut un senglar a la via pública i qüestionen els protocols seguits pel cos. Quan van alertar la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Sílvia Coca és veïna de les Planes.
2: El que van dir els agents forestals és que no ens espantessin, que durant més nits hi seguirien havent trets, que aquest sistema seguiria funcionant, i això és el que estem totalment en contra. No volem que passi això, tenim gent que passeja per la nit als animals, tenim animals domèstics i no volem viure amb por de sentir trets per les nits. Això el primer. El segon, si es fa aquest tipus d'actuació, per aquest motiu s'ha de fer correctament i s'han de retirar les restes biològiques.
1: Els veïns també demanen explicacions al respecte, també volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc. La Guàrdia Urbana de Figueres ha detingut a dues persones que han provocat danys desperfectes i han robat mobiliari per un valor que supera els 7.000 euros. A més, aquests van amenaçar una treballadora municipal del mercat que els va cridar l'atenció i aquesta va avisar la policia. Segons informa l'Ajuntament de Figueres, els dos homes són multireincidents i han protagonitzat diversos incidents violents a la ciutat. Aquest dijous han passat a disposició judicial després de passar la nit a la comissaria. En trobar-se en situació irregular, s'ha iniciat un expedient d'expulsió. Tornem aquí una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Hola, què tal esteu? Benvinguts de nou al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. La veu és protagonista a bona part dels festivals d'estiu i avui en resseguirem algunes de l'univers jazzístic que s'escoltaran en directe a diferents punts de la península ibèrica. Emma Smith a Salamanca, Chanel Jones, Catherine Russell i Tyrik McDonnell a Santander, Gretchen Parlato a Vitoria, Cecil McLaurin-Salvan, Samara Joy i Diana Kroll a Donosti, o Jordi Rabascall, amb qui conversarem avui al programa, que serà a Terrassa.
1: Jazz Club a la xarxa, des de la nova Jazz Cava de Terrassa amb Susana Carmona.
2: Since I went on the wagon, I'm certain drink is a major

leave out the bitters. Just make it straight right. Acabeu d'escoltar la britànica Emma Smith. Ella serà l'encarregada de posar punt i final a l'edició 2026 del Festival de Jazz de Salamanca. Això passarà el 18 de juliol. Arrenca aquesta edició el dia 14 i ho fa amb una bona programació que té a veure amb Catalunya. La Barcelona Jazz Orquestra, dirigida per Dani Alonso, estarà obrint el certamen al costat de Jesse Davis, fent música del gran Benny Carter. També Dado Moroni, aquest pianista italià de renom, farà la música d'Oscar Peterson, i també hi haurà espai per al jazz manouche amb el gran guitarrista Ludovic Beyer, amb Samson Smith Trio, o Gideon Tasselar, que serà convidat del trio de Peter Beats. Aquesta és una bona programació a tenir en compte. 600 cadires només al Patio Chico de la Catedral, i penseu que a mitjans d'abril van posar 250 abonaments a la venda i es van exaurir al primer moment, així que l'edició promet, i per descomptat Emma Smith és un dels plats forts del Festival de Jazz de Salamanca.

Somewhere, una delícia aquest tema clàssic de Leonard Bernstein que va composar l'any 1957 per West Side Story. Està interpretat brillantment pel pianista nord-americà Fred Hurst en formació de trio i serà l'encarregat del concert inaugural el proper 16 de juliol de la 7a edició del Festival de Jazz de Santander, que proposa un cartell excel·lent fins al 1 d'agost, una programació variada, diversa i de la qual els pianistes són bons protagonistes. Jazz Club.

pianística del nord-americà Kenny Barron, que als seus 82 anys i després de 40 discs editats com a líder, ha decidit treure el seu primer àlbum dedicat íntegrament al jazz vocal. Esteu escoltant una de les peces d'aquest songbook en la veu de Catherine Russell, una cantant de color negre, lògicament, i que, bé, és l'únic tema de tot d'aquests 13 que integren Songbook que surt una mica del perfil, està més encarat cap al blues, però la veritat és que ha tingut col·laboradors impressionants, des de Kurt Elling, en Hampton Calloway, Jim Bailing, Ekepen Quele o Cecil McLaurin Salvan, entre d'altres. Catherine Russell, aquesta veu que ens agrada i que sonarà aquí al Festival de Jazz de Santander, concretament el dia 29, al costat del trio de Kenny Barron, un trio que en la gravació estava amb Kiyoshi Kitagawa, el contrabaixista japonès de capçalera de Barron, que ens va deixar ara fa molt poquet, i Jonathan Blake a la bateria.

14 vegades nominat als Premis Grammy. Kenny Barron és un dels grans mites vivents del jazz actual. Ell necessita poques presentacions. El músic de Filadèlfia, Jazz Master, i bé, és un dels músics més prolífers i amb molta personalitat. En aquest cas, com dèiem, ha triat el jazz vocal per la seva darrera producció, que sortia el novembre de 2025 i que es presentarà, entre d'altres escenaris, el 9è Festival de Jazz de Santander. Això passarà el dia 29, el podrem escoltar en directe al costat de Kanda Mendelhall al contrabaix i Savannah Harris a la percussió, amb Catherine Russell, a la que heu escoltat fa un moment, i amb Tyrique McDowell, que també serà en directe a Santander.

0: Aquest Calypso amb Tyrique McDowell i Kenny Barron Trio seran a Santander al costat de Fresh Hairs, dos pianistes molt personals i singulars de l'escena nord-americana que també tindran la sort d'escoltar els aficionats al GYM, el formidable festival de jazz de Marciac, que ben aviat també serà oferint un munt de concerts interessants de l'escena francesa, també nord-americana, i alguna que altra perla de l'escena catalana.
1: Jazz Club.
2: This is a J. Fred Coots and Haven Gillespie composition.

Una altra de les veus protagonistes dels festivals d'estiu de l'Estat espanyol que avui us volem mostrar en aquest recorregut per algun d'alguns certàmens aquí al Jazz Club. Estem escoltant a Chanel Jones. Nosaltres, francament, no la coneixíem i ens ha sorprès molt i molt gratament. Ella és col·laboradora habitual de Wynton Marsalis amb la Lincoln Jazz Orchestra, una jove cantant de jazz que domina molt bé l'escenari amb un carisma natural, però que a més té una refinada tècnica vocal i una creativitat artística superior, com esteu escoltant. A Santander estarà acompanyada per un trio d'excepció dirigit pel jove pianista francès Fres Nardin, és premi Django Reynaud de l'Acadèmia de Jazz Francesa, i també comptarà amb la col·laboració com a convidat especial del saxofonista barceloní Lluc Casares. Això passarà a l'escenari Santander el dia 30 de juny juliol, i una de les apostes interessants d'aquest festival Canta. Entre ells també hi ha la Temple Jazz Orchestra, que estarà conduïda pel gran trompetista Terrell Stafford, fent la música per Big Band de Quincy Jones, o una versió més moderna del Manouche, la que portarà el trio del guitarrista balear Biel Ballester.

A les portes de celebrar mig segle d'història, el Festival de Jazz de Vitòria presenta en la seva 49a edició doncs, tota una idea contemporània sobre el jazz, però també amb un esperit de reivindicar l'obertura. Grans noms internacionals, noves generacions i projectes que desafien les etiquetes, conformen un cartell que mira el futur, però sense perdre de vista el seu llegat. El dilatat cartell se celebra en dos espais, el mític històric Polideportivo de Mendizorroza i a l'Auditorio Maria de Maezzo, al Palacio Europa. Algunes sessions prèvies, però a partir del dia 13 arrenca la programació, diguéssim, estel·lar, amb el, per exemple, el trio del pianista i compositor brasiler Amaro Freitas i un programa trepidant, Take Five, la pianista canadenca Chris Davis, la Sun Ra Orquestra, també la Onda Llatina del mític Rubén Blades, Debat Plus, una de les formacions superinteressants, New Jazz Underground o el quartet Ànima de la saxofonista i compositora catalana Irene Reig, una artista que, com veieu, no deixa de mostrar el seu talent, no només interpretatiu, sinó també compositiu, perquè ha guanyat el Premi Alícia a composició darrerament, doncs arreu, no? I el Festival de Vitòria, per descomptat, és un dels festivals més importants del panorama de l'estat espanyol, amb 49 edicions celebrades. Estem escoltant nosaltres Snarky Puppy, una de les formacions amb bons elements que també serà a Vitòria.

El superensemble nord-americà Snarky Puppy, capitanejat pel baixista i compositor Michael Leek, seran el 18 de juliol a Mendizorroza, en aquest concert que es preveu espectacular. I dins dels escenaris, que hem dit que hi havia un segon escenari, que és l'Auditorio Maria de Maezzu, al Palacio Europa, ens ha cridat molt l'atenció la presentació del saxofonista britànic Ishaiah Collier. Estarà en formació de quartet. Intentarem escoltar-lo i seguir-lo de prop. Una de les apostes interessants. Però dins de les veus, que és una mica el punt central, el tronc central avui del Jazz Club, resseguint la geografia de festivals, escoltarem a Vitoria una de les grans, Gretchen Parlato.

Cantant de Los Angeles serà el dia 15 de juliol a la 49a edició del Festival de Jazz de Vitoria, el Polideportivo Mendizia Roza, en formació de quartet, presentant, entre d'altres, temes com aquest Rainbow, que avui us hem ofert al Jazz Club i on escoltàveu a les tecles el Super Robert Glasper.

I del Festival de Vitòria passem al Degà dels festivals de jazz de la península Ibèrica, el Jazz a dir el dia Donostiarra, del 22 al 26 de juliol, la 61a edició.

0: Una altra de les superveus del planeta jazzístic, la nord-americana i joveníssima cantant Samara Joy. Ella és una de les protagonistes indiscutibles, l'edició número 61 del Festival Jazz al Dia, el Festival Donostiarra, que entre el 22 i el 26 de juliol té previst oferir en 12 escenaris 77 concerts, entre ells Marco Mezquida amb el trio, amb el disc Tàctil, també la cantant nord-americana Carmen Landi, el pianista jove, també molt prometedor, Julius Rodríguez, el duo entre Vicente Archet i Bruce Barth, Nils Peter Molvaer amb un nou projecte, o aquesta super Samara Joy, que estarà de tour per Europa, els principals festivals, entre ells doncs a Àustria, Anglaterra, Estats Units, també fa gira a Marciac, com no, comença el dia 21, i a Espanya, doncs el dia 23 estarà a Donosti, el 25 a Palma i el novembre vinent el 60 Festival de Jazz de Barcelona.
1: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava.
2: One, two, one, overthinking. One, two, da, da, da.

prodigiosa la veu de Cecil McLaurin Salvan, una altra de les grans vocalistes, molt personal, amb una tècnica, bé, que deixa astorat. Ella serà també el dia 24 de juliol al Festival Jazz al Dia, a capell una mica entre l'escena francesa i l'americana. De l'escena francesa tenen previst el duo d'Emile Parisien i Vincent Perani presentant Abrazo. També Marcus Miller, amb el seu homenatge a Miles Davis, el trompetista Charles Toliver o el guitarrista superstar Pat Metheny amb Side-Tide versió número 3. També el francès clarinetista Louis Clavis amb quintet presenta Indian, o, dèiem, de l'escena francesa Vincent Perani, però aquí amb un altre projecte, amb el trompetista Eric Trofaz i també amb Antonio Lizana. Bueno, una programació de luxe.

Com sabeu, Sant Sebastián ja fa anys que té un premi del certamen i aquest any doncs Miguel Martín, el que ha estat director i programador durant molts anys i ho va ser fins la darrera edició, rep aquesta alta distinció del festival que ha dirigit i ha ideat des de ja fa moltes dècades. També Joe Lovano, amb el seu Paramount Quartet, estarà tocant i rebrà aquesta distinció, i un altre dels saxofonistes que ens agrada, Dave Murray, que també ha estat distingit aquest any amb el màxim guardó del Festival Basc. Azar Lawrence, que tindrem ocasió d'escoltar a la Terrassa el dia 25 de juliol, tancant el Jazz a la Fresca, també serà a Sant Sebastián el dia 24. I una altra de les veus importants del cartell és la de Diana Krall. No només la veu, lògicament també la pianística singular. Si no voleu anar fins al País Basc, doncs a Catalunya la podreu escoltar al Palau de Pedralbes, aquest festival de les nits del Palau de Pedralbes, el dia 19, o a Cap Roig, el dia 25. Entretant, The Look of Love, un clàssic de Barbaracas.

Diana Krall, Emma Smith, Catherine Russell, Sheryl Jones, Gretchen Parlato, Samara Joy, Cecil McLaurin Salvan o Tyrek McDowell. Ells han estat en aquesta primera part del Jazz Club protagonistes masculins i femenins de la veu dins dels festivals d'estiu de la península Ibèrica. Però a Terrassa també tenim un bon cantant i avui parlarem amb ell.

0: Ja us ho dèiem, una veu singular, personal, la de Jordi Rabascall, al capdavant del 12 to 12 Quintet, que serà el dia 24 de juliol, en la recta final de la 27a edició del Jazz a la Fresca. Tenim la sort que ens acompanya a l'altra banda del fil telefònic per explicar-nos de què anirà aquest nou projecte. Què tal, Jordi? Com estàs?
1: Hola, Susana. Moltes gràcies per tenir-me aquí en directe.
0: Escolta, contents, molt contents de que torneu amb aquest quintet que, vaja, ja fa una dècada que aneu pels escenaris i pels teatres, però que, en bona part, doncs, hi ha molt vincle amb la Nova Jazzcava i amb Terrassa, i que ara torneu amb una proposta nova, amb nou repertori, un nou enfocament. Què escoltarem al pati de la Nova Jazzcava?
1: Doncs molt d'amor, sobretot escoltarem molt d'amor, estem molt, molt emocionats d'aquest nou repertori. De fet, jo penso que bueno, tots els grups després de 10 anys doncs has de fer una mica de balanç, no? I han sigut moltes les places que hem torejat agafant això. I amb l'Albert Caire, amb el pianista, doncs vam fer un retir i ens vam plantejar què volíem fer, no? I ha estat molt bonic el camí, doncs farem sobretot donar esperança a través d'aquestes cançons, donar joia, donar que la gent s'ho passi bé, i també farem algun petit homenatge, no? Però direm sobretot esperança, no? Amor, molt d'amor, volem donar això en aquest concert.
0: Home, això és importantíssim amb els temps que corren, però sempre, i la música és un canal perfecte per connectar, per crear aquesta comunitat, sintonia, bonestar, i el Pati de la Nova Jazzcava, tu ja el coneixes, ja hi has estat amb alguna proposta, amb algun cicle d'estiu.
1: I tant, no, el conec molt bé i me l'estimo molt, és un lloc que m'agrada molt tenir la gent a prop i diríem més relaxada, no?, que pot estar... Però jo penso que aquesta ocasió serà... Bueno, totes seran les altres especials, perquè totes, però aquesta serà molt especial per l'equip, no? Vull dir que tinc l'Albert Caire, que és des del principi, l'Oriol González, tenim el super Héctor Tejedo al contrabaix, que ja fa molts anys que ens acompanya i és còmplice d'aquestes aventures. I en aquesta ocasió el saxo el tindrem a la Isia... A veure si m'ajudes a dir-ho, que no...
0: La Isia Martí Artu, no és fàcil,
1: Això, la Isia Martí Artu... que em va encantar, o sigui, ja fa anys que la segueixo i l'Oriol em va dir, proposa-li. I la vaig anar a veure al festival que presentava la Jam Session i va ser espectacular. I per aquest projecte vaig pensar que era molt adequada, no? Per la seva amor a la tradició, per aquesta mirada amorosa de la música, no? Amb humilitat, amb connexió amb el públic, no? I molt bé, estic molt emocionat. D'aquí una setmaneta farem un assaig i tinc moltíssimes ganes, la veritat.
0: Doncs un bon team, un quintet fantàstic, la Isia ens agrada molt, hem parlat amb ella alguna vegada aquí al Jazz Club, té un so molt bonic i serà, vaja, un elenc fantàstic per aquest dia 24, un nom de projecte que jo no m'atreveixo a repetir.
1: A bit of fame, joy and hope. Una bueno. Mica de, no? Diríem una sí. Miqueta de Georgie Fame, perquè farem dues cançons del gran Georgie Fame, que era... el teclista d'Alban Morrison en moltes ocasions i després doncs, aquesta joia i aquesta esperança doncs, amb temes que ens portaran, no sé, com el Jamie Cullum, no?, amb aquesta versió del Pure Imagination, que és un musical del Gene Wilder, que és una cançó amb una lletra fantàstica, no?, obrir la imaginació, mirar el teu voltant que tens, tenim persones, vull dir que tot va cap aquí, no? També hi ha el dimoni, de dir que aquesta... El Tom Waits ens representa una mica el camí dimoníac i les forces malvades.
0: Això sempre hi és, el yin i el yang.
1: Sempre.
0: Bueno, i també una mica d'Ellington, poder.
1: També hi ha una mica d'Ellington, sí. Doncs... Vull dir que no ens abandona...
0: No ens abandona mai.
1: No, perquè la seva senzillesa, jo penso que ofereix un camí molt, molt savi. També en Mongo Santa Maria, no?, que diríem que és un humor que el Amèrica del Sud, que també amb cançons molt senzilles obre a un so latin, no?, que penso que és molt xulo. I també un petit homenatge a Chet Baker, al nostre estimat Kurt Elling, que a mi és una de les
0: fantàstic.
1: Figures que són un referent a nivell vocal i també de sensualitat. Llavors farem un tema de Kurt Elling i Branford Marsalis, vull dir que... O sigui que tindrem molts colors, és el que m'agrada, no? La Isia també li ha demanat, ostres, el sac sol, però també li provarem alguna cosa diferent, no? Vull dir, perquè sigui un viatge de transició des de coses més subtils, coses més enèrgiques, com sempre, no? Però molta il·lusió. Una barreja, aquesta barreja que jo diria que és jazz, però que en la meva mirada sempre és una mica pop, no? d'arribar una mica a públics diferents.
0: Bueno, una mirada oberta, sense etiquetes, que és el que també ens agrada, així que ja ho sabeu, el dia 24, el dia 24 acaba el Pati de la Nova Jascaba per escoltar els nous temes, o si més no, aquesta nova mirada de 12 to 12 Quintet, i nosaltres us deixem fent un petit aperitiu amb aquest It Don't Mean a Thing. Moltes gràcies, Jordi.
1: Gràcies, equip. Bona tarda.

0: media luz, qué brujo es el amor. A media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz. Crepúsculo interior, qué suave terciopelo, a media luz de amor.
1: Esteu escoltant el cantant argentí de tango Daniel Melingo. Ell ens va deixar sobtadament ara fa una setmana i bé, ha entrat avui al Jazz Club una mica per la tangent, perquè no esperàvem escoltar aquesta veu dins d'un especial dedicat a festivals de la península ibèrica i especialment a cantants. Però la qüestió és que hem triat un tema que ens agrada molt, aquest A Media Luz. Melingo està al costat del Cuban Ensemble del saxofonista i també clarinetista baix Dave Murray, i si fem memòria i ens n'anem fins al Jazz al Dia en la seva edició número 61, us hem avançat que Dave Murray és un dels premis del Festival Basc, que és bé, el premi del festival juntament amb Joe Lovano i amb Miguel Martín, i estarà en directe, en aquest cas amb un altre projecte. L'any 2011 enregistraven Place Nat King Cole en espanyol, i alguns dels temes d'aquest àlbum que ens agrada molt, doncs el cantant era Melingo. Així que entre anunciar el concert de Murray, felicitar-lo pel premi i tenir un record pel cantant argentí. Així, amb aquesta peça, posarem avui punt i final al Jazz Club amb Manolo Guerrero a les vies de so. I tornarem la setmana vinent.
0: I tot a media luz, que brujo es el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior. Suave terciopelo, a media luz de amor.

0: Cava amb Susanna Carmona.
1: Si tu... 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
2: A la línia recta, bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon vespre, són les 9, us parla Javier Méndez. Els bombers continuen treballant en l'incendi a Guimarà, a la comarca de l'Urgell. El foc té capacitat de llançar focus secundaris i ha agafat vegetació forestal i camps de conreu per segar. Els cossos de bombers operen amb 60 dotacions, 12 d'elles aèries, i ha demanat el confinament de la vila Mas de Bòndia, els nuclis de Verdú, Tàrrega, Vilagrassa, Granyanella i el polígon Riambau. En total, afectaria aquest confinament a unes 21.000 persones. Els bombers treballant per protegir una granja al flanc dret i estan repartits en una àrea de treball de 383 hectàrees. Segons les autoritats, aquest foc en els darrers dies ja hauria cremat una superfície de més d'unes 161 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra també han tallat els accessos, la carretera propera a la C14 en direcció a Verdú i a Montornès de Segarra. En clau política, el Parlament de Catalunya ha acordat aquest dijous instar el govern a revisar i posar al dia l'estratègia dels Mossos d'Esquadra amb l'objectiu de millorar l'eficiència i l'eficàcia en les tasques de prevenció, detecció i desarticulació de l'ultradreta violenta organitzada a Catalunya i a la resta d'Europa. La moció impulsada pels comuns ha estat aprovada amb el suport de PSC, Units, Esquerra, Junts, Comuns i la CUP, i el rebuig del Partit Popular i Vox i l'abstenció d'Aliança Catalana. La cambra ha reprovat les estratègies polítiques que se serveixen de fets delictius atribuïts a persones concretes que són migrants per criminalitzar o encoratjar l'odi a les xarxes socials o en manifestacions públiques contra aquest col·lectiu. I més temes en clau política. Polèmica per la participació d'Israel en el Campionat Europeu d'Escalada, que es farà del 17 al 19 de juliol al circuit de Montmeló. Entitats propalestines han demanat al govern que no en permeti la participació oficial i exigeixen que els 8 escaladors que representen Israel competeixin sense bandera, uniforme oficial i ni cap símbol estatal. A aquesta queixa s'hi suma Esquerra, Comuns i la CUP, que demanen vetar en una proposta de resolució la participació oficial d'Israel en el campionat. I destaquem que els Mossos d'Esquadra han detingut un home per drogar i fer tocaments a dones al barri de Vallvidrera de Barcelona, segons han confirmat l'Agència Catalana de Notícies i La Vanguardia. Segons aquests mitjans, el detingut era el líder d'un grup de meditació. Els Mossos el van localitzar a Catalunya i el van arrestar per dues agressions sexuals i un delicte contra la salut pública. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Les obres per reobrir el carril tallat de la Nacional 260 entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses a la corba de Ribamala, arran d'una esllavissada de roques i terra el passat mes de març, continuen en marxa. No està previst que s'acabin fins a la tardor i, mentrestant, un semàfor dona pas alternatiu al trànsit, provocant cues quilomètriques els caps de setmana. Aquella esllavissada va atrapar un cotxe i el seu conductor. Es tracta de Manu Luque, que va venir de Màlaga el mes de desembre a viure a Sant Joan de les Abadeses amb la seva parella i els tres fills d'aquesta. Aquell dia anava a recollir la filla gran de la seva parella a Ripoll, que feia avall tres dies a la setmana. Així recordava l'accident.
2: Recuerdo que llovia i sentí un golpe muy brusco en el coche y que arrastraba el coche, que yo no podía controlarlo. Se me hizo todo negro, se volvió todo negro y yo lo que intenté fue, lo que pensaba era en controlar el coche para que no se chocara contra el muro, que allí hay un muro vertical, y al otro lado de la carretera el río. Y yo pretendía que el coche se fuese frenando poco a poco y no caer ni en el río ni chocarme contra el muro, pero eso es lo que mi cerebro dedujo del golpe que recibí. Cayó la montaña sobre mí, a mí me cayó encima del coche, me cayó una roca de casi 500 kilos que cayó sobre el asiento del copiloto, pero me golpeó la cabeza y me aplastó el brazo.
1: Va estar més d'una hora allà atrapat perquè anava perdent i recuperant el coneixement. Aquests 4 mesos des de l'accident ha estat anant a rehabilitació a diari perquè encara no està recuperat al 100%. Porta una placa a l'avantbraç amb 8 cargols perquè es va fracturar el radi i encara no té la mobilitat del colze completa. Sentim-lo parlar de les lesions que va patir.
2: Camino al Truetas, atropelló l'ambulància i llamaron con urgencia una de Vic y decidieron de llevarme a Vic y me ingresaron en Vic. Allí me hicieron todas las pruebas pertinentes y lo único que vieron era daño en las costillas, fractura de brazo, de radio y traumatismo craneoencefálico. Luego, eso no lo vieron. Lo vieron cuando entré en quirófano 20 días después. Él tenía una luxación de codo.
1: Luque, que no va tardar gens a aconseguir feina de fuster a Olot, només va poder treballar 5 setmanes abans de patir l'accident i ara està de baixa. Encara ara li costa passar per allà i fa treball psicològic per superar el trauma que li va causar l'accident. També diu que el seu cervell es posa en mode defensiu quan passa per túnels llargs per la foscor que va viure aquell dia.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbil i energia a somvera.cat.

la llum. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Quan el sol se'n va. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Amb una majoria folgada de 14 vots a favor i 3 abstencions de l'Alternativa per Ripoll, CUP i Somi, el darrer ple de l'Ajuntament de Ripoll va aprovar una modificació de les ordenances destinada a combatre la massificació a la Font del Tòtil, situada a la riba dreta del riu Freser, anant en direcció a Can d'Ànol pel camí ral. L'alcaldessa Sílvia Oriols, d'Aliança Catalana, va explicar que el diumenge 28 de juny hi havia entre 100 i 150 persones banyant-se al riu. Segons van dir, eren membres d'una església evangelista sud-americana de Vic. La policia local va obrir diversos expedients sancionadors per vehicles estacionats en àrees prohibides. Sentim què deia.
2: Amb taules i cadires a baix al riu, amb les lleres destrossades de baixar i arrossegant carros, femtes humanes per tot arreu, un autèntic atemptat a l'ecosistema i al freser, una vergonya que hem d'erradicar.
1: L'alcaldessa va signar un decret d'alcaldia per prohibir el bany a la zona. Per ara no es podrà sancionar els infractors, però la policia sí que els podrà fer fora i denunciar-los per desobediència si fos el cas. A banda, el consistori va aprovar que s'hagi de pagar un preu públic de 5 euros per utilitzar les barbacoes de l'espai, i a més caldrà abonar 50 euros addicionals de fiança. Per aquest motiu serà complicat per temps, però de cara a l'any vinent, la idea és instal·lar una barrera amb lector de matrícules a l'entrada de l'espai. Només podrien passar-hi els veïns, gent de cases rurals o usuaris de les barbacoes reservades. Com que molts ben encarregats, creuen que el fet de caminar una estona amb els trastos seria dissuasiu. El consistori ja ha encarregat informes ambientals per a limitar l'aforament, en un futur per evitar la contaminació de l'aigua i acústica dels altaveus amb música tot drap d'alguns incívics. Ferran Reigón, de Junts, estava en sintonia amb l'equip de govern.
3: Sí que és veritat, doncs, que hi ha punts d'aquests que al final, fins que no ens toca la butxaca, doncs no creiem, i a mi em sembla que ens toquin la butxaca per 5 euros no és encara tocada de butxaca, però trobem molt adient, doncs, que hi hagi aquest cost de 5 euros, que a més s'inverteixi en la zona, per tant vol dir que tindrem una zona millor, més ben cuidada, més acollidora si tu vols.
1: Jordi Ustenc, de la CUP, apostava per incorporar-hi la figura d'informadors com es fa a la Riera de Merlès, en què també hi ha gent rurals per si cal sancionar. Adil Copaire va dir que la massificació s'explica pel canvi climàtic.
4: Fot una calor de Déu. Llavors, és normal que la gent vagi en els espais verds, i el problema també és que en tenim pocs. Això no ho diu ni justifica comportaments incívics, però sí que explica la sobresaturació d'aquests espais. Quines solucions podem fer? Pues habilitar molts més espais perquè la població no es concentri en un sol lloc, sinó que es pugui concentrar en molts altres. Anar simplement a ficar multes i sancions no acabarà solucionant el problema, perquè tu no li pots dir a la gent, mira, et quedes a casa i et mors de calor.
1: Joaquim Colomer demanava que es faci pagar per accedir a l'espai i que la gent de Ripoll en quedi exempta, i deia això.
5: Tenim un exemple a la població del costat, el torrent de la Cabana. La gent, doncs, que és de Can d'Ànol no paga el torrent de la Cabana, en canvi la gent que ve de fora sí que paga, i paga bastant. I això ajuda a mantenir i a regular tota aquella zona.
1: Oriols li responia que no era legal deixar entrar de franc els empadronats i fer pagar els que no ho eren.

0: Hotel Restaurant Abatissa, un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Batissa patrocina aquest espai.
1: ¿Me dices tu nombre, por favor?
2: Mi nombre, Peyu.
1: De acuerdo, Peyu.
2: No, Peyu no, Peyu, con i.
1: Bien.
2: Peyu, si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
1: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Molt i molt bona tarda, benvinguts a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dijous de cognom, 9 de juliol de 2026. I un dia com avui, un 9 de juliol de 1922, la matemàtica Kathleen Britten naixia a Anglaterra. Britten es va llicenciar en Ciències Matemàtiques a la Universitat de Londres l'any 1944 i 6 anys més tard va obtenir el seu doctorat en Matemàtiques Aplicades. Es va casar amb l'enginyer i programador Andrew Both, amb qui havia col·laborat i amb qui va seguir treballant al llarg de la seva carrera. Es considera que el treball de Britten va ser pioner pel desenvolupament dels primers ordinadors. Entre les seves moltes aportacions i investigacions, destaca el llibre que va publicar sobre disseny i programació de computadores, que va ser un dels primers llibres d'aquest tipus. També va codissenyar un dels primers ordinadors operatius, va crear el primer llenguatge d'assemblador, un llenguatge de programació, i va ajudar a dissenyar 3 computadores diferents. Britten va publicar articles sobre les seves investigacions de sistemes i xarxes neuronals regularment i també va impartir cursos de programació. A principis dels 60, i considerant que el Regne Unit no es reconeixia prou bé la seva feina i la del seu home, tots dos es van traslladar al Canadà, on Britten va continuar les seves investigacions i va acabar sent catedràtica de matemàtiques. Va morir a l'edat de 100 anys. I un dia com avui de 1973, no especificat, però que perfectament podria ser avui, Lou Reed publicava Berlin, el tercer àlbum en estudi del músic de Nova York. Era un àlbum conceptual que explicava la punyent història d'una parella addicta. Entre els seus temes, aquest, Caroline Says. Caroline says that I'm just a toy. She wants a man

thought I could take it all. Just like four.

0: Durant part del passat mes de juny, un equip d'arqueòlegs de l'Institut Català de Paleoncologia Humana i Evolució Social va estar treballant a la cova del Tut de Fustanyà, al municipi de Queralbs. El jaciment es coneixia des de fa molts anys, però es creia que havia estat molt espoliat. Així tot, els treballs van trobar un fogar petit i una punta de projectil feta de sílex. En parlem tot seguit amb el catedràtic de prehistòria i la persona que ha dirigit la campanya, en Carlos Tornero. Hola, Carlos.
1: Hola, què tal? Bon dia, Joan.
0: Bon dia. A més, m'has explicat que no estàs molt lluny, però no sé si és per oci o perquè esteu treballant.
1: Estem treballant a Vall de Núria aquesta vegada, fent unes prospeccions també arqueològiques i m'enganxes ara mateix a camp.
0: Mm-hmm. A camp i molt amunt.
1: Sí, molt amunt. Estem a 2.300 ara.
0: Mm-hmm. Molt bé, explica'ns com d'importants són aquestes troballes que vau fer.
1: Bé, nosaltres portem treballant, ja ho saps, en el projecte aquest arqueològic que es diu Arrels Prehistòriques a la Vall del Freser, doncs des d'aquí a Benamunt, no? On som ara, a les capçaleres del Freser, fins al seu encaix a Ripoll, diguéssim, a tota la vall. I la troballa del Tut de Fustanyà és important, o per nosaltres és significativa, si ho volem entendre així, perquè ara per ara seria l'ocupació prehistòrica més antiga de les que tenim, de les que hem anat excavant en tots aquests anys, no? Sí. Hem estat excavant altres jaciments, la Bauma dels Fadrins, el Roc de les Uranetes, la Cova del Culler, seria una sèrie de jaciments per aquí dalt que hem estat treballant, però tots sempre ens portaven a cronologies prehistòriques relativament més recents, d'acord? Perquè ens entenguem, la més antiga fins ara on havíem trobat ocupació més antiga era la Bauma dels Fadrins, que és un abric gigantesc, no?, que té diferents nivells, com un pastís, no?, els més recents a dalt, els més profunds, més antics, per entendre, i els més antics, ens, com a molt, ens emportaven fins a uns 12.000 anys abans de la nostra era, cosa que ja és interessant perquè és un moment de transició molt important entre el Pleistocè i l'Holocè. Són grups de caçadors-recolectors que utilitzen l'abric per els seus moviments estacionals, etc. No? Sí. Però el Tut de Fustanyà, que és un altre jaciment que també està a Queralbs, sí que ja ens porta a cronologies molt més antigues, més enllà del 35.000 i el 40.000.
0: De fet, em sembla que aproximadament dieu entre el 42.000 i 39.000.
1: Sí.
0: Primer, explica'ns fàcilment, que la gent ho pugui entendre, com podeu datar un jaciment d'aquestes característiques. Vull dir, són uns quants milers d'anys, però clar, estem parlant d'un moment concret també, si ho mirem amb una perspectiva llarga, i si són dates ja confirmades o encara s'hauran d'acabar de precisar amb anàlisis.
1: Sí, és a dir, nosaltres en prehistòria, diguéssim, el nostre sistema de datació més recurrent, sobretot pels especialistes que treballem en cronologies entre el Pleistocè superior i un ocè, diguéssim, per entendre'ns, és el carboni 14. El carboni 14 és el recompte de carboni, d'aquest isòtop de carboni, el carboni 14, que queda en tota resta orgànica, d'acord? Ja sigui un os, ja sigui un fragment de carbó, per exemple, de fusta cremada, d'acord? Això ens dona un temps de descomposició d'aquesta matèria orgànica, i amb això es podem remuntar amb molta fiabilitat fins als 50-55.000 anys, amb molta seguretat. Més enllà dels 55.000, necessitaríem altres tècniques de datació, no? Però bueno, ara per ara el que ens interessa és que estem dintre d'aquesta forquilla de datacions relativament segures, i sobretot quan treballem amb restes de carbons, de fustes carbonitzades, en aquest cas, no? Vull dir que datem són petits carbonets, com els que utilitzem a la barbacoa, però que queden dintre dels fogars o de les estructures de combustió que utilitzaven les persones, i que ens permeten datar amb molta fiabilitat.
0: Aquesta cronologia hem llegit que coincideix amb un moment molt interessant, no?, els darrers neandertals i l'arribada dels primers homo sapiens a Europa. No sé si amb les dades actuals es pot saber qui va ocupar la cova o encara és massa d'hora?
1: És massa d'hora, Joan. Tot just pensa que... respon primer a la teva pregunta. Efectivament, aquesta aquesta franja cronològica, a grosso modo, entre el 45.000 i el 35.000, ens movem en un moment que anomenem de reemplaçament, no? De desaparició dels antics, de les antigues, antiga espècie que vivia aquí, que era l'Homo neanderthalensis, l'Homo neanderthal, i l'arribada de nosaltres, de la nostra espècie dels Homo sapiens, no? Uh-huh. És un procés de trànsit terriblement complex, molt interessant a nivell històric, que es desplega per tota la vessant sud d'Europa i que ara per ara és, ja et dic, que mou molt, molt dels interessos de la prehistòria actual. Uh-huh. Llavors, una datació de 42.000, pues, efectivament, ens situa en aquest interval, i hauran de seguir les excavacions, veurem a veure si aconseguim ampliar més espai excavat, si aconseguim caracteritzar millor els tipus d'eines que deixaven per poder definir una o altra espècie. Serà molt interessant en aquest sentit, per exemple, les anàlisis de frontera que fem ara de recuperar l'ADN del sediment de la terra que excavem. Això ja és màxim que es pot fer ara mateix, és a dir, les nostres espores, les nostres pròpies restes d'ADN queden, per dir-ho així, fixades en el sediment, en la terra, en els sòls, per on trepitjaven aquestes persones, i tot i no tenir restes humanes, restes esquelètiques, podem recuperar l'ADN d'aquelles persones. I, evidentment, l'ADN d'una espècie neandertal o d'una espècie sàpiens serà completament diferent.
0: Uh-huh. A més, crec que s'està avançant molt en aquest tema. A Sant Joan tenim un... Un investigador, en Xavier Roca Rada, que ha estat estudiant els moviments migratoris a Centroamèrica abans de l'arribada dels europeus, i explica que això, que en pocs anys restes de les quals no es podia extreure ADN per com estava, doncs, que amb l'avenç tecnològic, doncs, que ara es podia, vull dir que és molt interessant, tot això.
1: Sí, en els últims anys la paleogenètica ha canviat completament el paradigma, i el que anomenem ara ADN de nova generació està permetent fer coses que fa uns anys era impossible.
0: Una pregunta, és a dir, estem parlant d'una zona que l'hivern, doncs, és molt hostil a la vida, com a mínim a nosaltres, amb la nostra perspectiva. Què hi feien aquesta gent en un lloc així?
1: És una pregunta fonamental, del nostre projecte, perquè quan vam començar el projecte a buscar recuperar jaciments prehistòrics en aquestes cotes, i sobretot quan ja té mous a cotes superiors a 2.000 metres, normalment els companys et deien que estaves grillat, que aquí no hi haurien ocupacions, que serien molt minses. I res d'això, la veritat és que hem trobat jaciments que són espectaculars. El propi Roc de les Uranetes, que és una necròpolis funerària del bronze, és ara per ara la necròpolis més important que tenim a tot el Pirineu, prehistòrica. O la Bauma dels Fadrins, amb una seqüència maquíssima des de final de Pleistocè a inici de l'Holocè. Quin tipus d'ocupacions són aquestes? Intento respondre a la pregunta, no la evito. Probablement són ocupacions estacionals. Són ocupacions que es mouen en determinats moments de l'any, que venen a buscar alguns recursos que ofereix la muntanya o l'alta muntanya, i que probablement no estan a cotes més baixes, però que, evidentment, com tu dius, estan sotmeses al calendari estacional.
0: També entenc això, que no és ara com era abans, perquè de fet crec que he llegit que també s'hi han trobat moltes espècies que ara, doncs, no les hi faríem allà dalt, per tant que entenc que tampoc ens ho hem d'imaginar com és ara, no?
1: No, o sigui, depèn, clar, el clima va canviant, no? Depèn del moment en el que parlem, no és el mateix parlar d'un òptim climàtic dintre de l'Holocè que dintre de la transició entre l'Holocè i el Pleistocè, que és un pic molt fred, no? O les darreries del Pleistocè, que sí que les condicions climàtiques milloren, però, bueno, segueixen sent més fredes, serien més fredes que habitualment. Però el tut de Fustanyà, i si em permets explicar-te una altra coseta, més enllà de l'evidència humana, que és molt interessant, hi ha tot un registre associat a aquests dipòsits d'argila que s'han colmatat dintre la cova i que són els que excavem, tot un registre d'espècies de fauna actualment extintes, però que vivien aquí. M'explico, per exemple, l'os de les cavernes. És un tipus d'os que va viure aquí probablement fins al 25.000 aproximadament. És un os molt més gran que el nostre os bru. L'os bru ja sabem que va viure aquí a Pirineu i a la Vall del Freser pràcticament fins al segle XVII-XVIII, penso que hi ha les darreres mencions, però d'aquest de què parlo és un os molt més gran, és l'os de les cavernes anteriors. Una altra espècie avui extinta, el lleopard de muntanya. És una, te l'has d'imaginar com, no el lleopard del Serengeti, diguéssim, de l'Àfrica, sinó més aviat com el lleopard de l'Himàlaia, que és un animal molt avesat a moure's en espais d'alta muntanya, per rocallams, etc. No? Altra espècie, la hiena, per exemple, surten fragments de restes de hiena. Avui són espècies totalment extintes, però durant el Pleistocè final vivien aquí.
0: I la meva pregunta també és curiós, no en som conscients d'això, no sé si és una part en la que estem fallant mitjans de comunicació, per exemple, en la divulgació, o és a dir, potser en ficció, o en, perquè tenim al cap doncs, moltes pel·lícules i moltes històries que ens situen en altres llocs, amb animals molt curiosos i això, i aquí, que pel que dius també, doncs, podríem explicar-ho o podríem utilitzar-ho, no es fa molt, no?
1: Bueno, assumeixo part de, o assumim des del col·lectiu acadèmic també part de la culpa. Poder no ens hem sabut explicar, tampoc, Joan, eh? No ho sé, poder... Clar, per nosaltres entra dintre la dinàmica d'aquest coneixement de les espècies del passat, extintes, associades a un tipus de medi que en fem, que les estudiem, no? I potser doncs, t'hauríem de fer més, sí, com tu dius, hauríem de fer més treball de socialització i explicar amb més detall els resultats. A vegades potser no es fa o potser no aconseguim arribar al gran públic perquè potser pensem que no interessa gaire, però jo crec que realment són temes que a la gent en general li interessen.
0: Sí, sí. Jo avui quan arribi a casa els explicaré als meus fills i tots aquests animals i segur que flipen.
1: Doncs el lleopard és una espècie increïble, de les que hi ha poques restes paleontològiques, poques restes fòssils a Catalunya, i precisament el Tut de Fustanyà és una de les restes, és una de les coves, per dir-ho així, que més restes d'aquest gran felí que vivia aquí en tenim.
0: Hem parlat de per què era important aquestes troballes i hem parlat molt poc d'exactament el que heu trobat. No sé si ens ho pots descriure i ens pots descriure una mica com ens hem d'imaginar la cova del Tut de Fustanyà.
1: Bueno, nosaltres excavem aquest paquet d'argiles, aquests sediments que estan dintre de la cova, els excavem amb molta precisió. Molta precisió vol dir que si és una excavació molt lenta, on no ens interessa tant recuperar moltes restes, sinó recuperar-les molt bé. Recuperar-les en la seva posició exacta, fent un registre molt acurat en fotografia, en posició cartogràfica, etc. Perquè això serà el que després ens permetrà interpretar els diferents nivells, la cronologia, la relació, el tipus d'activitats que s'hi feien allà dintre, d'acord? I llavors, el tipus de registre per una persona que no hagi sentit mai parlar, o el tipus de restes, ho dic en un llenguatge més planer, que recuperem són restes d'ossos, vale? D'aquestes espècies que us comentava, però no us imagineu un esquelet sencer, no, fragments d'aquests ossos, que òbviament nosaltres som especialistes en identificar doncs, quin os és, de quina espècie és, com si ha estat processat, com està modificat, etc. D'acord? I després, el més habitual en aquestes cronologies és trobar restes de l'utillatge de les eines que feien servir aquestes persones, que el que ens arriba, Joan, per descomposició, són les eines fetes en pedra. Llavors, en aquestes eines fetes en pedra, la més característica la que acostuma a sempre i aquestes societats tenien una predilecció són les eines fetes amb sílex. Sílex és un tipus de pedra, una roca silícia, que talla molt bé i que permet fer eines molt afilades i amb molta definició, per dir-ho d'una manera.
0: Ja per anar acabant, ens has explicat això, que esteu ara treballant en una altra zona, bueno, a la mateixa zona, però a un altre punt. No sé si ens pot explicar alguna cosa, o és molt d'hora, o no et permeten fer-ho.
1: Sí,
0: o...
1: sí, no, de fet és un altre jaciment que portem al projecte treballant. Potser la gent ha sentit ja veus o alguna notícia, perquè a principis d'any vam publicar ja alguna troballa. Es diu la Cova 338, és una cova que està aquí per sobre de la Vall de Núria, que és una zona que la gent d'aquí probablement la coneixerà, que és la zona del forat de l'embut. Doncs aquesta és una cova, una formació calcària, on aquí és molt interessant, Joan, perquè primer, també, grans troballes de la Vall de Freser. És la cova prehistòrica més alçada que hem trobat mai, amb un registre ric, intens, és a dir, amb un ben parit, d'acord? Uh-huh. Sí que és veritat que per sobre dels 2.000 metres, en altres punts del Pirineu, Massís Central, etc., la zona del Pallars, per exemple, s'han trobat jaciments fins i tot a més alçada, fins a 2.500, però sempre parlem de jaciments molt escadussers, amb un registre molt, molt... Bueno, això és molt... molt, molt concret, molt, molt petit. Mm. Aquesta cova, en realitat, i pel fet de ser una cova a tanta alçada i el fet de que els dipòsits estiguin ben conservats, fa que esdevingui un jaciment prehistòric amb molta entitat. D'acord? Mm. I que, a més, aquesta alçada pues, la fa pràcticament única als Pirineus. Però bé, a nivell històric, per què ens interessa més enllà de la seva localització? Perquè hem trobat uns nivells prehistòrics que estan associats a l'explotació, a veure si ho puc explicar senzillament, a l'explotació d'un mineral verd que es diu malaquita, que és molt ric en coure i que aflora precisament en aquesta vessant d'aquí. Llavors, la hipòtesi, tal com ho hem publicat, és que aquesta gent pujaria, faria ús d'aquesta cova per anar a recolectar per anar a explotar aquest mineral, el portaria a la cova, i aquí a la cova el processaria. Hem trobat una espècie d'estructures de combustió petit. No són fogars, són estructures on allà calentaven aquest mineral, la malaquita el calentes, i llavors emulsiona el coure pur. I aquest coure pur és el que s'enduien. D'acord? És com si fos una estació minera, en el sentit de que feien explotació minera a l'aire lliure perquè recolectaven aquestes vetes de mineral verd que surt per aquí, el processaven a la cova, extreien el que no volien de la roca, del mineral, i s'emportaven el coure pur.
0: És ben bé que...
1: I això és espectacular. Estem movent en una tecnologia de 3.500 abans de Crist, que pràcticament són les primeres evidències de metal·lúrgia a la prehistòria. Saps que la prehistòria... Ara hem fet un salt pels oients de parlar de tot de fustanyà, on estàvem parlant de caçadors-recolectors, de l'edat de pedra, diguéssim, i ara t'estic parlant d'un altre jaciment que ja és la nostra espècie, Homo sapiens, i que ja són... aquesta gent ja domina l'agricultura, la ramaderia, i que, a més, comença a tocar per primera vegada els metalls, i entrem ja, per tant, a l'edat dels metalls.
0: Doncs, escolta, moltíssimes gràcies. És curiós com també s'enllaça la història, perquè justament Can de Bànol també està doncs, explotant el tema del metall a nivell turístic patrimonial. Vull dir que això doncs, encara ho fa molt més interessant. Carlos, moltíssimes... Digues.
1: No, que aquest és un fil molt interessant, Joan, d'estirar, perquè tota la tradició metal·lúrgica de la vall ara la podem remuntar encara més enrere.
0: Perfecte, Carlos, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Seguirem les vostres investigacions i troballes.
1: A vosaltres, Joan, moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé. Adéu-siau. El Canal Arte ha penjat a YouTube el concert que la cantant britànica Rae va oferir el 3 de juliol dins la programació del Festival de Jazz de Montreux. Acompanyada per una banda, va tocar diverses versions, entre les quals de James Brown, Prince, Fairport Convention i també de Mark Ronson, que amb Alicia Keys va ser un dels convidats del concert. It is time for our very first special guest. Now we're going to talk a little bit about him really quickly. He debuted at this festival in 2003 at the Miles Davis tent, all right? He is a legend. He has hit so big that every artist in the world dreams of
2: of achieving something so iconic and amazing. He is a dear friend of mine and I'm so excited.

0: I un any més, ja sembla tradició del Territori 17 i també del magazín de La Veu. És moment de parlar de cinema asiàtic i d'anar fins a Vic, ja que, com sabeu, del 14 al 19 de juliol hi ha la 23a edició del Festival Nits de Cinema Oriental. Nosaltres avui ens hem desplaçat fins a Vic i estem als estudis del Nou FM amb en Gerard Fossas, el nostre crític de cinema. Hola, Gerard.
1: Hola, què tal?
0: I en Quim Cruselles, que és el director del festival. Hola, Quim.
2: Hola, què tal?
0: Com esteu?
1: Molt bé.
2: Bé.
1: Segurament millor que tu, Quim.
2: No, estic bé. Em veu de no dormir gaire, però bé. Bueno,
0: clar, perquè el festival ja ha començat, ja fa dies que està en marxa, però el gruix encara ha d'arribar, no?
2: Sí, bé, el festival és el 14 al 19 de juliol, però hi ha la prèvia que se'n diu Més Nits, que es fa als centres cívics i també amb activitats a l'aire lliure, alguna sessió a la fresca, que és una mica la marca d'identitat original del festival, i així doncs fem escalfar motors.
0: No? Mm-hmm. D'alguna forma et prepara, no? L'escalfament pel que et ve després, tot i que dius que ja estàs dormint poc.
2: Bé, això, sí, clar, però és normal. Quan hi ha moltes coses i tot i que l'equip està treballant molt i molt bé i ho tindrem tot a punt. De fet, ens falta només una pel·lícula per arribar i això és el primer any que ens passa que en una setmana del festival només falti una pel·lícula per arribar, no?
0: Sí,
2: que...
0: això és positiu.
2: Sí. Quan una pel·lícula per arribar igual sembla una mica abstracta, no? Sí, però és que realment és això, ens han d'enviar un disc amb la pel·lícula que va amb unes claus i amb una protecció, va totalment encriptada, però és una pel·lícula que ve del Japó, s'estrena a finals de juliol, al Japó, que és de Last Blossom, i el fet d'aquest retard amb l'estrena a Japó fa que siguin molt, molt curosos amb que la pel·lícula es vegi abans, i ens l'enviaran dos o tres dies abans de la projecció.
0: Potser encara l'estan muntant, estan fent edició.
2: Espero que no.
1: Estrena mundial.
2: Estrena, sí.
1: Està bé. Bé, volia preguntar-te primer de tot pel tema de la imatge del festival, que sempre té una identitat molt pròpia. Aquest any és la màscara Kitsune, aquesta imatge de l'esperit guineu, de la tradició japonesa. Volia saber per què heu triat aquest any aquesta imatge i si es relacionarà també conceptualment amb alguna cosa del festival.
2: Bàsicament, des de fa uns anys, abans teníem un país convidat, com sabeu, que doncs, aglutinava una mica la programació central. Això ens provocava que a vegades havíem de fer uns cicles molt adreçats cap a un país quan teníem una diversitat de programació o de pel·lícules que de diferents orígens, i vam pensar que canviar això i buscar una temàtica. Vam fer el primer any Les Llums de Neó, que doncs reflecteixen la nocturnitat d'urbes com Hong Kong o com Tòquio, per exemple, i ens lligava molt bé i vam trencar totalment amb la imatge d'aquestes figures gairebé de fauna inventada però molt properes al folklore i a la tradició d'aquests països, una imatge molt més radical, no? L'any passat vam fer els viatges a través d'una maleta i fent servir el cinema com a eina de viatge, que és així, que vas veure una pel·lícula i et transportes a un altre lloc, a una altra cultura, a una altra gent. I aquest any em fa la màscara perquè en un viatge ens en vam adonar que en molts països asiàtics la màscara és el reflex de l'ànima, no? per moltes cultures orientals. O sigui, en comptes d'amagar, el que fan és ensenyar l'autèntic rostre que hi ha dins d'aquella persona. I ens semblava molt que la pel·lícula realment és aquesta màscara, no? Tu rodes una pel·lícula i deixes anar el teu jo allà dins, no? La teva manera de veure el món, l'art, i ens semblava ideal. I la kitsune és la màscara que es posa a les celebracions, a les festivitats. És una màscara generalment positiva al Japó i que convida a la festa, i nosaltres, com que volem convidar tothom a la festa i al festival, doncs vam triar la kitsune.
1: Molt bé, molt interessant, també. Està bé, perquè a vegades la gent es queda només amb la foto, no?
2: Sí, sí.
1: Que s'expliquen aquestes coses perquè envolten també conceptualment la idea del festival. Però bé, entrem a la programació, que crec que a la gent li interessa, doncs, a veure què pot anar a veure o quins són els hits que es poden trobar aquest any. Crec que el primer que hem de destacar és aquest homenatge a Doraemon.
2: Sí.
1: Amb aquesta pel·lícula que es fa de Doraemon, Aventures al món de l'art, serà una estrena també exclusiva del festival. Una mica, per què heu triat Doraemon i això, i què representa per vosaltres doncs, posar-ho en el festival com a estrena?
2: Doncs sí, mira, nosaltres l'any passat fa dos anys vam contactar amb Look International, que és una distribuïdora catalana, que té la distribució a Europa per Doraemon i Shin-chan, entre altres franquícies, però sobretot aquestes dues, que el Paco Gratacós, el seu fundador, als anys 70, és que va portar, per exemple, va portar moltes pel·lícules nord-americanes i d'altres orígens a Catalunya, a Mediterranean Films.
1: Sí,
2: i després va transformar en Look, no? I tot i que no col·laboren massa en festivals, fan alguns esdeveniments, però sempre molt propis, tothom deia, ui, us diran que no. És aquella frase, us diran sí. Que no, ja no cal que ho demaneu. Vam trucar a la porta, els vam explicar com era el festival, van venir, els hi va agradar, i vam fer la sessió de Xinxan l'any passat. Uh-huh. A més, vam entregar el gran premi honorífic al Paco Gratacós, perquè se'l mereix de totes. I res, ells mateixos els hi va agradar molt l'experiència, va anar molt bé la sessió de Xinxan l'any passat i ens van proposar de fer el Doraemon, la preestrena, i també la del Xinxan, això és Bollywood, que sí. És una aventura Xinxan, que és increïble. Jo, és una de les pel·lícules que més m'agrada el festival d'aquest any, de veritat, és molt sorprenent, i aquesta la passem en versió original en japonès amb subtítols en català, perquè és molt musical, a més. I Doraemon la preestrenem, de fet, arriba l'octubre als cinemes, però es fa una preestrena, que també ve a banda de Look, evidentment, i intervé també el 3CAT, i es farà doblada al català. I és la primera vegada que aquest any obrim la part de dalt, de la sala 1 de l'Atlàntida, que després la suma fa això gairebé 800 espectadors, i per alguna sessió que veiem que hi haurà molta petició de localitats, doncs és una prova.
1: Que de fet Doraemon és un cas, que a més sí. hi ha el concurs de cosplay, no sé si es fa alguna sorpresa més o un esdeveniment.
2: Hi ha el concurs de cosplay, hi ha una exposició de cels, o sigui, de dibuixos originals, tant de l'autor com del seu equip de dibuixants, que tenen un preu molt elevat, i no només econòmic, vull dir també artístic, i interès, clar. I després també hi ha unes escultures gegants a Doraemon, que fan com 1,85 m, 1,90 m, que estaran a l'entrada de l'Atlàntida per donar això, per rebre els espectadors. Hi haurà els personatges de la pel·lícula, hi haurà el mateix Doraemon, en viu i en directe. Caram. Per tant, serà Sí, l'any passat tu ja eres al Xinxan. Va ser molt divertit, penso, i va ser molt espectacular, i aquest any repetim experiència.
0: De fet, és cultura asiàtica, cinema asiàtic, però també és cultura catalana, no ho podríem dir.
2: Exacte, ara ho has dit, cultura popular catalana.
1: Sí,
2: com Bola de Drac, ho són, és que... Jo crec que, a més, hi ha tantes similituds. L'altre dia no sé on en parlàvem del tema escatològic entre Japó i Catalunya. L'humor absurd també és un humor que ens connecta molt, la ironia també. Hi ha moltes connexions entre Catalunya i Japó. D'altres no, però n'hi ha unes quantes... Tu, Xinxan, el lloc on ha triomfat més després del Japó és a Catalunya. Per tant, això ens dona una pista, no? I sí que ara aquest món tan blanc, massa blanc que vivim, fa que, per exemple, a Xinxan hi havia preocupació perquè la fèiem en una sessió matinal infantil, no? I hi ha hagut pares, hi ha hagut casals d'estiu que ens han dit, escolta, és que aquesta pel·lícula no... Hosti. Vols dir que... Vols
1: sí,
2: dir
1: és
2: que...
1: incorrecte, això.
2: I jo dic, home, però és que els nens es comporten així, i el Xinxan és una representació, crec que molt propera i molt autèntica de com som els nens, no? Com eren els nens. I, per tant, hauríem de començar a treure'ns capes de... una mica ja
1: de manies.
2: Sí.
1: Mira, aprofitant aquesta estela del Doraemon, volia saltar una mica la programació en general, que aquest any hi ha molt pes de l'animació. Vosaltres mateixos l'heu destacada, hi ha moltíssimes pel·lícules de Last Blossom, tenim Lupin the Third i el Nen Lleó a la bassa també, que és com una mica el més representatiu del festival, Fills del Cel també. Vull dir, com és que heu apostat aquest any tant per l'animació? És per la pròpia collita que hi ha hagut o ha estat una aposta així més intencionada?
2: Sí, per les dues coses, Gerard. O sigui, per un cantó hi ha una collita molt gran. Pensem que l'Àsia, el sud-est asiàtic, l'Àsia oriental, són els grans postproductors de cinema d'animació de Hollywood. I això és tal qual. O sigui, moltes produccions de Hollywood, tant de Pixar, de Disney, de DreamWorks, d'Illumination, part de postproducció, si ens quedem al final dels crèdits, cosa que un hàbit que és molt bonic i molta gent ara ja no fa, quedar-se al final dels crèdits de la pel·lícula i t'adones que els equips tècnics, moltes vegades hi ha noms indis, noms coreans, o nord-coreans fins i tot, o d'Indonèsia, Malàisia, hi ha estudis allà que treballen tècnicament. Què ha passat? Que els últims anys han dit... Ostres, tu, a banda de fer la postproducció, de ser els treballadors, a preu, suposo, molt just, de Nord-Amèrica, doncs farem les nostres pròpies produccions. Uh-huh. I s'ha multiplicat la producció de cinema d'animació. Per exemple, la primera pel·lícula que exhibim al festival el dia 14 a les 10 del matí és Jumbo, una pel·lícula indonèsia, que té una factura tècnica molt propera a Pixar i una història molt, molt bonica sobre un cas de bullying. Uh-huh. I i de com enfrontar-s'hi a través de la imaginació, i aquesta pel·lícula ha estat un èxit del sud-est asiàtic. Però a banda de l'ànime, com deies, clar, Xina està sent una potència en animació, i d'altres països. Hi ha una pel·lícula índia per l'any que ve ja, que si tant de bo la puguem tancar, que també doncs, demostra que l'evolució del cinema d'animació és arreu, no? I com que t'han arribat tant, i després hi ha molta distribuïdora espanyola que l'està comprant. Casa Jumbo, Fills del Cel, que comentaves tu, les distribuirà a Premium Cine, és una distribuïdora amb la que col·laborem, i com sempre explico, nosaltres fem una mica de pont per aconseguir pel·lícules. Presentem una pel·lícula distribuïdora, la distribuïdora li interessa per la seva finestra d'exhibició, ja sigui plataformes, cinema, aquestes n'hi ha al cinema i doblades al català, a més. I nosaltres el que diem és, bé, ja que us hem presentat la pel·lícula i l'heu pogut negociar gràcies a la presentació del festival, deixeu-nos fer un passi a Vic, no?
0: No us heu pensat mai, també, en crear la vostra distribuïdora?
2: No, perquè, molt bona pregunta, perquè gairebé tots els festivals grans ho fan tots, i els mitjans o petits com nosaltres, alguns, i nosaltres pensem que hi ha tanta distribuïdora, tanta gent que treballa d'això, que no cal que ens multipliquem. Jo penso que, per exemple, amb Jono Media tenim 4 pel·lícules. Parlava de Last Blossom abans, però hi ha Uma Musume, hi ha també la restauració de Blackjack, La Flama, no del Canigó, sinó La Flama de l'Esperança, que fem aquest diumenge una pel·lícula coreana d'animació sobre el primer sindicalista a Corea del Sud, als anys 50 i 60, del segle passat. Doncs, diem, si hi ha distribuïdores que ja fan aquesta feina, ajudar-los a que les distribueixin i que a la vegada ells ens ajudin al festival. Penso que és millor això, que sí que podríem crear una distribuïdora, però massa feina.
1: Bé, també és posar-te a competir, potser, en un món que tampoc no interessa, no? Mentre el festival s'alimenti. Volíem remarcar també que potser la gent anuncia molt o associa molt l'animació amb el que és el propi anime i la pròpia estètica d'anime. Al final, l'animació xinesa se'n va molt d'aquest estil, també. Aquesta que ve d'Indonèsia, això que dius, es tira més cap a un estil més Pixar, més Disney, potser més reconeixible a nivell occidental. Sí. Per tant, això és una oferta d'animació amb uns estils molt variats.
2: Molt, sí.
1: Que això està molt bé, també.
2: De fet és, tens tota la raó. O sigui, el cas de l'anime, de fet, un dia podríem fer un programa parlant d'això, però clar, l'anime va, el manga, l'anime, han begut molt de la Shanghai Animation Film Studio, que a partir dels anys 50 també del segle passat va començar a adaptar obres de la literatura de clàssics xinesos, no? I l'estil ja era molt anime, perquè han begut molt d'allà. El cas més clar és el Rebombori al cel, la història del rei Miku, que després va ser l'origen de Bola Drac i del Son Goku. I allà ja hi ha molt el que després el Osamu Tezuka i tots els grans mestres van veure molt d'aquesta animació xinesa. Vull dir que no sempre són els xinesos que copien, sinó que moltes vegades és anada i tornada, no? A vegades és recíproc.
1: Llavors, seguint amb programació, volia comentar dos films que es posen a la bassa, un és The Four Tigers, que és la pel·lícula inaugural de la bassa, i la pel·lícula que causarà la bassa, que és Bajo Valley, que és... a mi personalment és una pel·lícula que m'encanta, no he vist aquest tall de 4 hores, però volia saber, primer, per què s'ha escollit The Four Tigers com a pel·lícula inaugural, i l'altre és Bajo Valley, o sigui, una pel·lícula 4 hores a la base, començarà a les 10, o sigui, us heu atrevit molt aquí, no?
2: Sí, les dues opcions, a veure, la primera, el Four Tigers, nosaltres en Tailàndia hi tenim una història d'amor molt clara, sobretot des de l'any que vam fer Dorm fa molts anys, que era una pel·lícula que era com una mena d'Espinazo del Diablo, però més cap al conte de fades, més cap al Laberinto del Fauno que no cap al terror, i sobretot Bad Genius, que la van projectar un divendres, ara fa ja 10 anys gairebé, i aquell divendres va diluviar a la bassa i no es va moure ningú, perquè és una pel·lícula que t'atrapa i tothom volia veure el final. Hi havia gent de l'ambaixada de Tailàndia aquell dia a la bassa i van al·lucinar que la gent no marxés amb estampida d'allà fora al parc i es quedessin a veure la pel·lícula. I des d'aquell any tenim molt bona relació amb Tailàndia, molt, suposo que reflectit amb la visita a Ji Jeani, la gran estrella de cine d'acció, i per tant amb l'ambaixada de Tailàndia hem tingut sempre bona col·laboració i ens ajuda molt a aconseguir doncs, pel·lícules que d'una altra manera seria difícil portar-les a Vic. Four Tigers és una superproducció, és una pel·li divertidíssima, una sèrie B que barreja de tot, des de crítica política, comèdia, acció, molta fantasia, cinema terror també, molt spaghetti western, i recupera el cine d'acció tailandès que tant va triomfar a principis dels 90 a partir d'Ong Bak, no? I quan la van veure van dir que és una pel·lícula de bassa total, no? I molt, a més el públic que ve al festival sabem que la gaudirà molt, I des de fa temps ja a Tailàndia ens demanava una inauguració. Deia, és que mai no poseu una pel·lícula per inaugurar, perquè, clar, hi ha potències a Àsia cinematogràfiques com la Xina, com Japó, com Hong Kong, com Corea del Sud, i sempre hem inaugurat amb alguna pel·lícula d'una potència gran, perquè són les que tenen la majoria de programació d'oferta cinematogràfica, i aquesta vegada que teníem una pel·lícula ideal vam dir no ho deixarem escapar aquesta oportunitat. I en quant a Bahubali, el fet de que fa 10 anys que es va estrenar la primera part, al cap d'un any la segona, s'ha reeditat amb aquest Bahubali d'èpic una versió de 4 hores i mitja, que,
1: sí.
2: Perdó, vull dir que és, acabarà les dues
1: no,
2: i pico de la nit.
1: No ve d'aquí.
2: Però, clar, els que no l'hagin vista fliparan molt fort, sí. I jo, com tu, que l'hem vist, doncs jo crec que aquesta versió hi ha uns talls aquí, perquè, clar, pensem que la versió de les dues senceres eren 8 hores, per tant, dura la meitat. O sigui que, clar, entre la meitat de metratge. Entre moltes cançons, part narrativa, molts flashbacks, i potser amb alguns ens sorprendrà aquesta mena de... que de cop i volta hi ha aquí un elipsis que no te l'esperes, però, clar, han retocat molt que són els efectes especials, els han millorat, i crec que és una experiència única. I clar, com bé saps, el Rajamouli per nosaltres és Déu,
1: sí, sí.
2: I el festival, a part de guanyar en Miga i de fer el gran fenomen de Triple R, doncs qualsevol pel·lícula que ell estrena o reestrena, de cap al festival.
1: Molt bé. I una altra que volia comentar a la programació és aquesta pel·lícula que es fa també en col·laboració amb l'associació de sords d'aquí a Osona, però ara no me'n recordo,
2: The Way We Talk,
1: sí. Llavors, com ha funcionat aquesta sessió, com heu plantejat, comentàvem fora de micro el tema del subtitulat per una pel·lícula dirigida al públic també no oient, vull dir, com ha funcionat tot això i què pot esperar la gent que vagi a veure doncs, aquesta sessió?
2: Com ara veure aquesta pel·lícula, nosaltres ja saps que tant amb Cineclub com amb el festival col·laborem molt amb l'agrupació de sords de Vic i Comarca i amb la comunitat sorda, que és una comunitat molt gran, i ells creuen que no s'explica prou bé la seva realitat, i és així, no? Perquè les pel·lícules amb subtítols els hi van molt millor, evidentment, que les pel·lícules doblades, perquè les poden seguir, però el fet que no han escoltat mai el so, doncs la seva construcció gramatical és molt diferent, no existeix, no saben què és un so, i per tant, quan veuen subtítols els hi costa molt més llegir. Generalment aprenen molt, però costa molt més... la fluïdesa de llegir que tenim els oïdors no la tenen, primera. Quan amb un subtítol, que ja hi ha la frase escrita, si a sobre hi poses una indicació, hi han de llegir dues vegades, i aquesta indicació fa referències com comença música d'intriga, quan no han escoltat mai una música, i per tant per ells és un terme abstracte i no saben què és, doncs encara els dificulta més. Per tant, ells sempre ens ho diuen, és que tot això que es fa de subtitulació adaptada a subtítols per a sords no serveix per res. I és curiós que mai ningú hagi parat atenció en dir els subtítols els haurien de fer els sords i no potser els oïdors pensant que són per sords. Clar, en un parc s'escolten ocells de fons, clar, ja saben quin so fa un ocell. Per tant, és com si poses... El que sí que hi has de posar són indicatius, per exemple, si entra algú per la dreta, que se sent una porta i l'oïdor sent la porta en off, o sigui, fora de quadre, i de cop apareix la persona, doncs sí que indica, ha entrat algú per la porta, perquè si no apareix algú de cop pel quadre de la pel·lícula i s'emporten uns ensurts que no vegis, no?
1: Clar.
2: Perquè, clar, no ho esperen. Vull dir, és com un ensurt d'una pel·li de terror que t'apareix algú allà de sobte, no? I estem fent aquests subtítols amb coordinació i amb, més que amb coordinació els estan fent ells directament i a més es farà un cinefòrum amb llengua de signes i també hem parlat per tota la gent que vingui a la pel·lícula. De fet, avui hem iniciat una campanya per la gent de la comunitat sorda amb llengua de signes. Hem fet el primer tràiler amb llengua de signes diria que per un festival, perquè és tot el tràiler, però tota la veu en off, els diàlegs, tot fet amb llengua de signes i subtitulat alhora perquè se'ls envien entre ells, no? I totalment adaptat a això, els codis de la, sobretot de la llengua de signes de la comunitat sorda.
3: Sou pioners amb això? És a dir, jo no havia escoltat mai el fet de que els subtítols no estiguessin ben fets, ni que es poguessin fer diferents, i sempre que els poses hi ha aquestes indicacions que comentes tu.
2: Sí, de fet a Vic es fa el Vic Movies, que és un festival de cinema fet per gent sorda, o sigui, els realitzadors, els directors són sords, i la majoria de públic també es fa cada any, a finals d'any, i nosaltres fa molts anys que hi participem i col·laborem, i quan et subtitulen ells els curtmetratges te n'adones, clar, no s'entén gaire bé res, perquè, clar, la seva construcció és molt diferent. Nosaltres parlem, escoltem, escrivim i tenim una construcció a partir de la veu, del que sentim mentalment. Ells el so no existeix, per tant, la seva manera de... Quan signen, quan parlen per signes, són molt diferents les construccions. I per tant, és un doble esforç, un triple esforç que els hi demanem, i per això hem fet uns subtítols més simplificats que mai. Serà curiós veure uns subtítols adaptats per sords que són més simples que els que veiem per un públic oïdor, no? I jo crec que és interessant. A part que la pel·lícula està ple de plans generals, no tallen quan estan signant, quan estan parlant, perquè passa molt amb les pel·lícules teòricament per a sords. Ells ho parlaven de Sorda, o parlaven del que va guanyar l'Òscar, o d'altres pel·lícules que hi ha pla, contrapla, i quan, clar, està parlant algú, li fan un contrapla, es perden el diàleg, perquè està d'esquena o no es veu, no? I aquesta pel·lícula, a banda de ser molt respectuosa i molt, molt realitzada per gent sorda i cap a la gent sorda, és una pel·lícula també perfecta pels oïdors, i a banda que és una pel·lícula excel·lent. A mi em sembla una de les millors pel·lícules del festival, de veritat.
1: Molt bé, però no sé si tenim molt més temps o per...
3: Allarguem, ja farem dues versions.

0: pel·lícula que també, sinó per a vegades el recorregut d'aquesta pel·lícula. Hi ha una pel·lícula que és Drunk and Blade, que seria l'espadatxí borratxo, que és una figura molt típica del cinema xinès wuxia, de capa i espasa, que és l'home que ha estat un gran espadatxí, un heroi, un home que ha salvat amb molta gent innocent, però que està enganxat a la beguda, no?
1: I que està en decadència.
0: Està en decadència, no? I després hi ha una missió que el fa tornar, no? La pel·lícula que no s'ha fet mai. Però Drunk and Blade, el productor, el Hekin, que és el productor d'aquesta pel·lícula, també és el productor de Futbol als Terrats, que Football on the Roof, que l'any passat va agradar moltíssim al festival. I ella fa anys que ens parla de venir, i aquest any vindrà a Vic. Ens fa moltíssima il·lusió, per això em fa especial il·lusió aquesta pel·lícula, i una altra que també ens ha portat ell, que també ha produït, que és A Naughty Yet Dreamy Boy, un noi entremaliat però somiador, que posa bastant en això, en evidència, el sistema d'ensenyament xinès, el sistema educatiu xinès, no? I bé, la guionista d'aquesta pel·lícula, que farà un cineforum amb els nens, que es passa el dimecres a les 10 del matí, el dimecres dia 15, i ens fa especial il·lusió perquè és un productor independent a la Xina, i això, tot i que n'hi ha molts, ell ha estat treballant molt temps fora de la Xina, i per tant ha conegut el món audiovisual, sobretot nord-americà, el de Hollywood. I és un... hem parlat molt amb ell, perquè és un pou de ciència, ens sembla superinteressant el que fa, perquè és crític des del sistema, des de dins de Xina, és crític amb el sistema xinès, però a la vegada, per exemple, el Drunk and Blade és una... per mi és una pel·liculassa d'acció, és una mena també de western, però és un homenatge al cine més purista d'arts marcials dels 70, no? I es nota que en sap molt de cine, quan parles amb ell, és un, això que et deia, és un pou de ciència, i ell està captivat pel festival. Cada any veu els makings, veu la gent que ve, les pel·lícules que li demanem, i bé, és una mena com de sòcia, no? Gairebé, i ens fa molta il·lusió que hi sigui. I després, altres pel·lícules que ens agrada molt que hi siguin, abans parlaves del Noi Lleó 2, el Noi Lleó va ser també una... un petit esdeveniment al festival, bueno, no?
1: Va ser multipremiada també, sí, per diversos jurats.
0: I tant, sí, sí. I després hi ha una pel·lícula que és una pel·lícula vietnamita que recupera el to, l'esperit, la dinàmica de les pel·lícules de Jackie Chan del principi, quan hi havia molt humor, molt slapstick, i aquest kung fu de seguiment que en dic jo, que és que la càmera no s'atura i tens temps de veure tota la coreografia i les habilitats marcials reals del protagonista o del doble d'acció, que es diu Fish, Fists and Amber Grease, que seria peix, cops de puny i la pedra àmbar. Perquè en un poble de pescadors desapareix una escultura que per ells és un ídol, que és una pedra d'àmbar, i els germans, que són pescadors, la van a buscar. Diguem que no són gaire bons amb l'art de la lluita, però no hauran d'aprendre. I és una pel·lícula d'aquelles tan divertides, tan de dissabte a la tarda, i això ho volia comentar, Gerard, que aquest any hem apostat molt per pel·lícules molt lluminoses. Ens ha arribat una pel·li que va guanyar la secció Horizonti de Venècia, boníssima, però que és tan dura i tan malrotllera, i acabes amb una depressió i venen ganes de llançar-te al riu.
1: Sempre n'hi ha alguna d'aquestes.
0: Doncs aquest any no n'hi ha cap. L'única que hi ha és la del Jackie Chan, que per fi fa de senyor gran l'edat, sí, que té prop de 80 anys, amb Alzheimer.
1: Però
0: és una pel·li, sí, però és una pel·li molt bonica, i malgrat parlar d'una malaltia o d'un cas així més d'una tragèdia, doncs està explicat des d'un punt de vista optimista. O sigui, no hi ha cap pel·lícula, a banda de Road to Vendetta o de Last Blossom, que en parlàvem abans, que són pel·lícules més fosques, però no són pel·lícules d'aquelles que dius, ostres, tu...
1: Que són en depressió, no? Com l'última Sohi...
0: Penso que el món allà fora ja és prou depressiu, com perquè a sobre tanquem la gent amb un cine i els hi...
1: Però estarà com la filosofia del festival. I aquesta varietat també recorda que, a part de la base, hi ha l'Atlàntida, òbviament, que és, al final és la seu central del festival... i que és on també cal que hi vagi el públic.
0: Sí, tant, sí, sí.
1: Que això, que per cert, mira, aprofito per fer una pregunta d'informació de serveis, que els abonaments al Nitòman i al Supernitòman encara es poden comprar o es poden comprar d'aquí?
0: Sí, es poden comprar just fins a, crec que és el divendres abans de festival, o sigui, d'aquí pocs dies.
2: I el sopars a la bassa, també suposo això vola, la gent que vulgui anar-hi, no? Que no s'entretinguis, no sé si es poden comprar ja també.
0: Sí, exacte, el fet és que demanem sempre que la gent ho faci prèviament, sempre hi ha gent que ve a última hora o que se'n fan uns quants per vendre allà, no? Però clar, pensem que quan abans ho fèiem sense reserva i o ens quedàvem molt curts normalment, o alguna vegada ens quedàvem llargs si plovia, per exemple, això. Això també vull recalcar-ho, que si plou hi ha unes carpes i per tant tothom pot sopar, el tema de la pel·lícula. Molta gent ens ha demanat si plou. Diu, bueno, molts dies que està fent, que sembla això gairebé el desert del Gobi.
2: El problema pot ser l'altre. De fet, recordo un any que l'ordinador esperava perquè feia tanta calor que no
0: s'esperava. Sí, va haver-hi un any que el problema va ser es van escalfar els cables i això.

0: haurem de tenir en compte, perquè és veritat que torna a ser un any molt calorós, i si plou, doncs es fa la pel·lícula El Joan Triadú, el que passa que es fa per justament el que comentaves tu, Gerard, que tenen el nitòman, el supernitòman, la gent que ha fet un vot de confiança més fort amb el festival, que és molt necessari, eh? També sempre ho remarco, perquè el festival es manté molt gràcies, doncs, a institucions, a patrocinis, a col·laboradors, però sobretot als ingressos propis. Tenim una, per sort, una comunitat de gent que és molt fidel, i això crec que és evident. I sí que l'Atlàntida ens agradaria que encara vingués més públic. L'Atlàntida és molt gran i, per tant, hi ha molta gent.
1: Sí, bé, hi ha més sessions que se solapen amb la sala B 4
0: sí,
1: de tarda.
0: Sí, sí. Això va ser una idea arriscada, però ens agrada, perquè, per exemple, l'any passat també hi havia Assassin's 3, Nice Days, mentre l'altre cantó hi havia un Bollywood, el Bollywood, el Sindagin Amile Guidobara, que hi havia l'actriu protagonista. A les dues sales hi havia molta gent. De fet, a la sala 2 estava plena per veure el Baby Assassins, no? Per tant, sabem que alguns això ens produeix una mica de dilema de repartir entre dues pel·lícules, però també sabem que les de les 4 de la tarda, que solen ser les pel·lícules més de secció oficial, així, autoral, doncs normalment es tornen a veure perquè solen recollir algun premi. Mira, són pel·lícules més d'autor, més de cineclub, i normalment tens una altra oportunitat de veure-les. De fet, intentem sempre, quan tanquem una pel·lícula, de, com a mínim, assegurar dos passis. I així en fem un al festival i un amb alguna altra finestra per poder-lo exhibir.
1: Amb alguna altra sessió que es pugui fer, no? I a més a més, bueno, remarcar que al final si compres l'abonament Nitòman, el Super Nitòman, ara no me'n recordo quan valia, però amb el Nitòman crec que només anar a veure menys de la meitat de sessions ja surt a compte.
0: I tant, el Nitòman val 50 euros i fem 44 pel·lícules.
1: Imagina't.
0: Que algunes quatre són gratuïtes, és veritat, però et surt a un euro i poc la pel·lícula si les vas a veure totes, per tant surt baratíssim. I el Super Nitòman val 100, val el doble, però clar, el Super Nitòman té unes recompenses d'aquelles exclusives,
1: clar,
0: entre llibres, el Blu-ray que editem aquest any dedicat al Minoru Kawasaki, no, el Yoshihiro Nishimura, amb tres pel·lícules. Clar, això només ho tindrà el que faci el Super Nitòman, que sí que val 100 euros, però tot i així també, si són 40 pel·lícules a 100 euros, et surt a 2 euros i pico la pel·lícula.
1: Sí, sí, sí, no, està molt
0: però
1: bé.
0: Hi ha una samarreta, hi ha llibres del festival, etc. O sigui que...
1: No està bé, sí, perquè a vegades també això ho recomanes a gent que ve com a 5-6 sessions, dic, bueno, agafa l'abonament per això, perquè al final...
0: Tenim molt clar que és un festival popular i això també ha d'impregnar els preus. Sessió matinal, sessió a la bassa són gratuïtes. Evidentment, si compres el sopar has de pagar el sopar, però també intentem que siguin preus populars, i les sessions són a 6 euros, la secció oficial. I no ho sé, pensem que és un preu molt, molt ajustat per veure una pel·lícula que moltes vegades estrena internacional o europea o fins i tot mundial amb un festival, pel·lícules inèdites i totes amb doble subtítol, amb anglès i català. Pensem que hi ha tota una feinada darrere de tot això.
1: I volia així repassar molt breument abans d'acabar els premis honorífics i convidats, que he vist que venia Saskia Van Rijswijk, no sé si ho he dit bé.
0: Ho has dit molt bé, sí, sí.
1: Ah, sí?
0: Sí. Tothom diu Saskia perquè és com, no m'arrisco a dir el cognom holandès. Cognom.
1: Sí. I bueno, més o menys.
0: Sí.
1: Bàsicament m'ha cridat l'atenció i m'agradaria que ens ho expliquessis. És una persona que és holandesa. Com, què hi té a veure amb el cinema oriental? Com
0: Mira, ens van presentar oriental? Un documental, un microdocumental, un curt documental que explica la vida de la Saskia Van Rijswijk, que va anar als anys 90 a la indústria de Hong Kong, va fer unes quantes pel·lícules, es va fer un nom amb aquella indústria tan difícil per un doble motiu, difícil per ella perquè era dona i era un gènere i una indústria molt masculinitzada, i dues perquè era estrangera, o sigui, era una noia de Països Baixos que acabava de guanyar el campionat mundial de Muay Thai, o sigui, de lluita marcial tailandesa i també de kickboxing. Ella era una fan de Bruce Lee, de Jackie Chan, del cine de Hong Kong, que era el cine més estel·lar d'acció d'aquella època, i va voler provar sort, i va ser tossuda i va entrar en aquesta indústria. Aquest fet ja ens sembla prou rellevant, i a part l'identifiquem molt amb el Festival Nits, perquè som occident, però ens apassiona el cine asiàtic, no? Per tant, és una mica en la com una mena de paral·lelisme amb la història de la Saskia. I ella, tenim la sort que ens va presentar aquest microdocumental, que va dir que volia venir, ve amb el director de fotos, o sigui, veiem més gent de l'equip, i el projectarem a la bassa, li donarem el gran premi honorífic, perquè va obrir una porta en un moment que era... Ara hi ha moltes més noies i moltes més dones al món de l'acció cinematogràfica, no només la direcció, sinó també, evidentment, la interpretació, però també amb tasques tècniques, artístiques, i com que va ser una pionera, doncs volíem donar-li el premi, i aquesta és la història.
1: Molt bé. I bueno, crec que és un personatge que descobrirà molta gent, també.
0: Sí, sí,
1: que,
0: és dels Països Baixos, però ella fa 1,90 m gairebé, o sigui que...
1: com molta gent nòrdica. I rei, també per anar acabant, o sigui, sempre ho hem comentat a vegades, també, quan es parla de creixement del festival, sempre es parla de que sigui facturació, número d'espectadors, etc etc. Tu sempre parles de que la gent es diverteixi, que s'ho passi bé. Volia saber una mica, doncs, a nivell de creixement o d'objectius d'aquest festival, què voleu aquest any? Què voleu que s'emporti la gent quan acabi aquesta edició?
2: I perdona, mirant més enllà, perquè abans parlaves de programar i programes amb més d'un any d'antelació a vegades, ja us acosteu a la 25a edició, en queden dues, però si ja aneu tan abans, segur que ja esteu pensant també coses, no?
0: Doncs mira, no hi estem pensant. Tenim una idea només per... Una idea de... Hem parlat amb el Xevi Domínguez, que va ser des del primer any, va fer totes les il·lustracions al festival, i és un company de viatge d'aquest festival increïble, i dèiem de fer un comic book del festival d'aquests 25 anys. O sigui, no fer-se el típic llibre de narració i buscant fotografies que van totes al mig amb blanc i negre, allò perquè, clar, per avertir costos i tal, sinó fer una cosa que és fer un comic book i explicar anècdotes, sobretot fer com una història amb una narrativa d'aquests 25 anys on hi apareixerien els elements més, doncs això, la sessió Triple R amb tota l'Atlàntida ballant i cridant tornar-ho a posar després de 4 hores d'acció a càmera lenta, i vam parlar-ne un dia entre cerveses amb en Xevi, i és una idea que hi ha allà, no? I buscarem finançament per fer aquest llibre, i pensem que pot ser una idea molt bonica, a part d'altres, però no sabem què passarà l'any que ve encara, o sigui que el festival té un format, té una estructura, amb en Gerard en parlem a vegades, que funciona, pensem, i no... Quan ens diuen, però el festival ha de créixer més, no? I penses, per què, no? Perquè realment no... Quan dic que l'ambició és això que dèiem, que la gent s'ho passi bé, és que és real, no tenim cap mena d'ambició econòmica, ni volem que el festival es vengui a no sé on, ni... No, volem... El que fem... Nosaltres quan anem a festivals i ens ho passem bé, una mica hem intentat portar això al Festival Nits, fer d'espectadors. O sigui, organitzem, però com a espectadors. I fem les sessions que ens agradaria veure o viure en aquest festival. No sempre pot ser, hi ha pel·lícules que a vegades vols portar i no pots, tens impediments de diferents tipus, logístics, pressupostaris, a vegades ens apareixen, evidentment, sorpreses i has de reaccionar, però fem una mica el festival que ens agradaria rebre com a espectadors. I realment crec que és molt, perquè el que sí que tenim una obsessió és portar gent al cinema, gent jove, sobretot. Per això hem potenciat tant aquests últims anys les sessions infantils i la Kihabara, que anomenem, a les 12 del migdia, per a gent jove, gent adolescent. I hem vist, amb això ens fa molt feliços, això sí que ens fa feliços, veure gent de voluntaris aquest any que s'han presentat, que se'n presenten moltíssims per optar a ser voluntari, que fa 5-6 anys doncs eren espectadors d'aquestes sessions matinals i que segurament havien anat bastant poc al cinema i que s'han convertit en friquis com nosaltres, en fans d'un cinema i d'una manera sobretot de viure el cinema, que és la que intentem realitzar en el festival.
2: És una inversió, doncs.
0: Sí. Perquè clar, tothom veure els nens, els portem a veure els Minions i els portem a veure el Super Mario, i hi ha més cine més enllà d'això, no? De fet, hi ha cine més enllà d'això.
1: I aquí inverteixes en públic i en equip. Vull dir que està molt bé.
0: Sí,
1: com bona, és una bona inversió.
0: Sí, mira, ara, això, la tres quartes parts de l'equip és gent que ha vingut de públic i com a fan, i s'han convertit en cap de secció, o tenen... I molta part d'aquest públic és públic d'origen asiàtic, que a vegades fa gràcia perquè ve gent de fora de Vic, que els hi parla en castellà, per allò típic de... En castellà i a poc, no? Perquè deuen pensar, com que són estrangers, els hi han de parlar en castellà, i a sobre càmera lenta, perquè igual no hi arriben, no?
1: O amb llenguatge de signes.
0: I ells els hi responen en català. Perdona, pots parlar en català? És que si no, no t'entenc, perquè molts no parlen massa bé el castellà o no parlen tan bé com el català. Yeah. I bé, això també diu molt d'on es fa el festival, que és Vic. Diu en ciutat d'acollida, doncs ho hem de continuar demostrant que ho és.
1: Molt bé.
2: Doncs ja no sé si vols afegir alguna cosa més.
1: No, ja està, m'agrada molt aquesta reflexió de que mira, el creixement que sigui en públic i en equip, i això, i sobretot buscant un públic jove cada cop més important.
0: Sí.
2: Doncs hem parlat amb en Quim Crusellas, director del Festival Nits de Cinema Oriental, que ens comentava que no dorm gaire ara.
0: No dorm gaire en general, però ara menys.
2: Si et serveix de consol amb la calor que fa, n'hi ha molts que no, que no dormim.
0: Sí, sí.
2: I tot perquè això, perquè la cosa està a punt d'arribar, ja hi ha la prèvia el Més Nits engegat, però el festival arrenca del...
0: També fa una mica els canvis horaris, que Masi, a vegades tenim una reunió, a vegades heu comentat, sí. Que a vegades allò a les 4 de la nit has de llevar perquè a Japó són les 10 o les 11 i ja tens una reunió amb la distribuïdora i l'has de fer...
2: Per demanar si arriba o no la pel·lícula.
0: I has d'intentar allò, semblar que estàs despert i... I atent.
2: Doncs bé, ja descansaràs a partir del 25. Doncs res, moltes gràcies, i a tu també, Gerard, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu, gràcies.
2: I això és tot, nosaltres hi tornem demà a partir de les 3. Que vagi molt bé. Adéu-siau. Si tu... 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
3: A la línia recta, bicicleta sense llum.
2: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Els veïns del carrer Progrés, al barri dels Ferroviaris i la zona de Castelladral de Ripoll estan farts dels sorolls provinents del taller de manteniment ferroviari de l'estació, agreujats ara a l'estiu perquè obren les finestres per pal·liar les altes temperatures. El regidor Albert Sant Andreu d'Aliança Catalana resideix en un dels pisos més propers a l'autorrentat de cotxe, just al costat de l'estació i les vies de tren. Allà és on s'està construint la nova base de manteniment de trens de Ripoll, que ha d'estar acabada el segon semestre d'enguany, i també hi ha el taller provisional. Al darrer ple, Sant Andreu va explicar que havia gravat un vídeo per mostrar com és d'insuportable aguantar el temperi. No dura ni 30 segons, però es pot apreciar que és incompatible amb el descans dels veïns. Això deia Sant Andreu.
2: M'agradaria que passéssiu els que pugueu, o tingueu temps, passéssiu per allà al carrer Progrés, aparquéssiu allà a l'estació i anéssiu a escoltar el taller de manteniment la que està liant. Ahir vam poder dormir 2 hores, i avui han començat, ara ja són 12:45, segurament ja només en podrem dormir un parell més. Dissabte també vam fotre tot el temperi que vulgui. En aquest cas jo els demano que per responsabilitat política, s'ajuntin tots els que van votar a favor de tenir el taller de manteniment en allà davant i poguéssim donar una resposta a també a les poder 200 famílies que viuen al carrer Progrés, Fontsanta i Castell de Drau. Perquè és molt insuportable, però és que a més ho fan amb mofa ja. Perquè se n'enfoten dels veïns, enfoquen amb les llanternes els veïns, jo vaig baixar a gravar el vídeo, es van encarar i això és un puto desastre.
1: L'alcaldessa Sílvia Oriols d'Aliança va assegurar que en el seu moment va haver-hi la possibilitat que no s'instal·lés el taller a Ripoll.
3: Realment és molt frustrant que diguin que no pots fer res perquè no en tens competència quan hi havia la possibilitat de que tota la sala de plens ens uníssim per paralitzar aquest projecte. I sap greu que fóssim els únics, que vam capitanejar aquesta oposició amb aquest macrotaller i que la resta doncs us avinguéssiu a les raons de Renfe i que justifiquéssiu tots aquests greuges i totes aquestes molèsties que s'estan causant a Ripoll i que reincidiran durant els propers mesos i anys, simplement per la creació de 20 llocs de treball que tots sabem que no acabaran ocupant ripollesos, sinó que vindrà doncs gent d'altres contrades.
1: Sense comptar l'impacte visual que tindrà la nova base, que va qualificar de monstre gris l'octubre de l'any passat.

0: Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor discjòquei del planeta Terra.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbil i energia a somvera.cat.

0: corona de llum.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant.
0: Quan el sol se'n va.
1: Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: La Veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Ripoll ha estat designada com la capital de la sardana de l'any 2028. El nomenament es va oficialitzar divendres en un acte a la sala de plens de l'Ajuntament. Precisament, d'aquí a dos anys, l'agrupació sardanista de Ripoll celebrarà el 75è aplec de la sardana i el 25è aniversari des que va ser ciutat pubilla de la sardana. El coordinador de la capital de la sardana, Víctor Sellers, i el president de Som Sardana, Xavier Tresserres, deien això.
2: La capital de la sardana no deixa de ser un acte que no és sardanes pels sardanistes. És sardanes que la capital, aquell any, la capital Ripoll, sigui, amb tots els actes que hi hagi, tingui aquella pinzellada sardanista. I que el jovent, que hi hagi també, se'n senti orgullós d'aquest patrimoni cultural tan important que tenim.
3: La sardana és una dansa rodona que és símbol de pau, símbol de germanor i símbol d'integració. Sempre ha sigut una dansa que ha acceptat a tothom que ha vingut de fora. Jo recordo la meva sogra, que va venir de l'Aragó, que el primer que va fer quan va arribar al meu poble va ser començar a ballar sardanes. Per tant, la sardana fa que la gent se senti com a seva la cultura del país allà on està.
1: L'alcaldessa Sílvia Orriols també va defensar aquesta dansa.
4: Cal vindicar allò que ens defineix, i aquesta és la dansa del nostre poble, en la que ens entrellacem i reivindiquem allò que som, que volem continuar sent i que batallarem perquè ningú ens discuteixi. No? Som una nació a dia d'avui ocupada, a qui es nega la seva identitat, i per tant és el nostre deure des de les administracions i des de les entitats vindicar aquesta nacionalitat i transmetre-la a les noves generacions que pervisqui.
1: En l'acte també hi va intervenir el president de l'Associació Sardanista de Ripoll, Ernest Roura.
5: Nosaltres sí que teníem previst el 2028 doncs, fer alguna cosa en especial, doncs, de dir que complíem 25 anys del pubillatge, celebràvem el 75è aplec i vàrem pensar doncs, de fer una cosa grossa. Mai havíem pensat que seria capital de la sardana. Això ens ha vingut doncs, encara com un regal molt maco, eh? O sigui que gràcies, eh? O sigui, nosaltres ja pensàvem fer coses, però ara sí que ens hi veiem molt més obligats.
1: La història sardanista de Ripoll es remunta al 1909, quan es va celebrar el primer concurs de sardanes oficial a la localitat. Aquesta passió arrelada va trobar la seva màxima expressió l'any 1941 amb la fundació de l'Agrupació Sardanista de Ripoll, entitat que va recollir el valuós llegat de l'històric foment de la sardana. Així mateix, des de l'any 1942, la ciutat celebra de manera ininterrompuda l'aplec de la sardana de Ripoll.

Pixies en directe al Festival Cruïlla, repassant bàsicament cançons dels seus discos mítics, eh? Sarfa Rosa, Dolir, el Bossa Nova, Tromlemon, és el cas d'aquesta Belloria, que apareixia al disc Bossa Nova de l'any 1990. Mitja hora més, perquè ja hem passat el punt de la mitjanit, mitja hora més en Pixies, mitja hora més al Cruïlla, iCat.

Pixis, en directe, us recordem que som els DICAT al Festival Cruïlla, que avui ha sigut una jornada llarga per nosaltres, que hem ofert ja uns quants concerts, com el de Losa, Mishima, Suede, però quina millor manera d'acabar aquestes transmissions que en Pixis. Encara queden 20 minuts a concerts, unes quantes cançons més, uns quants clàssics de Pixis segur que cauen al Cruïlla i a ICAT.

Baser, un altre dels clàssics de Pixies que no existiria sense aquella mítica pel·lícula de Luis Buñuel, Un perro andaluz, perquè aquest Xien Andalusian que citen ve d'aquí. Més Pixies!

0: Doncs ara sembla que sí, perquè fins i tot han passat uns minuts del temps que tenien els Pixies per fer el seu concert. Però aquest és l'últim concert ja que hi ha al recinte, així que s'han permès allargar-se uns 8 minuts per acabar de rematar un repertori realment ple de clàssics. S'obren les llums ja aquí al recinte del Cruïlla, perquè avui és un dia d'aquells que la programació encara és relativament curta, eh? Avui ja s'acaba aquí, tot el Cruïlla, diríem, eh? Només quedava Pixies sobre l'escenari i també Mazzoni en un altre punt. Black Francis enviant petons al públic. I és que, déu-n'hi-do, eh? Aquesta banda és incombustible perquè les seves cançons ho són, perquè les seves cançons ressonen en un munt de bandes actuals, posteriors als Pixies, i és que tenim un deute, diríem, de qualsevol persona que s'adiqui a l'indie amb els Pixies. És evident, déu-n'hi-do, quin repertori. Anàvem repassant els clàssics, a veure si ja els havien tocat tots, en quedaven alguns. Doncs al final, Where is my mind? Després, una versió de Neil Young, que van enregistrar fa molts anys ja, Winterlong, i han acabat amb Into the White. Déu-n'hi-do, quin concert. Encara són sobre l'escenari els quatre músics fent reverències davant d'un públic entregadíssim. Imagino que això els hi passa allà on toquen, perquè aquest és un grup amb un repertori que et desarma totalment. Nosaltres avui ho deixarem aquí, déu-n'hi-do, perquè ens hem posat a les 7 de la tarda amb els Mishima i us hem ofert una bona programació, crec, amb entrevistes, etc, però sobretot amb molta música en directe, amb Mishima, Alosa, també hem escoltat un fragment de Perifèria i, evidentment, aquests concerts íntegres, els de Suede i Pixies, déu-n'hi-do. Demà hi tornem, aquí a ICAT, a partir de les 7 de la tarda. Ens hi tornem a posar per oferir-vos 3 concerts demà. 3 concerts i molt talent català. A més, bastant diferent entre ells, eh? A les 7 serà el torn d'Alice, i després, a partir d'un quart de 9, recuperarem un concert que s'ha fet avui, però que nosaltres us l'emetrem demà, perquè estàvem molt pendents de Suede i hem tingut la mala sort del Sidoní de coincidir amb el Suede en aquesta programació. I, per tant, demà sí que reescoltarem Sidoní. Alice a les 7, a un quart de 9 Sidoní, i ho rematarem tot plegat demà a partir de 2:15 amb la transmissió del concert de Oc Déu. Aquest és el nostre planning per demà, els d'ICAT. El Cruïlla encara continuarà, no ens l'acabarem. Dissabte encara hi tornarem aquí per oferir-vos únicament un concert, però històric, el dels Pets, que estan celebrant 40 anys de carrera, i llavors sí que ja ho tindrem, però déu-n'hi-do, encara ens queden moltes hores de ràdio per davant. Ens saludem demà, doncs, a partir de les 7 de la tarda, des d'aquí, des del Parc del Fòrum, amb una altra transmissió especial d'ICAT des del Festival Cruïlla. Demà canviarem una miqueta l'equip, però avui hem de donar les gràcies a tota la qüestió tècnica aquí al Parc del Fòrum, al Pep Casanovas i al David Mendoza, a la producció, la Rosa Massaguer, però sobretot avui aquí ens ha acompanyat l'Albert Castellví, la Conxi Vecino, que ha estat a l'estudi d'ICAT, també gràcies als companys del control central de les emissores de Catalunya Ràdio. Us ha parlat Josep Martín. Ha estat un plaer. Fins demà a les 7, que us portem un altre tros de Cruïlla. A reveure!
1: Escoltes ICAT.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota de veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

0: nova, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.